considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Escoltes i cas. Get some gold.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa dos anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda, hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga, la Patuma es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui ens engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la porta gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Digue-la que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... No. Bisbal és el típic artista que ni va ni bé, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè m'han ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas canviar.
0: El teu peu, però vaja, no però llegeixo mai.
2: Dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: no bueno,
2: 20, amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners, perquè és un dia festiu, però
0: ara.
2: Avui hi ha, encara queden molts matins de Catalunya Ràdio, i avui tenim teca, perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i com sempre totes les veus al matí de Catalunya Ràdio tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies, la Lara García anirà a l'escola no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema que torna. S'han de deixar diners als amics?
3: Uf! Quin gran tema.
2: I després les recomanacions al cap de setmana, al Gavaldà i al final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o
0: exactament
2: amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara,
0: sí, home, sí,
2: eh?
0: Sí, sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormia, mana.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square.
4: Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar de nit és un...
0: És un mareig
5: d'horaris. Sempre és demà.
0: Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, a Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
3: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
3: Rates reals dissecades.
0: És que, de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
3: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units com Califòrnia està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda, per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè...
3: Mare meva.
0: Les fotografies de les ratetes...
3: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan
3: disposa
0: una rata dissecada per lligar...
3: No.
0: Vols veure la meva rateta?
3: És que en cap cas.
0: És que, per favor.
3: No,
0: a la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
3: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb per quina favor? Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
3: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdul Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Ja ho dona, si no hi ha un
0: altre. Molt bé, apuntat.
3: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
7: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell, és aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs poder-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu, com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats, certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
2: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Ui, doncs buongiorno.
3: Buongiorno.
0: A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Batega.
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
3: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
3: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
3: clar,
0: no?
3: Totalment, això és perquè ella no ha estat gaire bé.
0: Ella no
3: està bé.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, però aguantar la gent...
3: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt de gaire sort.
0: Té aquell puntet estrany, Jennifer López, a vegades
3: sí,
0: penso les entrevistes, té un puntet així una mica una mica estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batega amb Maxi Iglesias.
3: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula, Todo lo que nunca fuimos, és l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real, deia això.
10: También tiene ese punto realista que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio, 10 minuts, 6:15 del matí. Ahir van tenir una conversa, Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní una conversa interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
3: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
11: No et cansen les tertúlies?
12: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes, diguem-ho tot, i ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li he de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo et dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un mar d'aquests com a banda, que van guanyar molts diners, però no passaven per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: Amb el rotllo segueix. Si al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Per ser divendres està molt bé.
0: Sí, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Rebaixeu el drama.
0: Ara, molt bé, Lara, molt ben resumit, això.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, passa?
1: Epa, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, Lara.
1: Sí. Només queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que... En 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77.
1: Ah, falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Per favor,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si t'ho has llegit abans, com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbi. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que fa anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, me dame el papel.
3: 93-201-7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3CAT. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile. Són ells, el último de la fila.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat, el projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària al conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
2: Gràcies, Ana Alfonso.
3: Fins ara. Fins ara.
2: 6:04, Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Doncs a la premsa...
2: A veure, qui comença? Un, dos, tres.
3: Sílvia, vinga.
9: A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periódico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
3: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14".
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
3: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
9: I El Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
3: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
9: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
3: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
9: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
3: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
9: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
3: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
9: El País també destaca que cal donar explicacions.

0: malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
1: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
0: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambella, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia autoritzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
1: Mare meva.
2: Sí, sí.
1: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
2: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no?, que també vivien a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
1: Què hi deu haver-hi?
2: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
1: Aquí han enxampat infraganti.
0: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena. I a cop d'estira i estira finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
1: I qui s'ha endut un bon ensurt?
2: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
1: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
2: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
1: Sí.
2: El primer, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
1: eh? Ha parat una miqueta. Sí. Veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
2: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota.
1: Abrigueu-vos si heu de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
3: Bon dia, bon dia.
1: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
3: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toca The Cure.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no vam poder tocar, entre d'altres, Batguia. Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:45 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. Et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sobe. No hi ha plan B, haig d'arriscar. Cerca un punt B, no puc
1: traicionar. I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar. Home, a uns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altre què?
1: A veure, a veure.

0: La cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt La Oreja de Van Gogh.
1: Mira, que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar. A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó en la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de La Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
1: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
0: Fantàstica.
1: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 5:45 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somia truites algunes vegades, senyor Calders?
4: Sí. I m'ho he dit a mi mateix.
3: Sí. I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí, vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
1: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats caiguts.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el Matí de Catalunya Ràdio,
2: sí,
1: Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust,
2: que a més
1: tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al Matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu que no vol. Va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
3: Ai.
1: Ai, patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què, d'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27, 84.
1: 40.
2: 568.
3: Que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosa, ben ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol. D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Catela Peña, què passa?
10: Quina il·lusió.
6: Ara m'he engreixat una mica.
10: No, estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances. En creure un món. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
12: Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
13: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
14: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
16: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
17: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
18: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
14: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
19: I després, quan guanyes, què més hi ha?
20: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
21: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
20: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
17: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
23: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
17: Hi han passat esportistes coneguts per tots, com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
19: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim en que quan arriba el moment que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
17: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
24: Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
19: És molt difícil aquesta pregunta.
20: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
19: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou videopodcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT, que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
25: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
25: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del migdia? O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
25: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
25: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
25: Ah, exacte.
17: Treballes tota la nit?
25: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades vinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
17: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
25: No, acompanyat. Som 2 ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, sí, allà ha d'haver una tensió al forn de pa.
25: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació i bueno, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
25: Es diu Fet de Farina.
1: Fet de Farina.
25: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis un molt bon cap de setmana.
25: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
0: Ai.
1: Que ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: aquí, gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encant. De fet, m'ha recordat, dic, això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty sí, Gossos, no?
0: Betty Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: no
0: uns quants
1: nou,
0: anys.
1: No és nou la
0: no
1: cançó.
0: És nou, no és nou, no, no és nou. Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí van arribar a les 6 del matí. Doncs això, ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? Però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una, una borrada,
1: Però una animalada, és a dir, ahir vaig estar comentant no, podran caure de 50, 100 litres potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Uau, Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat, o sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres.
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador, secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí, sí. I ahir, en el fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta, bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Em sembla que està tot a lloc. No, a dins de casa.
0: Ah, li pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor, digues.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins de casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge, sí. Aquí rajava aigua, també. I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la buscar.
1: Que està lluny, no sé, què li passa.
3: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
3: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adeu, això, va.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona. Alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona. Alguns núvols també cap al sud. I diumenge, ja més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una mica...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els aspectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això. És un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Ara tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Però miri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, i ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts. I no pateixi
2: qualsevol mínima... Caimans? Has sentit això dels caimans?
3: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
1: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva, i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors, es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans. Que això no passa cada dia.
3: És per culpa de la globalització, inspector.
1: Què collons vol dir, caporal?
3: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha... i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
1: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
2: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
1: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçar de la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs, poca conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
2: Cago en l'hòstia puta!
1: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides. I així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
3: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi ara ho tenim tot esvalotat i a cada dia que passa pitjor.
1: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que com a mínim els Neja tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobi de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caïmans ja és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues. I un van proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
1: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
3: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació. Perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors. Però molt em temo que és una espècie de via morta.
1: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
3: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caïmans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
2: De tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregà. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
3: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas farai. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
2: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
3: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet casa al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
2: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
3: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
4: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
3: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
4: Tan greu és?
3: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
4: Va, dispara.
3: El lletraferit.
5: l'assassí d'escriptors, afirma que continuarà matant escriptors. El caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
4: La puta d'Horus!
5: Espera, espera, que llegeixo. El caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el lletra ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps al Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el lletra ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del lletra ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del lletra ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
4: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
5: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
4: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Ves esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
5: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
4: Ben pensat.
2: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
5: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esborzar.
2: Oh, mil gràcies. Què et dec?
5: 6 euros, tot plegat.
2: Hòstia, no és gens car, el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
5: Ja hi anirem, ja. He descobert que hi fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
2: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
5: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
2: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
5: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
2: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
5: Per què ho dius?
2: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
1: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
5: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós i el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles i del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals que es fa a Barcelona. El 21 de maig la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literarum a Mora d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
1: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del Caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
2: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
1: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
2: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
6: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
1: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú en capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
6: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
2: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
6: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
2: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
6: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la crònica negra. Però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí que tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
5: Què vol dir?
6: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o els llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
2: Per què? Què voleu dir?
6: Que no hi ha res més perillós que un lletre ferit ofès, sense límits i amb ganes de matar. Ara mateix no voldria per res del món ser cap de vostès i haver d'enfrontar-m'hi. Ell no té res a perdre i tots els altres hi tenim massa coses en joc. Em sembla que ell és algú que ja ho ha perdut tot i que només té una sortida, el salt cap endavant fins a complir els seus objectius. Com un ciclista que no només vol guanyar el Tour, sinó també emportar-se totes les etapes. I ara mateix no sabem quantes seran. Però jo crec que n'hi haurà moltes i que el lletre ferit no es conformarà amb dos assassinats. Ha vingut per carregar-se un munt de gent i ho farà si vostès no el paren.
7: Heu escoltat El lletre ferit, capítol 5 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Enric Frigola, Cristina Cantal, Abel Font i Josep Martinoi. I al capítol següent, els poemes de Jacint Verdaguer seran utilitzats pel lletre ferit per complir la seva amenaça. Ens trobarem a la Fira del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles, amb una bona parafernàlia medieval. Serà el capítol 6 de Mar Negra. El poeta és mort.

0: t'ha agradat.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli Cèsar es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serillo, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà, i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels ponts i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Pere Sant Romà, saurí, i Zascun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Pont, del llatí, pons, pontis. Un pont és una construcció per mitjà de la qual una via pot passar-hi pel damunt. Aquesta via de circulació pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força de l'aigua. També descobrirem que no estan lliures d'anècdotes i és que ha estat una eina unida al comerç i l'economia i també a la seguretat i a la protecció. Un mot que és metàfora d'unió i que avui us mostrem des de diverses perspectives. Ens n'anem primer als inicis dels ponts i a la seva evolució.
0: Remor de pedra.
2: Els ponts de pedra d'arcs i de voltes van ser molt utilitzats pels xinesos i pels romans. Les seves tècniques de construcció van ser perfeccionades al segle XVIII amb voltes de poc punt i pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'una riba a l'altra. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció, com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència, han revitalitzat els sistemes antics, que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes.
1: La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que en recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
3: De la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van negar

0: La casa del Moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molí està als afores, de que baixava una gran riuada i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i va ser una cosa espectacular, no?, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura.
1: Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gaianada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
2: El Gaià en si era un riu pobre. Baixaven les gaianades que deuen, que feia més mal que bé, però bueno, era una cosa de la naturalesa, també. Estem parlant de la naturalesa.
3: Esteu escoltant Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Deixant enrere les gaianades, continuem amb en Pep Saragossa, ubicats al castell del Catllà, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
4: Qui n'hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi ha hagut un pont llevadís. Hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521, el senyor vol l'accés. La manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada. Aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllà és assetjat per les tropes castellanes i franceses i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell, del setge, i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar la documentació que hi havia un pont, doncs va ser quan vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar. I sí, vam trobar les arrencades i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc vam saber que era això, de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és blau, de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta, això té de ser aquesta, són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, doncs, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés. Doncs, clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa cronologia que té el de Santes Creu.
3: Remó de Pedra.
1: Comentàvem a l'inici del capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883. S'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
4: Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril. són els

0: el de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomón, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar-hi els vianants. Vull dir, esclar, ells, allà en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, hi ha un pou de vianants que travessa els pilars, és un pont molt... no n'hi ha masses, per exemple, a Dues Aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans, i llavors quins fa? Es fa l'altra, la via de Valls, la via que té en via Roda, no? És la que passa per la Riera, el Catllà, aquí... Aquest s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen el pont dels Noulls, no? Aquell té una característica... El no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat, i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no és un pont recte. La planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs. Els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja no només amb l'arc, ja guanyaven alçada. I llavors, més de la meitat està fet enmig de parets, no? I al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir, que era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, no? Però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
1: Clar,
0: sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara, els vinyets encara hi quedaven restes del fons de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven el material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i esclar, el tenia al costat dels trens, on ja de la pedrera pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
2: Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
0: Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'Aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït, i llavors què fan? Decideixen, doncs, fer uns ponts, doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera, i l'any 25, doncs, construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, unes fotografies que hi ha, una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha amb la carretera que del Catllà cap a Tarragona, Mas de la Creu, allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, clar, això ho van fer la Diputació. Aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven. Doncs, vull dir, si el tram era massa llarg, feien tres ulls, si eren, doncs mena, feien dues. I és molt semblant com el que hi havia a la Riera. Vull dir, el model, jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer, ara, amb les obres que fan de carretera, han amplien la plataforma. El pont queda baix, és un pont molt, també molt guapo, tot fet de pedra, i després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual. N'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salomó, i després el que salva el Gaià, aquí el Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat. Vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
1: Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de bigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de bigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX, es va generalitzar la construcció de ponts amb bigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
3: Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana, que en Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
0: Mal anomenats, els anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, i els altres, doncs, s'han hagut d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bueno, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, però és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però, esclar, aquell, doncs, n'hi passava i passava un torrentet per dintre que no li va fer mai mal, doncs, no? Els altres, esclar, tard o d'hora, els rius, era com el de Martorell, doncs el de Martorell hi ha només les bases del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc, no? L'altre, tot era... I llavors, esclar, que hi ha aquestes gravats del 18-19, que clar, hi posen molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però, bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics. Sí, sí.
2: Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
0: Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, doncs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer, doncs, que la gent pogués, tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, a la Riera, es queixen... volen que se'ls hi faci, perquè és la parròquia és parròquia de Tamarit, el qual volia dir que tremien de passar el riu. I ells, doncs, esclar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Diuen, donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors, doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien era gent més i que aportés el que tenia de portar, doncs.
2: És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa en relata alguns fets curiosos.
0: Aquí el Catllà, quasi tot el cap de Tarragona, era el senyor, era el que bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt, aquí, al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí, quan arribaves allí, el servidor de l'arquebisbe et feia pagar, doncs, no? Llavors, al Catllà, hi havia un grup patrocinat pel senyor, que aquests passaven de contraband. Per altres llocs passaven de contraband. Llavors, esclar, els perseguien. Fins i tot havien vingut la gent de l'arcabisbe havien vingut a assetjar el castell, perquè llavors ells se refugiaven al castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que el segle XVII, quan s'és del XVII, fa la història de tots els arcabisbes de Tarragona, i ho explica. I quan surt el callà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, tot el que es portava, tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, doncs, esclar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el callà es dedicaven a això.
3: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'Izaskun Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
4: Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir que a la part esquerra del riu, a la riba esquerra. Nosaltres, el riu, per saber qual és la part esquerra o dreta, doncs sempre ens hem de posar riu a baix, no? Mirant cap a baix i diem a la riba esquerra, doncs serà aquesta part d'aquí, no? Doncs a la riba esquerra, que ara trobem una albereda molt bonica, no? amb taules, i és un espai, un merendero, doncs abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que ho veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar. I a qui li agradi caminar, també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig, que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
2: L'Izaskun parlava d'alberedes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de Ribera, les alberedes i com s'ha vist afectat per la canya. Ens recomana també gaudir de les que tenim a les Terres del Gaià.
5: Sí, exacte. La canya, doncs, era una eina molt útil per la pagesia, per la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home la va anar plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. Al costat dels nostres rius, a costat i a costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera, doncs, va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com, per exemple, tots aquells ocells que fan el seu niu, ja sigui una branca de l'arbre o un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssimes sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alberedes del Gaià, i en el qual, doncs, intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que li diem els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona albereda del Gaià, i de fet una de les alberedes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vilarrodona, entre Vilarrodona i Aiguamúrcia, allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià i passa precisament per tota una sèrie d'alberedes. Hi ha l'albereda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'albereda. És un lloc fantàstic, que des d'aquí, amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, si us plau, però sí que és un passeig molt maco i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat dels nostres rius.
2: Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge i es podem gaudir amb les rutes proposades per l'Izaskun i l'Héctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Cadernera. Carduelis carduelis.
3: Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
1: Garça. Pica, pica.
3: Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
1: Gaig. Garrulus glandarius.
3: El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta, com és habitual, també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze, en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant un quilòmetre i mig. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensupit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present, a Tarragona, sobretot cap a l'Ebre. amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Ester Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: La consellera d'Educació, Ester Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat, però, l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
7: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
1: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. El Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
8: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
9: La llei diu que amb més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
8: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
10: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
8: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de Greuges.
1: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
12: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
11: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
13: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
14: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat: un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents. Molt dolents per Catalunya.
11: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
1: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
15: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no faltaria més, clar que sí.
1: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
16: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta. Jo, en discreció, demanaria, no? Doncs, i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc, el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
1: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
17: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
18: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
17: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
1: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i La Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
19: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
20: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
19: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETB.
21: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
22: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir
2: por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
21: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
3: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el PLATE, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del moviment ecologista català abans de la constitució de l'actual govern.
1: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
22: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
0: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
4: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost, del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
5: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
23: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
4: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
1: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima, que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Blat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Segueix-nos a les xarxes socials:
26: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
27: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
28: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
29: Vols anunciar el teu establiment o servei?
28: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
29: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
28: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
30: No.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
26: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
10: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
9: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
11: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament

0: posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
1: El moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
3: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
2: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
4: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
5: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
4: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
0: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació

0: La C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí, per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat dos terços dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia.
0: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
1: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb escrutiditat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres doncs actuem en conseqüència i anem a lluitar doncs per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de quatre reivindicacions, sinó va d'un canvi estructural profund.
0: USTEC queda desautoritzada per la votació. Com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
1: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment, però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita, diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
0: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria?
1: Sí, nosaltres primer hem llançat aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix, que tenim aquesta jornada de vaga, no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però evidentment Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
0: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
1: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
3: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
2: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
3: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè se n'ha anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després. Però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no. que va ser rotund, que va sortir ahir.
2: Per què aquest no, no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
3: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços. És a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
2: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
0: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament a aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
4: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
5: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: I amb la cultura arribarem a les 8. La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga no ha frenat els patumaires que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la una de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
6: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
8: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
9: Ja està aquí, ja arriba parole.
8: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
7: Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
6: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
1: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i C a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
10: Hola, bon dia, Helena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats els vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona, on els vehicles són al voral i en 4 quilòmetres i mitja de lentitud, en sentit contrari i arran del trànsit, però també l'efecte tafanent, aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte, perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord, hem de parlar encara d'aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa als accessos sud, hem de dir que a la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona dius que podran estar més tranquils.
11: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de calample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes. Fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la Costa Daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, al matí està sent més fresca el que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire. Estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també a cavall de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I al cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot, dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
12: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
1: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
0: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
13: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
0: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras, ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Molt bon dia.
0: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb Educació?
14: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
0: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
14: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva a l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
0: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser, de nou, moneda de canvi?
14: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context. Per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
0: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
14: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
0: Doncs Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
14: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
0: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
15: Molt bon dia, Helena.
0: El Departament diu que el preacord és bo, i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
15: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi ha hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta, dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i, per tant, tenim la necessitat de poder complir, en aquest cas, amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se, ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment, hi ha hagut una consulta, aquesta consulta, en aquest cas, per part de l'USTEC, doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin, però, escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres, en aquest cas, el departament. El departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
0: Entenem. Entenem, senyor Ignasi Jiménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
15: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet vostè, nosaltres ja vàrem anunciar, en aquest cas, doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que fes una convocatòria urgent. Fem la convocatòria urgent per avui i avui ens acabem d'assabentar, doncs, que en aquest cas l'USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit, en aquest cas, de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. Miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
0: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només al departament i els sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa? Això seria interessant tenir-ho en compte?
15: Jo crec que tots aquests espais estan creats i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats. I escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades, però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats i, per tant, és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar, en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats. I, en aquest cas, jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar, però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents, per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que, per tant, es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
0: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell qui diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Jiménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
12: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Deu minuts per arribar a 8:45 del matí, expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
16: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
17: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
18: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
17: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
4: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simón Virgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
5: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid-Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
19: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esport Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Reial Madrid, que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
20: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves com passin els anys. Que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per aquests colors i per aquest escut.
19: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
0: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roy-Jagers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
21: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar, o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... A vegades truco al meu germà i li dic que Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
0: Bye. La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: La flor de l'hibisc, també coneguda com a hibiscus o rosa de la Xina, és una planta notable no només per la seva bellesa i color vibrant, sinó també pels múltiples usos i propietats. Una de les curiositats més fascinants de l'hibisc és la seva capacitat per canviar de color depenent de factors com el pH de la terra. En terres més àcides, les flors poden presentar tons més vermellosos, mentre que en sòls més alcalins poden adoptar colors més blavosos. A més, la flor de l'hibisc té una història rica i variada a la medicina tradicional i a la cuina de moltes cultures. A la medicina tradicional de llocs com Àfrica i Àsia s'utilitza el té d'hibisc per tractar hipertensió, refredats i com a diürètic. Aquest té, fet dels pètals secs de la flor, també és conegut per les seves propietats antioxidants i la seva capacitat per millorar la salut cardiovascular. En l'àmbit culinari, l'hibisc s'utilitza en la preparació de melmelades, gelés, salses i begudes. Per exemple, a Mèxic, és un ingredient clau en la elaboració de l'aigua de Jamaica, una beguda refrescant i lleugerament àcida que es consumeix àmpliament. Una altra curiositat interessant és que la flor de l'hibisc és simbòlica a moltes cultures. A Hawaii, les dones solen portar una flor d'hibisc darrere de l'orella. Si la flor es col·loca darrere de l'orella esquerra, indica que la dona està casada o compromesa. Si es col·loca a l'orella dreta, vol dir que està soltera i disponible. Aquesta flor no només adorna, sinó que també comunica missatges subtils i tradicionals a moltes parts del món.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més a Educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87 a 90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la Luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte, és una notícia d'última hora, un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
0: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió

0: la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no em faltaria més. Clar que sí.
1: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del papa a Montserrat, és també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
2: La primera paraula que diria que em canvia el cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat va ser Sant Joan Pau II l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què els papes poguessin visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica i per tant nosaltres tenim molta il·lusió i moltes ganes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat, doncs estiguin al màxim de bé acollides, amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
2: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès va passar els darrers mesos de la seva vida i, per tant, ja estava malalt. I llavors, al maig, va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges. Per tant, no va ser possible durant l'any passat. Però, en canvi, sí que ara s'ha pogut organitzar i podrem tenir aquesta visita del papa. Jo crec que ho podem considerar com una clausura d'aquesta celebració del mil·lenari, inesperada, perquè, com deia, no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat a aquesta celebració dels mil·lenars de la Fundació de Monestir Benedictí.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
2: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge compartida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'hagi pogut fer peregrí un mes de nosaltres, que hagi pogut pujar a la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fe cristiana, no? Per tant, em sembla que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt, molt gràfica, una imatge molt, molt gran
1: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
2: Les conec que seran els temes de conversa durant la visita del papa. És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé arribant, no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es porti.
1: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada.

0: que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides. Una més. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
4: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
3: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El Barça, que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
5: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
6: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
5: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
7: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
8: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
9: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol. Que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
7: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
5: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran als quarts de final contra el Valladolid a partir de la una, jugant partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit, previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
0: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
5: Vinga,
0: fins dilluns.
5: Cap de setmana.
0: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els patumaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
10: Bon dia, Helena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
11: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar-lo com va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració, totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
10: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
11: Influeix en l'ou com balla, perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any, doncs, que sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tasseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'ou com balla invertida.
10: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'ou com balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
11: significa l'Eucaristia, és una forma popular, les enramades, de fet aquí al clos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporanes que amb motius teològics molt complexos que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten i, o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment, i l'Eucomballa era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi i l'ou, perdó, blanc, que gira volta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sacrament a la custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
10: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
11: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb tot aquesta, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tant ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts aquí a la catedral.
10: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració de l'Eucomballa a la ciutat de Barcelona.
11: Totalment. De fet, la catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per posar el brollador de la font del claustre, i es paga per girar l'aigua, diuen. Clar, aquí no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al final del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
10: Nil Ridey, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el papa dimarts vinent.
0: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'Eucomballa, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia, que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
12: ¿Qué has encontrado?
13: Un lugar. He encontrado un lugar.
14: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
13: És maravilloso. ¿A que sí?
15: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
16: ¿Ha perdido la fe?
15: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
14: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
0: Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Barberà, deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
2: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al Barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat tres columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Batial. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació. Per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem, com cada dia, són les 9 i 3 minuts, fins les 11 en punt del matí. Avui posarem punt i final a la setmana, per tant, acabarem amb aquesta revisió a tota la programació que està prevista per la televisió de cara a aquests propers dies. Cap de setmana, que en principi, ara ens ho dirà en Quim Serra, es dibuixa més fresc, amb temperatures més baixes, i amb possibilitat de pluges i tempestes al llarg de la tarda i el dia de demà. Per tant, contràriament a tot el que hem tingut, sobretot els 3-4 primers dies d'aquesta setmana, aquest cap de setmana tocarà doncs moure'ns en paraigües, deixar la platja aparcada per més endavant i en tot cas, qui sap si recuperar la rebequeta, que és una paraula com que fa molta gràcia i que d'alguna manera doncs ens situa en aquella cosa de una certa temperament climatològic. Sí, com sigui, en parlarem al llarg del matí d'avui. Tindrem un matí, jo crec que diferent, estrany, però bé, en tot cas l'anirem fent conforme vagin passant les estones. Professors, déu-n'hi-do, la que ha liat, quin liu tenim muntat? La que ha liat, no, és a dir, al final, d'alguna manera ja es dibuixava que podria passar això, malgrat que hi havia molts cants de sirena que deia, no ho faran, perquè si el sou, si la rebaixa, si l'entorn, els nens... No, no, ells, diguéssim que s'han mogut per dos dinàmiques diferents. Una de les dinàmiques és la dels professors de secundària, un cop arreglat el sou ja puc tirar endavant, i que és una mica el que sembla que per on tiraria, simplificant a l'extrem, ho dic per si algun professor que s'ha de secundària que estigui, que no, estic simplificant a l'extrem, però bé, un cop ha arribat aquest acord econòmic i tal, doncs ells ja ho veurien amb bons ulls, i els professors de l'USTEC que diuen no, vale, d'acord, el sou està bé, però hi ha tot un seguit d'altres qüestions més socials que no s'han arreglat i la qual nosaltres també exigim que segueixin endavant, i per tant decideixen tirar endavant amb la vaga indefinida, que veurem amb què es concreta. De fet, ahir la tarda, ja poques hores després, això es va saber a les 12, poques hores després, i es deia que dimarts i dimecres ja han convocades dues vagues més. Avui, per cert, és dia de vaga general a tot el país, era l'última convocada. Veurem quin seguiment hi ha, i ara farem una mirada, quina afectació està tenint a la xarxa viària del país. Recordem que les de dimarts i dimecres s'han convocat coincidint amb l'arribada del Papa, que, bueno, doncs una mica per alliberar, no? Diuen que, algú diu que és per alliberar-los de la responsabilitat i poder anar a fer la seva reivindicació a un lloc que al final és de tots, com és la Sagrada Família. I això és el que ens espera. Veurem per on tira tot, veurem com es concreta tot i veurem què hi ha a partir d'ara. Algú deia el caos, no sé si serà un caos. En tot cas, recordem que al País Valencià ja fa setmanes que els professors estan en vaga indefinida. Hi ha una caixa de solidaritat i gràcies a aquesta, on s'han recollit més de 150.000 euros, i gràcies a aquesta caixa de la solidaritat, doncs, diguéssim que, bueno, mantenen aquest pols amb el govern de València, amb el govern valencià. A Catalunya sembla que anem pel camí. Veurem com es concreta tot això i com es reconsidera i es reprograma el curs educatiu. Però avui no volia començar parlant d'això. Avui volia començar parlant de dos temes que em semblen interessants i que en un dia en què plou trobo que són més adients que mai. Una sentència de la Unió Europea, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 2024 obligava Espanya a prendre, a l'estat espanyol, a prendre mesures per protegir les aigües subterrànies davant de la contaminació de l'agricultura i, sobretot, dels nitrats, els purins dels porcs i altres residus ramaders que sovint es feien servir com a fertilitzants. Una sentència que, d'alguna manera, posava Espanya sobre l'avís de: esteu contaminant les vostres aigües subterrànies, feu el fotut favor de prendre mesures perquè això no passi. Segurament us ressonarà la notícia, perquè a Catalunya ja fa molts anys, des de la dècada dels 90, finals dels 90, principis dels 2000, que aigües que havien estat, de fonts naturals, que havien estat llocs de referència per omplir l'ampolla, poder beure galet, poder, d'alguna manera, doncs, bé, els que feien esport de muntanya o els que feien excursions, no? Doncs, bueno, feies, com planificaves la ruta, el que feies era, més enllà de mirar el camí, els revolts, les distàncies, les pendents i aquestes coses, el que feies també era mirar on estaven les fonts per així poder-te anar vestint d'aigua al llarg del recorregut. Quan els 90, me'n recordo amb el conseller Marimon, es va començar a detectar que les aigües subterrànies s'havien contaminat de purins, aquesta dinàmica es va acabar. Bé, doncs, això no només va afectar Catalunya. Recordem que a Espanya hi ha més porcs que persones. A Espanya hi ha aproximadament uns 48-49 milions de persones i hi ha més de 53 milions de porcs. Ho dic perquè saber que tinguem també, veiem una mica fins a quin punt incideixen en el nostre entorn. Bé, doncs, els purins, sovint són generats pels nitrats que porten les femtes dels porcs i que, maltractats, o el que es diu d'altra manera, utilitzats indiscriminadament com a fertilitzant, o bé deixats, llançats directament a la natura, el que fan és contaminar les aigües i fer que les aigües d'aquell riu, d'aquell rierol subterrani, d'aquella mina, d'aquell pou, no es puguin veure, no puguin ser consumides si abans no estan degudament tractades. I una contaminació en un punt afecta tota l'aigua a partir d'aquell punt. Per tant, diguéssim que estem parlant d'una cosa molt sensible. A Espanya li va caure aquesta sanció i, com sol fer Espanya, amb les sentències, sobretot en matèria mediambiental, que li cauen de la Unió Europea, doncs no va fer punyeter el cas. I el que ha fet la Unió Europea ara és amenaçar a multar l'estat espanyol per no prendre les mesures adequades per protegir les aigües subterrànies. Especialment a Castella-La Manxa i Castella i Lleó, Aragó i Múrcia. Són les quatre comunitats autònomes on més, diguéssim, s'ha passat, on més s'ha suat, on més s'ha fet oïdes sordes aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de març del 2024. Clar, aquí hi ha diverses qüestions, i algú dirà, bueno, i nosaltres quina culpa en tenim, no? Perquè quan s'hagi de pagar la multa, tal com passa amb totes les multes que es paguen a la Unió Europea, sortirà de la caixa comuna, malgrat que qui té l'obligació d'aplicar les mesures és les comunitats autònomes, en aquest cas Castella-La Manxa i Castella-Lleó, i la comunitat de Múrcia i Aragó. El que passa que subsidiàriament l'estat espanyol hauria de vetllar perquè això es dués a terme i és el que no fa. I tot això en un context on des d'ahir, estem consumint reserves emmagatzemades. M'explico. Això és un concepte interessant. Un país, un entorn natural, té una capacitat limitada de produir aliments, de regenerar aigua, de regenerar natura, de produir pol·len, etcètera, etcètera. Té una capacitat limitada per poder reproduir-se i recuperar-se. Doncs ahir vam acabar de consumir tota la capacitat que el territori espanyol té de regenerar-se. És a dir, si, per entendre'ns, els camps de conreu, perquè ho entenguem tots, són capaços de consumir, de produir anualment, m'invento, 1.000 tones de tomàquets, ahir vam acabar de consumir l'última tona d'aquestes 1.000 que és capaç de produir tot el territori durant tot un any. Per tant, a partir d'avui, tot el que consumim o és importat o són reserves. Què vol dir amb això? Números fàcils. Que nosaltres, com a societat, consumim 2,5 vegades la capacitat que té el planeta de produir riquesa, de produir natura, de reinventar-se, de reconstruir-se, de recuperar-se. Diguéssim que cada any de vida humana consumim 2,5 anys de producció natural. És a dir, si no aturem o si no limitem el consum que fem dels nostres propis recursos, ens acabarem fotent la terra amb patates. És la sobrecapacitat de consum que tenim els humans respecte als recursos naturals. Evidentment, diferencia segons el país. Hi ha països que consumeixen més, per exemple, els Estats Units, i països que consumeixen menys, per exemple, el Congo. En el context del global, una cosa, diguéssim, minimitza l'altra, i, per tant, a nivell mundial el temps s'acaba més enllà. Diguéssim, a nivell mundial encara ens queden alguns dies, alguna setmana de consum. Però a nivell espanyol, el que produïm i el que mengem s'acaba ahir. Per tant, a partir d'avui estem amb gana. Ho dic perquè som tan sostenibles, tan ecològics, i ens agrada tant mirar el medi ambient i aquestes coses, en el nostre consum diari també incidim en el medi ambient, a les nostres decisions quotidianes incidim de manera determinant amb el medi natural i amb la capacitat del planeta de regenerar-se. Si som conscients que avui comencem a consumir rebost, potser ens n'adonarem i començarem a combatre amb major força el malbaratament alimentari, la mala utilització de l'aigua i tots aquests conceptes que sovint us expliquem i que de vegades no som capaços d'interpretar fins que no ho veiem clarament definit en dades com les que us acabo d'explicar. Per tant, en un context on avui es parlarà de professors, de vagues, de manifestacions de cap de setmana i sobretot de papes, de molts papes, avui hem volgut buscar una mirada, donar una mirada alternativa, sostenible i ecològica al cap de setmana. Que us sigui útil la reflexió. Comencem.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, va, primer... sí, primer, sí, primer. Primer divendres de mes de juny. L'últim era 29, avui és el primer divendres de mes de juny, com dèiem, dia de vaga de, professorat, no dia de vaga general, de vaga general de professorat, i dia també amb algunes complicacions meteorològiques que veurem com acaben incidint en les previsions del cap de setmana. Sí, com sigui, avui davallada clara de temperatures i pluges que poden sovintejar al llarg d'aquest divendres. Totes les dades, en Quim Serra.
1: Hola, molt bon dia. Deixem enrere una jornada de dijous amb el pas d'una línia frontal que hi va deixar precipitacions, algunes d'elles destacables, superant els 20 litres per metre quadrat aquí a la comarca. Per exemple, a Mataró, també cap a l'àrea de Dosrius, al Montnegre, a Calella, es va arribar fins als 25 litres per metre quadrat, en aquest cas. Unes precipitacions que van venir acompanyades amb alguna petita tempesta, sobretot descarregava mar endins, i les temperatures han baixat de forma clara. Un descens amb unes temperatures molt agradables aquesta passada nit, fins i tot frescotes cap a l'àrea del Montnegre, on avui han tingut una mínima de 10 graus tan sols, però han sovintejat valors que han anat dels 13 als 15 graus. D'entrada, la previsió anuncia per avui un matí força tapat. La nuvolositat serà abundant. No es descarta que es pugui escapar alguna goteta, però sempre fenòmens aïllats i molt poc importants, amb tendència a disminuir ràpidament. En general, aquest matí ja no s'esperen precipitacions i aquesta tarda menys, fins i tot tindrem algunes clarianes cap al migdia, primeres hores de la tarda. Cap al vespre hi haurà algunes nuvolades que al terç nord del Maresme podrien arribar a deixar algun xàfec puntual cap a l'àrea de Tordera i Palafolls i àrees pròximes, però en general poca cosa. Els vents avui bufaran més aviat fluixos, de component est-nord-est aquest matí, giren cap a sud-sud-oest a la tarda i la situació marítima força tranquil·la, tot i que hi haurà una mica de mar de fons. De cara a demà, esperem que la temperatura pugui pujar de forma clara cap al migdia, amb domini del sol, presència de núvols prims i màximes que se situaran puntualment cap als 28 o 29 graus a l'interior de la comarca. Per tant, tornaran a pujar clarament. Diumenge, sembla que aquests núvols prims que continuaran es podrien fer una miqueta més densos i això faria recular una mica només, la temperatura màxima, cap als 26, 27, puntualment als 28. Tot i així, doncs, ja ho veiem que són valors realment força càlids. I de cara a dilluns, de moment, començarem la propera setmana amb unes temperatures que tornarien a ser plenament estiuenques i superant els 30 graus a bona part de la comarca.
0: Doncs, com podeu veure, tornarà un altre cop la calor, tornarem a tenir novament temperatures altes. Ahir va ploure molt, va ploure sobretot a tota l'àrea metropolitana, va ploure a Barcelona, va afectar a la zona del Fòrum, al Primavera Sound, i es van haver d'anul·lar concerts. Sí, es va haver d'anul·lar el concert de la Bach Gyal.
2: Què voleu que us digui? No ens vam perdre gaire, tampoc. No va ser un drama. Vull dir, a veure, ja m'explicareu.
0: D'una gent que es diu Massive Attack, aquests són més guepos. Els Massive Attack els conec fins i tot jo. La Bach Gyal també, eh? Però els Massive Attack són d'aquests més històrics. I Doja Cat, que també... Bueno, doncs els Doja Cat segurament... Està bé, però... Bueno, aquest no. Vull dir, un drama no va ser. No van anul·lar el concert d'U2, per entendre'ns. M'enteneu? O el concert de, no sé, Bruce Springsteen. Bach Gyal,

0: Bueno, i així dues hores. Igual, el mateix, eh? Vull dir, ni una consonant, totes les erres convertides en veles, ni una S, no. I aquestes coses, dir les coses en el toto i aquestes històries tan profundes i de tant arrelament social, eh? Vull dir que no patiu, que hi ha... que a qualsevol estació de metro en trobarem algun que farà similar. Bueno, va, seguim, va, que fem un parell de consells i fem un cop de l'actualitat.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
9: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
8: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
9: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
8: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: I mentre nosaltres estem aquí, d'alguna manera, preparant el cap de setmana, hi ha gent, tenim un col·lectiu de prop de 50 persones, 50 persones que estan ja de cap de setmana, porten tota la setmana de cap de setmana, perquè estan de viatge, a La Rioja. Mercè Cussó, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bon dia. Molt
0: què
1: bon
0: tal?
1: Dia.
0: Com esteu? Us ha plogut aquí a La Rioja o no?
1: No.
0: Ah,
1: vull dir, ens ha fet fresca, tenim una bona temperatura, més bé fresqueta, però estem molt a gust i molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Aquí sí que va ploure ahir, no pas gaire, però també ha vingut la fresca, sí? I per tant sí. Això ens fa fer pensar que aviam si que no se'ns refredin, saps?
1: No, bueno, nosaltres ja m'anàvem preparats, eh? Ja sabíem més o menys les temperatures previstes i no ens ha agafat desprevinguts. Però bé, una temperatura molt bona per caminar, per visitar... I bé, fantàstic, de moment fantàstic, com has dit, 50 persones.
0: Sí.
1: Ara anem a autocar, ens estem traslladant cap a Briones, que anem a veure el museu del vi més important del món, segons ens acaba de dir la nostra guia, Pilar.
0: Molt bé.
1: I bé, i aleshores anirem a Aro, passarem per Aro, i a la tarda anirem a Santo Domingo de la Calzada.
0: Home.
1: Que també, doncs, també veurem el famós, doncs, gall i gallina, no?, que hi ha per allà.
0: Ah, sí? Sí, ostres, sí que és veritat. Estic mirant lo de Briones, déu-n'hi-do, és preciosa la bodega. Ara estava mirant...
1: Sí.
0: He fet allò unes imatges i sí que... I sí que està bé. És com molt
1: bueno, això ens ho acaba de dir la guia, que és el més important del món, d'aquest museu, i jo personalment ja el vaig veure fa uns anys, que vaig fer un viatge per aquí, i realment em va impressionar moltíssim. Vull dir que de vegades els guies exageren, jo crec que no exagerat, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, sí, és molt important, perquè veus tota la història del vi des de l'època dels romans fins ara, tota l'utilitat, les tècniques, les malalties que han passat, tot, vull dir, és molt didàctic, és un museu molt didàctic, tant si t'agrada el vi com si no t'agrada, però és un museu molt didàctic per veure i per visitar, ens faran una visita guiada, tot el viatge està guiat, tot el viatge, doncs, ara mateix portem el nostre autocar, portem la guia, que si vols te la passo, si vols, la vols saludar.
0: Oh, com vulguis, jo, ja saps que sense...
1: Sí, te la passo,
0: sense problema, ja ho veuràs, saludarem.
1: Te la passo. Es diu Pilar.
0: Pilar.
1: Pilar.
0: Hola, Pilar. Bueno, ara passarem amb la Pilar. Ja veuràs tu.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Pilar. Què tal?
2: Muy bien.
0: Sí? ¿Cómo va el viaje? ¿Cómo se portan esta gente? ¿Bien o no?
2: Llevo el mejor grupo que haya podido guiar yo en mi vida de guía, que llevo muchísimos años. Nos lo estamos pasando súper bien.
0: Sí.
2: Una gente increíble, agradable. Estoy encantadísima de enseñarles esta tierra.
0: Oye, cuéntame un poco, ¿qué van a ver en el Museo del Vino, que es de los más importantes del mundo?
2: Pues es uno de los mejores museos, así está considerado, del vino del mundo.
0: Sí.
2: La fundó una familia, los Vivanco, que ya tiene una tradición muy larga con el tema del vino, ¿no? Y bueno, pues Pedro Vivanco decidió poner en Briones una bodega espectacular con un museo dedicado, pues, al vino, en el que podemos ver 5 plantas en los que te van contando absolutamente todo sobre el tema del vino, desde el pasado, ¿no?, de cómo empieza ese vino, la época romana, etcétera, y hasta cómo se fabrican los corchos, cómo se hace una barrica de madera.
0: ¡Hombre!
2: Bueno, toda una serie de prensas, y luego han acumulado muchísimas obras de arte en relación con el mundo del vino, en una sala donde nos podemos encontrar la historia del arte relacionada siempre con el mundo del vino, desde egipcios, Grecia, Roma, hasta llegar a artistas punteros como pueden ser Zuloaga, Picasso, en fin. Un mundo por descubrir y uno de los mejores museos del mundo del vino. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver esta mañana. Además, Briones es un pueblo delicioso, es la primera visita que vamos a hacer. Primero visitaremos el pueblo, bajaremos después a ese museo para continuar por Aro, conocido como la capital del vino de Rioja. Así vamos a tener un día espectacular. La temperatura además es muy buena, así que vamos muy bien.
0: Oye, esto del vino, un poco el vino y el queso han tenido caminos paralelos, es decir, hemos pasado de consumirlos seguramente porque nos gustan, porque nos daban placer, a querer conocer un poco más, a querer maridar, a querer... Yo no sé, al menos esta es la percepción que a nivel social tenemos desde aquí, ¿no? Vosotros que trabajáis en este mundo y que lo conocéis desde muy cerca, no sé si coincidís que ha habido una socialización del interés y de la cultura por el vino.
2: Por supuesto, cada vez más. Llevamos muchos años aquí en Rioja, con todas esas bodegas abiertas, con el tema del enoturismo... son muchísimos los que se acercan a conocer esta cultura del vino, que por supuesto está íntimamente relacionada también con la gastronomía de esta tierra. En todos los pueblos tenemos esos bares de tapeo en los que vamos maridando, ¿no?, pues ese vino de la tierra con esos productos también de La Rioja que le van muy bien. Tú has comentado lo del queso, ¿no? Mm. Pues el queso siempre con el vino ha maridado divinamente. Y bueno, lo único que no te la den con queso, no sé si os sabéis esto.
0: Sí, ¿no?
2: Es una expresión que se utiliza mucho. Mm. Y es que el vino con el queso siempre sabe mucho mejor. Mm. Adormece un poquito las papilas gustativas.
0: Sí.
2: Y lo que hace es que ese vino siempre sepa mejor. Entonces, para las catas, y nosotros ayer estuvimos catando, siempre les decimos, vamos a mirar el olor que tiene el vino, el color que tiene el vino, y para el sabor, como es suficiente pegar un pequeño sorbo de vino en la boca, mantener el vino, coger aire por la boca y soltar por la nariz, catamos el vino, y una vez que ya lo hayamos catado, entonces sí, le pegamos al queso, al jamón o a lo que haga falta. Pero que no nos la den con queso, porque nos pueden disfrazar un poco, bueno, pues algún error que tenga el vino o si el vino no es muy bueno.
0: Pilar, me estás dando mucha envidia. Te agradezco mucho esta pequeña clase, ¿no? Este pequeño apunte de cata que nos acabas de hacer. Convencido de que será un día fantástico, que aprenderemos mucho, aprenderán mucho nuestros vecinos y que, bueno, de que de alguna manera pues podremos degustar buenos, muy buenos vinos riojanos. Oye, muchísimas gracias, Pilar. Que vaya muy bien. Pásame a Marce.
2: Muchísimas gracias. Venga, a vosotros.
0: Un beso
2: enorme para todos.
0: Hasta luego. Buenos dies. Doncs la Pilar, que és la guia que ens has fet aquesta, aquest petit apunt del que aprendran en aquest viatge, en aquesta visita a aquest Museu del Vi. Mercè, estàs per aquí, eh?
2: Sí, sóc aquí.
0: Quina enveja, tu. Aquesta senyora...
2: Quina passió, eh? Sí, quina passió. És que és fantàstica aquesta noia. Vull dir, ho explica tot amb una passió i que fa que t'encomani, no? Les ganes d'escoltar-la i de preguntar-li coses, dubtes que tenim. No, la tenim des del primer dia que vam arribar aquí, doncs ja, i ahir es va estar tot el dia amb nosaltres, i avui també.
0: Molt bé.
2: I molt bé, fantàstic. Vull dir, tot el que hem fet viatge amb guia, eh? Vull dir, i totes les visites que fem, vull dir, perquè pots treure molt millor profit que no pas si vas pel teu compte, no?
0: Clar, evidentment, i a més vas més orientat i vas més, com deia aquell, de cara a barraca. Eh? Escolta'm,
2: exacte.
0: Bé, avui feu aquestes visites a aquest museu, a Aro, feu aquesta passejada i ja aviat cap a casa, no? Des de demà.
2: Demà a la tarda ja estem a Arenys.
0: Sí.
2: I sí, però demà al matí encara fem visites, eh? Vull dir, demà al matí doncs encara anem a Ayuso, que vull dir que és la cuna del castellà i de l'euskera, vull dir que van aparèixer els primers documents en castellà i euskera, i és molt interessant també les explicacions que ens donaran, també en visita guiada, i a la tarda, bueno, dinarem a Tudela i ja tornem cap a Arenys.
0: Doncs escolta, Mercè, en tot cas que acabeu de passar un molt bon viatge, ha estat un plaer poder anar connectant amb vosaltres i veiem quines experiències porteu cap aquí i comentem el proper dimarts, vale?
2: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per les ganes de parlar amb nosaltres. Gràcies.
0: I tant, que sí, que vagi molt bé. A reveure, Mercè.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
9: L'actualitat a la ràdio.
0: Vinga, va, són 2:45 de 10 del matí, pendents de la vaga de professors que l'estan liant, han entrat a Serveis Territorials de Barcelona, han ocupat aquest espai, l'estan liant, vull dir, a veure, un moment, l'estan liant, vull dir que no estan quiets a casa seva ni estan allà de banda, vull dir que estan fent mobilitzacions, això em refereixo al concepte liar, algú se m'empadarà, i estan tallant algun, ara mira, si tallat alguna carretera, per visiblement sí, i bueno, aquestes coses, tot en aquesta, el que havia de ser el darrer dia de vaga, general, o el darrer dia de vaga dels professors, i que finalment no serà, perquè ahir convocaven dimarts i dimecres noves vagues, i al migdia crec que han de, bueno, crec que al migdia han de concretar més accions i més informació i més jornades. I que coincideix amb la vaga de biblioteques, que també hi ha avui vaga de biblioteques, i veurem quina afectació té sobre la nostra biblioteca, perquè aquesta sí que podria afectar a la biblioteca per a Fidelfica. En tot cas, podria, parlo sempre en condicional. En tot cas, estem atents a com evoluciona tot això i aviam què passa. Núria Torrents, bon dia, benvinguda.
10: Bon dia, gràcies, Josep Maricano.
0: Que algú deia que això dels professors s'acabarà. Mireu els de... Això és molt, a mi em fa molta ràbia. Els professors valencians porten en vaga indefinida des de fa ja unes quantes setmanes i ben poc se'n parla aquí. De vegades ens importa molt més el que pugui passar a Tudela que el que pugui passar al País Valencià. I realment hi ha molt més paral·lelisme el que passa amb el País Valencià amb el que passa a Tudela. És aquesta deriva que han agafat els mitjans públics catalans en molts casos, i TV3, que li mola més parlar de l'Ayuso que no pas del que està passant a València, i que moltes vegades ens desinforma. Els professors valencians ja fa moltes setmanes que estan en vaga indefinida, hi ha una caixa de resistència, i fins i tot hi ha hagut accions al Parlament Valencià, i aquí poc cas se n'ha fet de tot això.
10: Sí, en el cas del País Valencià, per això, a part d'estar en vaga indefinida, no s'han ni assegut a la taula negociació, perquè les reunions i les trobades estan absolutament trencades. Sí. Amb la regidora popular, bueno, amb la diputada popular en aquest cas, o consellera popular, ara no sé la nomenclatura exacta, que tenen a l'altre costat.
0: Sí. Molt democràtic tot plegat, també. Endavant. Sí, sí, digues.
10: Dues coses que comentaves sobre la vaga de biblioteques. Fins ara no ha tingut cap afectació en el cas de la biblioteca d'Arenys de Mar. De fet, la biblioteca d'Arenys de Mar té dues treballadores que depenen de les que seria la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, que són les que estan en vaga. Sí que és veritat que hi han pogut adherir, però en tot cas més enllà si s'han adherit o no les treballadores, no ha afectat el que seria el servei pròpiament de l'equipament cultural d'Arenys. Tema de, per altra banda, la següent vaga, el que comentaves i que sí que ja té una afectació dels darrers dies, que és la vaga de professors. Aquesta, doncs, com molt bé has dit, és l'última del cicle que es va anunciar el tercer trimestre, doncs tot plegat després que caí un 65% de la plantilla de professionals del sector rebutgés el preacord que havien assolit els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. En paral·lel, la Generalitat ja ha dit que mantindran aquest pacte i que avui es reuniran amb els sindicats que l'han firmat, que són Comissions Obreres i UGT, i ara també recordem professors de secundària, que fins fa una setmana estava a l'altre costat de la taula. I com a...

0: per aquesta mobilització del sector de l'educació.
1: Doncs així estan ara mateix les afectacions d'aquesta vaga. Deixa'm fer un apunt històric, ho dic perquè la gent diu... Apunt històric. Departament d'Ensenyament de la Generalitat, en mans d'Esther Niubó, Partit dels Socialistes de Catalunya. Anteriorment, Anna Simó, Josep González Cambray i Josep Bargalló, Esquerra Republicana de Catalunya. Anteriorment, Josep Bargalló, Esquerra Republicana de Catalunya, Clara Ponsatí i Meritxell Ruiz, Junts per Catalunya. Anteriorment, Irene Rigau, Convergència Democràtica
0: Junts
1: de Catalunya.
0: Sí. La Ponsatí crec que era de Junts,
1: Junts pel Sí. Perdons. Sí, és veritat, que va ser quan va anar Junts amb els d'Esquerra.
0: Ah, exacte.
1: Bueno, en tot cas, però ja pertany a la línia juntaire. És a dir, ella, igual
0: sí,
1: que la Meritxell Ruiz...
0: Eren consellers col·locats per al costat de Junts.
1: Exacte, són part juntaire de la formació. Vull dir, és més que res perquè quan diuen no, és que són uns als altres, no, mirin, els socialistes ara, els d'Esquerra Republicana des del 2018 fins al 2023, tots ells, els de Junts, en coalició amb Esquerra, però era de Junts, 2016 i 2017. Després va venir la Irene Rigau, que aquesta era convergent. Després va venir l'Ernest Maragall i en Joan Manel Pozo, que aquests dos eren socialistes. Després va venir la Marta Cid, que aquesta, juntament amb el Josep Bargalló, que aquests eren d'Esquerra Republicana. I des del 1999 fins al 32, passant fora del període del franquisme, és a dir, des del 77 fins al 99, tots convergents. Irene Carme Laura Gil, Xavi Hernández, Josep Maria Pujal, Josep Laporte, Joan Guitart i Pere Pissunyer. Per tant, aquí entre els convergents fins a un any, els republicans, els socialistes, els convergents, els juntaires i els republicans, i tot novament els socialistes, tots han tingut responsabilitat a la Conselleria d'Ensenyament. Ho dic perquè està bé que contextualitzem a l'hora de repartir que aquí tothom diguéssim queda retratat a la fotografia. Perdona, Núria, endavant, més coses.
0: No passa res. Els apunts històrics sempre van bé per contextualitzar. Deixant de banda doncs, el que dèiem de la plana educativa, una altra qüestió és que avui és el darrer dia perquè les famílies que vulguin inscriure els seus fills o filles al casal municipal d'estiu ho facin. En aquest cas doncs, poden fer-ho en el casal Baldufa, els temàtics, o el casal jove al tret de sortida de l'estiu genial. Serà el pròxim 29 de juny fins al 31 de juliol. I les inscripcions, recordar que s'han de fer de forma telemàtica.
1: Molt bé.
0: Un apunt de serveis i ja et faré un molt, molt breu repàs d'agenda. Res, una notícia d'agenda cultural. En aquest cas, doncs, el que comentava, un últim apunt de serveis. Rodalia reforça el seu servei amb un increment de la mobilitat pels mesos d'estiu. En aquest cas és un reforç concret a la R1 i a la R2. En paral·lel, també, aquest cap de setmana es faran treballs de millora a l'estació d'Arenys i això provocarà afectacions en els primers trens i últims trens que anirien de dissabte a diumenge, és a dir, de dos quarts d'onze del vespre a dos quarts de set de diumenge al matí. Per pal·liar l'afectació, Rodalies habilitarà un servei d'autobús per carretera que anirà des de Mataró fins a Massanet-Massanes.
1: Molt bé, doncs escolta'm, tot un goig, un goig Rodalia sempre complet. Ahir em explicaven que van per un tren i el maquinista va informar als viatgers dient este tren és inútil per al servicio. I els van deixar tirats en una estació de la R11. Vull dir que, bueno, és tot com una mica... Que si ho agafés Berlanga em faria una pel·lícula.
0: És una distopia.
1: Sí. Què més?
0: Avui arrenca la cinquena Fira de Salats a l'antiga llotja del Port d'Arenys, amb les entrades exaurides. Al voltant d'unes 500 persones degustaran vins d'arrel salines d'una quarantena de cellers de Catalunya i d'altres indrets. Escoltem a Arnau Berenger, que és l'impulsor de la iniciativa i que ha avisat que les pluges de les últimes hores no modifiquen res del programa, però sí que els beneficia amb una cosa, amb les temperatures.
2: Ells vindran després de dinar, ja començaran a arribar tots, gent que ve de lluny, no? També ve de Priorat, de Terra Alta, vull dir que al final n'hi ha alguns que ja venen a dinar, i després ja es van situant a les taules, el menjar ja està també tot a punt, Can Xicoi també a punt, el restaurant La Llotja que fa els plats calents també, i la pluja al final ens ha afectat amb una part, sí, d'això positiva, perquè ens ha modificat una mica la temperatura, que cada any, doncs, inicialment els salats era el juliol i acabat siguin el juny.
0: Una altra aposta.

0: que es va iniciar l'any passat és el sopar de dissabte, que s'emmarca en una nova col·laboració amb el Moi, que porta per títol La Marcelada. En aquest cas, encara queden una trentena de tiquets que podeu adquirir en l'establiment de la Copa Negra.
1: Doncs vins, vins d'origen salat, sempre venen de gust, maridats, amb, amb bona companyia. Vull dir que tant si és avui com si és demà, segur que serà una bona elecció.
0: I tant.
1: Què més? I ara, què? Cap de setmana ple d'activitats, la nostra ple, vida.
0: Hi ha moltes activitats, en aquest cas, mira, aprofito per recordar que també avui a la tarda, a partir de 7:45 del vespre, s'estrena la, o s'inaugura l'exposició del mes de juny aquí a la sala del Calissai. En aquest cas, doncs, recordar que és una exposició centrada en la pintura i l'escultura de l'Abel Prunyosa i en Sergio Sartori. Porta per títol Parano Paradise, materialitzacions, i el que dèiem, la podreu visitar a partir 7:45 del vespre i ja durant el juny en l'horari habitual de la sala.
1: Molt bé.
0: Això doncs, pel que fa avui, també a la biblioteca dir-vos que hi ha un, que s'inicia un cicle de dones viatgeres a càrrec de la Laia Cimarro a partir de les 7 del vespre. Seran 3 cicles diversos sobre literatura vinculada això a dones viatgeres i a partir del cap de setmana el que comentàvem, els salats, la marcelada i tot el que vulgueu, doncs, o ampliar a l'agenda de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
1: Doncs escolta'm, ja està, teniu tot ple, passeu-vos-ho bé, gaudiu del cap de setmana, els que us quedeu i els que marxeu, doncs, bueno, passeu-vos-ho bé i torneu dilluns o diumenge a la tarda i en tot cas serà sempre bo de comentar-ho i d'explicar-ho. Ens sembla que ho deixem aquí? Vinga,
0: i
1: doncs,
0: tant.
1: Que vagi molt bé. A reveure, 3:15.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Estiu, reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 90 88 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Vinga, va, amb 9 minuts arribem a les 10 en punt del matí. Som a Ràdio Arenys, aquest divendres estrany. Divendres estrany perquè hauria de fer sol i no en fa, perquè feia calor i ara fa fred, perquè havíem fet el canvi d'armari i ara estem aixecant tots el llit per trobar allà sota aquella bossa, aquella maleta o aquell que fos on havíem guardat la jaqueteta. Montsabat, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Sí o no?
1: Sí, totalment. Jo he sortit i mira, porto una jaqueteta prima, perquè sóc una figaflor, una mica d'aire i un gustipum, m'ho passo malament, sí, vull dir que... Però sí, canvi de... Però bé, però sembla que avui hi haurà una temperatura més agradable i sembla que la pluja se n'ha anat i que això ja està.
0: I després, els que som una mica previsors i que sabem que a partir del 15 d'agost, del 10... Sí, el 15 d'agost ja comença a venir els ruixats de tarda, que ja la nit ja refresca una mica. Mai ho guardes tot.
1: No, sempre fas una mica aquell espai de barreja, per si de cas que trobis el jersei et prim, és veritat. Sí.
0: Doncs
1: tornem a estar aquí.
0: Deixa'm preguntar-te, i ho dic perquè... I ara parlem de les activitats de la biblioteca, però avui és dia de vaga, de vaga de professors, ho estem explicant des de primera hora.
1: Sí.
0: També hi havia convocat una vaga de Rodalies, que finalment no s'ha dut a terme.
1: Ah, no la sabia aquesta.
0: Però sí, es va convocar en el seu dia i tal. I hi ha una vaga del Servei de Biblioteques, que es parla del Servei de Biblioteques de Barcelona i de la Diputació, però és aquesta cosa que...
1: Que socialment...
0: Periodísticament no coneixem amb molta profunditat què pertany a què i qui pertany a què.
1: Qui pertany a què i qui pertany... Sí. Si vol, ho expliquem una miqueta.
0: Sí.
1: Avui, com que... De fet, ja fa dies, que fa... Des de... Sembla que fa 4 setmanes enrere, no?, que es va, doncs, difondre. Es ha sortit a la tele, no?, gent personal del Servei de Biblioteques, que després explicaré què vol dir. Es va manifestar davant de l'Ajuntament de Barcelona, ha sortit a la tele, ha sortit als diaris, no?, i gent que et pregunta, i tu fas vaga, fas vaga, què passa, no? Realment, la vaga es va iniciar amb personal que treballa amb les biblioteques públiques. Estem parlant sempre de biblioteques públiques. El personal que treballa a les biblioteques públiques és personal depenent de la gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Val? Llavors, hi ha una sèrie de coses, no?, que temes i prou importants, no?, que es considera que són importants, i per això doncs s'arriba doncs a aquesta situació de fer vaga per poder doncs cridar l'atenció i intentar doncs, com sempre, no?, acords i parlar-ne i arribar a un acord. El que ha passat és que llavors també el personal, els TAPs, els tècnics auxiliars de biblioteca, diu, ei, nosaltres també estem descontents per aquí, no? I llavors doncs també s'hi han afegit. Dic que també el consorci, dic que perquè la gent ens entengui, la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona és una xarxa de biblioteques per les comarques al voltant de Barcelona, val? Llavors, totes les biblioteques, com Arenys de Mar, tenim signat un conveni entre la Diputació de Barcelona i el nostre Ajuntament, val? Vol dir competències d'un i competències de l'altre. El tema de personal, què passa? Que a totes les biblioteques, normalment, perquè hi ha moltes que només és personal que depèn de l'Ajuntament, hi ha les dues administracions dins del personal.
0: D'acord.
1: En el cas d'Arenys, són dues persones depenent de la Diputació, el personal tècnic, i el personal auxiliar depèn de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, com passa a moltes biblioteques. Què passa? Que les competències que ha de defensar cadascú i ha de tirar endavant, doncs a vegades no es fan. Però això és que és molt ampli, no podem entrar al detall, però les característiques són molt, molt, molt pròpies a cadascú.
0: D'acord.
1: Llavors, també el boom inicial que es va fer a Barcelona és perquè principalment el personal del consorci, del Servei de Biblioteques per la Ciutat de Barcelona és tan gran que necessita un consorci. No pot ser com els altres municipis de les comarques de Barcelona, no? Sinó que el consorci és com un ens, una administració diferenciada. Llavors, aquí passen, doncs, altres coses. Llavors, el que vull dir és que avui, no?, és un dels dies, no?, que aquesta vaga s'ha ampliat a tot el país, a totes les biblioteques públiques del país, de tot Catalunya. Per tant, ens podem trobar que hi hagi biblioteques amb sales tancades o biblioteques tancades.
0: Val?
1: Sabem que les biblioteques, per bé o per mal, però no som un servei essencial, no?
0: Sí.
1: Vull dir que obrirem en funció doncs dels acords i del protocol que tingui cada ajuntament establert amb el personal.
0: Val?
1: I és això, ho diem. Perquè certament ha cridat l'atenció i en part ho deixem aquí, però és dir que com tots els col·lectius, sempre hi ha coses que s'han de millorar. Per tant, és una manera de protestar i bé, tot és intentar millorar perquè el personal estigui satisfet, perquè els usuaris estiguin
0: amb millor atesos,
1: perquè ho tinguem tot. Llavors, bueno, és una protesta, llavors cadascú fa el que considera que ha de fer.
0: Ens afecta a nosaltres o no?
1: Avui no ens afecta.
0: Perfecte.
1: Parlem dia a dia, eh? Avui no ens afecta l'hora de que està oberta amb tota la seva normalitat.
0: Doncs en tot cas que ho sapigueu, la biblioteca d'Arenys avui funciona de manera al 100%, sempre funciona de manera òptima, però avui al 100% de la seva...
1: Sí, el personal hi som tots. Sí.
0: Exacte. I a partir d'aquí, doncs, bueno, que sapigueu que us podeu trobar o que ho podeu sentir, que avui ja va, que tal, que no sé què. Sí, és veritat, l'afectació és desigual, a nosaltres no. Si heu d'anar a algun altre lloc o a algun
1: passar,
0: altre, us pot passar que sí.
1: O un altre dia a la biblioteca d'Arenys també pot passar. Vull dir que això, estem, doncs, bé, en una situació que estem així.
0: I que els motius són múltiples, diferents, que afecten de manera diferent.
1: Sí, no es pot posar tot en el mateix sac. Jo també vull que et quedi... Perquè a vegades es presta confusió, no?, de dir, i què fas vaga? Bueno, a veure, entenem els motius, la situació, cada lloc és diferent.
0: A la biblioteca li passa com a nosaltres, que no és un servei essencial, però és molt important.
1: Molt important, clar, sí. Vale. És veritat, això. És que ho he volgut dir, perquè és que amb el Covid, no?, que a pilota passada és molt més fàcil, molt fàcil parlar i tots podem xerrar, que és molt fàcil, no? Sí. Però en el moment del Covid la biblioteca no era un servei essencial, no era un servei mínim, no? No era un servei que... I va estar, doncs, uns mesos tancat, fins al 6 de juny, que es torna a obrir, des del 13... de març que tanquem. Però això és qüestionable, eh?
0: Sí.
1: Perquè, evidentment, la biblioteca continuava fent feina, estàvem treballant, els usuaris podien parlar amb nosaltres i treballàvem per la biblioteca, per quan obrim, en projectes i coses que podem fer de porta tancada. Però sí que és cert que si la biblioteca hagués tingut un punt, no?, que vinguéssim a agafar llibres i tornar-los tots amb la mascareta, tots amb la protecció, penso que també els usuaris ho haguessin pogut agrair. Però són decisions i són protocols, que constantment estàvem refent protocols. Jo tenia protocol de Diputació, protocol d'Ajuntament. I s'havia de seguir el protocol. Però bé, no som un servei essencial.
0: Doncs, però com tot repetia, però som molt important i, per tant, ens agrada parlar-ne d'ell i ens agrada que se'n faci un bon ús.
1: Sempre
0: s'agrada que se'n un bon ús.
1: Sempre.
0: Que la gent, doncs, utilitzi el préstec de llibres, el préstec de revistes, el préstec de discs, de pel·lícules, és a dir, quan parlem de préstec parlem de moltes coses.
1: Parlem de moltes coses, participació a les activitats, avantatges del carnet, formació, tot el que fem, no?, i tot el que intentem transmetre.
0: Doncs, va, què podem començar explicant, Mar?
1: Comencem explicant dues coses, perquè aviat seran les 10, però jo vull explicar dues coses. Una és que avui comencem amb una proposta d'un cicle de conferències sobre dones viatgeres, que em fa molta il·lusió perquè és una proposta que ens ha plantejat la Laia Simarro. La Laia Simarro és una noia que ja fa anys que viu a Arenys. Ella Bueno, està vinculada en el món del turisme i ella treballa en una agència de viatges, fa de guia, no és tot aquest món, i a més també té una formació, a part de turisme, també, ara no sé si és antropologia, però bé, en el món de... Ella li ha interessat molt el tema de la dona, i a més s'ho ha portat al seu terreny, per dir-ho d'alguna manera, no?, amb el tema de les dones viatgeres. Llavors, viatgeres, ella ho engloba com el concepte de dones que van travessar fronteres i van narrar el món. Perquè que relaciona les dones viatgeres amb llibres, no? I a través dels llibres podem descobrir. Llavors, ella ha proposat un cicle de 3 conferències on parlarem de viatges i aventures de dones viatgeres i de les seves obres escrites. Vull dir que serà molt interessant. Des d'aquestes pioneres, passant per viatgeres victorianes, les exploradores, descobrirem a través de biografies concretes, o sigui que tindrem els llibres, com el viatge és una forma de llibertat d'expressió i de descobriment del món i d'una persona, d'una mateixa persona.
0: Fem una cosa, ens quedem amb aquest anunciat i seguim després de les notícies.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca. Continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès i també està tallada la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui, nova jornada de vaga general a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa i ha instat als sindicats a avalar-lo per tal de començar a treballar.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
3: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat tres columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
2: Notícies en xarxa. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Així està l'actualitat del dia. L'hem escoltat gràcies a l'informatiu de la xarxa. Nosaltres estàvem amb dones viatgeres, viatjant amb la Laia Simarro.
1: La Laia Simarro Ferrer, que us deia que és diplomada en turisme. Ella ha fet un màster en gestió cultural i, a més, ha fet un curs d'especialització d'idees capitals del pensament polític feminista a l'Institut de les Ciències Polítiques i Socials. O sigui, el món de la dona ella sempre li ha interessat molt i el vincula a la seva feina. Així, doncs, farem 3 sessions, aquest divendres dia 5, el següent i el següent, no? Tindrem 3 divendres, que a les 7 de la tarda escoltarem 3 sessions. La sessió d'avui l'ha titulat Les Pioneres, que és un recorregut per biografies d'algunes de les primeres dones que van gosar traspassar les fronteres morals, culturals i físiques, i van narrar el món amb els seus propis ulls. O sigui, dones que viatgen, i poden viatjar a vegades soles, perquè sí, sabem que les dones també uns anys enrere no és el mateix que fa 30 anys, no?, i rescatarem noms de dones i històries oblidades, no? I això és bonic perquè ens enriqueixen, perquè elles escriuen, fan literatura de viatges, i destaquem la dona viatgera, que és el concepte que volem treballar. Mm. Llavors, avui coneixerem la Egeria i el seu pelegrinatge als llocs sants del segle IV i a les cartes d'Istanbul de la Lady Montagu, convertir-la en la primera persona occidental que narra l'interior d'un harem. Clar, això no s'havia parlat. Parlarem de la Ida Playfair, que va donar 2 vegades la volta al món i va ser la primera dona europea a recórrer l'interior de l'illa de Borneo. També parlarem de la primera dona que va donar la volta al món sola amb 72 dies, de la Nelly Billy. Llavors, totes aquestes coses no les sabem.
0: No.
1: O sigui, sabem quina és la primera persona que va pujar a l'Everest, que sempre és un home, no? Sabem que, però de les dones no.
0: Bueno,
1: i és allò de dir aprofitar i reivindicar. No? La següent xerrada, com que ja serà un divendres que no ens veurem, és Les grans viatgeres exploren el món, no? Destaquem entre l'exploració i les dones pioneres. I la tercera, que també serà molt interessant, és Dones catalanes viatgeres. Ho aterrem al nostre país, perquè també hi ha moltes dones en el nostre país que han voltat, que han viatjat, i a més que la literatura ens acompanya, perquè han escrit i han explicat això. Llavors, aquest concepte i acte de llibertat i d'escriptura és el que volem destacar amb aquestes 3 xerrades de viatge, i espero que sigui una activitat que interessi, no?, i que vingueu, perquè escoltar la Laia Simarro és com aquelles persones, hi ha persones i persones, però que siguis, és una bona comunicadora, i a més, com que quan una persona parla d'una cosa que li agrada, no?, t'ho transmet. T'ho transmet, la veus i ho viu. És brutal escoltar-la. Jo espero que agradi i que vingui força gent en aquestes 3 xerrades, amb aquesta proposta que fem des de la biblioteca.
0: Doncs és un pas més en aquest treball que s'ha de fer i que estem fent, i que jo crec que anem molt lents, però que s'ha d'anar fent, de lluitar contra la invisibilització de la dona en determinats sectors. S'ha parlat i s'està treballant en el sector científic, a través del CSIC, mujeres, la campanya Mujeres Científiques, Mujeres Investigadores. S'ha parlat en el món de la ciència, en el món de la literatura també, grans investigadores que o han cedit la seva investigació al marit o a la seva companya.
1: Pel nom,
0: o al seu company.
1: Perquè elles han quedat
0: l'anonimat. No se'ls ha donat visibilitat.
1: Sí.
0: I ara ho fem també a través del món dels viatges, on, malgrat que la dona durant molts anys no ha pogut viatjar sola, i si ho feia era mal vista, hi ha hagut dones que han volgut trencar aquest tabú i que, per tant, cal que també, doncs, les posem a l'aparador i, bueno, expliquem i reconeguem la seva lluita.
1: Això és el que pretenem. I a més ho fem el mes de juny, no? Perquè el mes de juny ja és un mes, no?, que sabem que ens comencem a mirar l'estiu, comencem a mirar les vacances, i he pensat que era bo fer-ho ara durant aquesta època, no?, durant 3 setmanes seguides, i aprofito per recordar que la biblioteca no tanquem mai, que la biblioteca s'ha obert durant tot l'estiu, només tanquem el dia de Sant Anoni i el 17 d'agost, que són les 2 festes locals, però que la biblioteca continuarà sempre estant oberta per emportar-vos aquell llibre que voleu, que no pesi o que pesi durant les vacances, per acompanyar-vos i ajudar-vos a buscar aquella guia de viatges o aquella ruta de trekking o on te vulgueu, o qualsevol excursió en família que fem pel nostre país, que la biblioteca sempre està oberta i està a la vostra disposició.
0: És a dir, que ara que marxem, els que marxin de vacances o els que marxeu de vacances, prepareu el viatge anant a buscar la guia a la biblioteca.
1: Que sempre hi penseu. Guia o revistes de viatge, que tenen mim, que també és molt bonic. L'altra cosa que volia comentar, si tenim un moment, és que estem gairebé, ja tenim a punt tota la programació de la Biblioplatja.
0: Molt bé.
1: Val? Llavors, estem molt contentes perquè aquest any, o sigui, hi ha activitats que les continuem fent i que algú pot pensar, ostres, que sempre fan el mateix, i sempre fan el mateix perquè hi ha activitats que funcionen, que ens demanen i que tiren endavant, no? Però que en fem de noves, i si et sembla, fem una petita pinzellada i en parlarem amb més detall. d'aquí 15 dies. Dir-vos que la biblioteca i la biblioplatja obrirem després de Sant Anon, quan la fira ja ha marxat, i nosaltres ens continuem posant en aquell espai al costat de la Picordi, a la Picordi, a la part de darrere de l'aparcament, al costat de la guingueta de Can Vallbona. Obrirem el 15 de juliol i tancarem el 4 de setembre. L'any passat ja vam allargar una setmana de setembre i ho continuem fent.
2: Fantàstic.
1: Dic que mantenim els dijous a 6:45 l'activitat de l'hora del conte familiar, que això és un èxit, s'espera, i ja tenim totes les contractacions fetes amb els narradors, vull dir que això ja ho tenim. I dir-vos que aquest any, dins d'aquest tema, hem fet dues activitats per dues hores del conte dedicada a petits. Quan diem petits són infants de 1 a 3 anys.
2: Molt
1: i
2: petits.
1: Les següents són a partir de 4 anys. Ho diem perquè hi havia famílies que ens ho havien demanat. I realment, quan a l'hivern, a la biblioteca, un cop al trimestre, també fem aquestes sessions per petits. I doncs també ho hem incorporat a la biblioplatja perquè hi havia famílies que ens ho havien demanat. Fem un canvi, val? Divendres, mantenim durant 6 divendres, farem les xerrades de medi ambient. Aquestes xerrades que lliguem amb la regidoria de medi ambient, no?
2: Sí.
1: Que ells se n'encarreguen, ells contracten i ells proposen, i que ja gairebé també ho tenen tot a punt. Sempre hi ha aquelles d'èxit que continuen sortint, no? Però sempre hi ha novetats, hi haurà itineraris mediambientals. Aquest any una xerrada d'aranyes, que no n'hem fet mai, però es veu que és superinteressant, o sigui que fem més novetats. I no t'ho explico tot, però sí que t'explico una cosa més, que és que els dijous, els dimecres, a les 10 del vespre fem l'Arenys de Contes, aquesta activitat que lliguem amb l'Albert Estengre. Farem 4 dijous, el 23, 29 de juliol, i el 5 i el 12 d'agost ho farem a les 10 de la nit a la Biblioplatja, val? Com ja fem. Llavors el que fem aquest any és allargar dues sessions, dos dimecres més, però llavors el que fem és ens trobarem a lloc de les 10 de la nit per escoltar contes, ens trobarem a les 7 de la tarda en les escaletes del port, o sigui, allà davant de la Golondrina.
0: De la Marinada.
1: Perquè el que farem és bueno, hem titulat Contes i cadires a la fresca i passejada amb la Golondrina. El que farem és que ens asseurem allà a les escaletes, escoltarem una narració i després, cap a 2, 3:15, agafarem la Golondrina.
0: Oh, molt bé.
1: Serà bonic. Ho hem avançat, perquè ja ho sabeu, que a partir del 15 d'agost, que dèiem, la claror ja no és la mateixa i es fa fosc abans, però farem l'activitat de la Golondrina. No serà com els altres anys que fèiem. A les 8 sortíem i després a les 10 repetíem la sessió, sinó que ho hem allargat pel final. I en aquesta ocasió, el 29 i 26 d'agost, serà l'Albert Estengre, la Mercè Boer, o sigui, es bo teatre, que serà qui faran aquestes sessions. I ho deixo aquí, perquè hi ha més novetats, que són el que juguem del dilluns, dimarts i dimecres, que ho explicaré d'aquí 15 dies.
0: Vinga, va, doncs moltes ganes de saber molt més sobre aquesta biblioplatja, totes les activitats que hi ha al voltant, i aquest funcionament, que seguirà sent igual que l'any passat, allargat al mes de setembre i més proper a la zona de pas.
1: Sí, i estem molt contents, perquè això ja vam dir-ho l'any passat al setembre, però és que ens ha funcionat molt bé. Ve molta més gent, al matí hi ha més gent que ve, perquè al matí encara passem... Hi ha estones que s'està bé, sobretot al començament, no? Que ve llegir el diari, ve llegir una revista, i alhora també els casals. Funciona molt bé. Estan com que està al costat de les passeres, no? Quan anem a la platja, hi ha molta més ombra, perquè tenim els arbres, les taules de les cadires, i això fa... Els usuaris han augmentat en aquests dos anys, estem molt agraïts i contents de la resposta que hem tingut.
0: Doncs, Montse, si et sembla, ho deixem aquí, d'aquí 15 dies ampliem. En tot cas, que sapigueu que avui parlarem de viatges i que val molt la pena, ser-hi present i escoltar aquestes històries de dones viatgeres amb la Laia Cimarro.
1: Sí.
0: I, en tot cas, d'aquí 15 dies explicarem àmpliament el que es farà en el context de la biblioplatja. Que tinguis molt bona setmana. Que
1: igualment.
0: Vagi molt bé,
1: Montse. Vinga, adéu.
3: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té... té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
3: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera.
2: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
3: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
2: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
3: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
5: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
3: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Al Sàvia Verda volem ajudar a entendre els efectes del canvi climàtic amb l'ajuda dels millors experts del país. Volem prendre consciència de què podem fer per aturar-lo i avançar en la transició sobre què cal fer. Si vols saber-ne més, sintonitza Ràdio Arenys els dissabtes a la 1 del migdia i els dilluns a 11:45. Sàvia Verda, amb Imma Ranera, a Ràdio Arenys. Perquè la salut del planeta també és la nostra salut. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
0: Res, dues coses abans de saludar en Juanjo, que el tenim aquí a l'estudi. Res, molt breu. Per una banda, avui no fem cine perquè en Xema el tenim fent un festival de cinema a Tenerife o no sé què. Per tant, avui no hem fet abans cinematogràfic. I després convidar-vos a aquest proper diumenge, dia 7 de juny, a les 7 de la tarda, aquest A la fi del món, concert de piano i projeccions de David Hordisch. Un viatge de fi del món és la història personal del camí que en David va fer, acompanyat de les seves pròpies composicions de piano i precioses imatges al llarg del camí. Va caminar 2.500 quilòmetres des dels Països Baixos, passant per Santiago de Compostela fins a Finisterre, que és considerat la fi del món. A través d'una campanya de microdonatius, el seu propi piano va arribar fins allà i va donar un concert des de la zona dels penya-segats. Per tant, bona possibilitat de recuperar aquest viatge personal i aquesta història. Un cop dit això, Juanjo Almansa, bon dia i benvingut.
7: Bon dia, què tal, com estem?
8: Doncs molt bé, tu, de viernes.
7: De viernes,
8: molt bé, molt bé. La veritat és que ja mes de juny.
7: Sí.
8: Ja mes de juny, cosa que em sembla al·lucinant. D'aquí, compteu que d'aquí dos mesos ja estarem...
7: al final de l'estiu.
8: El 80% de país ja estarà de vacances. Sí, és a dir, sí, sí. Pràcticament el que hem viscut des de Sant Jordi fins avui és el que ens queda per les vacances. O sigui, sí, una cosa que em sembla bastant sorprenent.
7: Ara comencen els festivals d'estius. Ara estava llegint La Vanguardia, que veia avui un suplement d'això.
8: Sí?
7: Déu-n'hi-do. És, una quantitat de festivals de música impressionants.
8: Jo crec que no hi ha tants cantants.
7: Molts estan repetits, eh?
8: Ja t'ho dic, però sí que és veritat que ara el de posar, de fer concerts al vespre i tal, i està com molt de moda. Hi havia un, jo t'he de dir que jo vaig anar només a un concert i em va semblar flipant. A Lloret hi ha els jardins aquests de... no sé com es diuen. Hi ha uns jardins preciosos.
7: Sí, Lloret o Blanes? Ara no sé.
8: Lloret. Sí, sí, no és el Mar i Murtra. No. És més als jardins de Santa Clotilde o una cosa així, es diuen. Vale? Són uns jardins preciosos que hi ha... Que mira que Lloret és lleig. Però això és bonic, saps? Està més amunt de Lloret, entre Lloret i Tossa, per entendre'ns. I van fer com un cicle de concerts farà 3 o 4 anys. I vaig anar a veure el Coquemalla, a més un dia que plovia, vull dir, tot una èpica, i em va semblar preciós, i un lloc ideal per fer festivals d'estiu. Tu, el van acabar aquell any. Ja no van fer més.
7: No sortien els números. Aquí Pineda també van anul·lar un que feien també a l'estiu, molt important.
8: A una a la platja, potser?
7: Que per les queixes dels veïns o alguna cosa que va passar, que van anul·lar.
8: Jo crec que era un que feien a la platja o alguna cosa així, i que els veïns es queixaven, i a més el Ministeri tampoc no ho veia molt clar, allò de concerts a la sorra i tal.
7: Ja
8: em sona aquesta polèmica. I després hi ha els concerts pijos, escolta'm, els de Cap Roig. No, és que jo vaig a Cap Roig.
7: Sí. Sí, el Pedralbes també fan algun.
8: El festival de Palau de Pedralbes, també.
7: Paralada.
8: Aquest no em sortia, el de Paralada, saps? És que aquests... Bé, Tom Jones...
7: És un aforament molt petit.
8: Clar, sí, sol haver molta camisa blanca, molt vestit llarg, de blanc, així, ibisenc, saps? Molta màniga...
7: Bueno, aquí a la Cerdanya també fan un, sembla, també...
8: Ah, sí, aquest no el conec, aquest me l'he perdut, sí?
7: També hi ha un que s'està fent bastant potent.
8: No, sí, això dels festivals d'estiu... I després, jo quan era més jove, bueno, ara encara ho soc, no? Però ho era més encara, era molt guai el Grec, que ja no era tan elitista o no era tan així, tan... Ara ha perdut, jo crec que ha perdut encant. Però els primers, o els grecs dels 80, dels principis dels 90, eren guai, perquè t'anaves a... feien concerts... Jo havia anat a un concert al llac de la Sagrada Família, allà, era impensable, que del Pavi i tal, però al llac de la plaça Gaudí l'havia anat, o anaves al festival, allà al Teatre Grec, a Montjuïc, que feien coses rares, però era xulo. Ara, no sé, el festival d'estiu és bien. Aquí tenim el festival a la Ruta, a la Gruta.
7: I el de jazz.
8: I el de jazz, també, Que, bueno, que són... És la nostra aposta musical. Bueno, i ara... I els catarres.
7: Això de festa major.
8: Exacte, eh? I els altres, els Doctor Prats. I els Doctor Prats. Bueno, però no és un festival, això. No, això és més aviat festa major. Bueno, escolta'm, en tot cas, apunteu-vos al tema de la cultura i de la música i del teatre i de totes aquestes coses, que jo crec que està molt bé. Ara.
7: Bueno, molt bé.
8: Què tenim? Aquesta setmana
7: tenim molta cosa.
8: A nivell internacional...
7: Sí, bueno, la guerra del Líban, que estan ahir, ara s'arriba en un pacte, no?, que semblava que sí, però ahir va trencar el Hezbollah i estem en lluita...
8: Intentant arreglar
7: això.
8: A
7: nivell espanyol tenim els judicis de l'hermano de Pedro Sánchez.
8: I de la Leire.
7: Tot el cas Leire.
8: Deixa'm obrir un parèntesi, parlant de judicis. Jo vaig intentar veure ahir el del Pedro Sánchez i no el vaig trobar. No vol dir que no el féssim, vol dir que jo el vaig estar buscant a les sales de l'audiència i no l'ho vi. Però l'altre dia vaig enganxar un tros del judici del Kitchen, que també el van fer a l'audiència, i vaig enganxar al Villarejo testificant. Jo això que et diré ho vaig veure en directe. Sé que després alguns mitjans ja ho han tret pel seu compte, però jo ho vaig veure en directe i em vaig quedar ojiplàtico. Perquè estava allà el Villarejo anava explicant sus coses i tal, no sé què, si no el fiscal, jo, bueno, aquesta manera de fer creer, que no sé, parece amigo todo el mundo, ¿vale? Aquesta cosa així. I de sobte està parlant i diu, porque claro, yo cuando... Un momento, señoría. I es posa dret i comença a fer com exercicis gimnàstics, però sí, així, com aixecant les cames i diu, es que tengo un dolor, me operaron y que me, de vez en cuando me cogen
9: tengo que levantar
8: en las piernas que me tengo que levantar.
9: I tu vas veure en directe.
8: Jo això ho vaig veure en directe. I vaig que... Què fa aquest tio? Sí. Què està fent? I se senta i segueix.
9: I continua. I,
8: clar, evidentment em vaig quedar una estona, vaig dir, no, això deu tenir segona part. No, ja no
9: es va aixecar
8: més. Tornar a fer més. Però vaig quedar-me, vaig dir, hòstia, això és boníssim, saps? O sigui, l'home fent gimnàsia sueca, saps?
9: Allà, en mig del judici.
8: I perdona, senyoria, però és que m'ha cogit aquí, que me cojo un calambro en la pierna. em va semblar extraordinari. I després, bueno, i després hi ha coses que no ho han tret, però que també em van semblar bastant curioses. Això ja és molt del personatge, que li deien al fiscal, i el fiscal li preguntava i ja li deia, bueno, tot, no me lo puede preguntar así, porque esto es una... La jutgessa, senyor Villarejo, que és aquella senyora de Màlaga, sí. Senyor Villarejo, el fiscal puede hacer la pregunta que quiera y usted tiene que contestar. I com que és acusat, oh, en su caso no tiene por qué contestar, porque no tiene tal, pero no tiene por qué usted decir cómo se tienen o no que hacer las preguntas. Y llavors, bueno, bueno, una cosa...
9: Tu passes bé, quan ells ho dicin.
8: De veritat, que jo crec que he perdut part de la meva vida, és a dir... Jo
9: no seguint els judicis.
8: No seguint els judicis, o sigui, hauria d'haver estat periodista de tribunal, jo, perquè t'asseguro que és espectacular. Bueno...
9: Sí, jo penso a nivell català, sí. El tema de la votació ahir de la vaga de l'educació,
8: això... bueno, ara sí, veurem sí. Què passarà amb tot això.
7: A veure què passa.
8: Però tenim aquí els nens
7: avui a casa. Avui hi havia vaga, no?
8: Avui hi ha vaga. Vaga general, que hi ha alguns que la faran, altres que no, uh-huh. No hi ha un lío. A més, també hi ha vaga de biblioteques. Vull dir, avui hi ha vaga d'un munt de coses. Sí. Vull dir que No, tindrem... Ja veurem si la gent s'examina. Ja hi ha hagut exàmens endarrerits. I ja veurem...
7: És que aquest any, poc a poc, les classes han fet.
8: Bueno, aquest any... Això és pitjor que la pandèmia.
9: Sí, anat... que van aprovar, però van fer una aprovació general.
8: Un aprovado general a tot el món i així ens han anat les coses. No, aquest any han anat menys a classe que l'any de la pandèmia, ja t'ho dic ara. Sí, sí. Jo tinc alguns per casa que... Bueno, avui tam... No, avui no, bueno, bueno, vale. Saps? Vull dir que és una cosa tremenda. Bueno, i ja no parlarem, però és igual, ja està, eh? Però passem... Eleccions al Real Madrid, ojo, cuidao.
7: O sigui, aquest diumenge, eh?
8: Que això ens ho hem perdut, clar. Nosaltres hem patit les del Barça, que ja són prou ridícules, sí. Però com que som les nostres no ho percebem així. Però clar, quan no són les nostres, bueno, els que no som del Barça, els que no som del Madrid, quan no són les nostres i tu mires des de la graderia de dir, bueno, esto está pasando fuera...
9: Amb palomites, crispetes, eh?
8: Home, això és espectacular. I a més, amb un personatge com el Florent, saps?
7: Sí.
8: Em sembla, jo crec que hem tingut... A nivell... Com a...
7: I cada dia va més, eh? És una cosa que dura... Un... És que estem desitjant que duri una setmana més.
8: Sí. I jo, la campanya. O sigui, deia l'altre dia, quants anys al Madrid sense eleccions? 20 anys?
7: 20
8: o...
7: anys, 20 sí,
8: anys.
7: Sí. Des del 2006.
8: Com que hem fet aquests 20 anys sense eleccions al Real Madrid? Perquè ara és el Florentino Surt, paga anuncios mentre entrevista l'altre.
7: Clar. Te'n vas a l'Hormiguer, pues yo me voy a Horizonte.
8: Exacte. ¿A Horizonte? Sí. Què dius? Home, o sea, luego he hablado con el padre de Haaland y resulta que Haaland no va firmar, i bueno, o sigui, una cosa... Bueno, és igual, ja t'ho dic, que mirar-t'ho des de fora, nosaltres ja tenim les nostres, també sé que les de la porta també tenen lo suyo, passa que com que són les... Ho vivim amb, com amb més patiment i vergonya, però quan són les dels altres... Hòstia...
9: També heu venidor. A veure bueno, què passa aquest diumenge, eh?
8: Bueno, va.
9: Vinga, va. Què hi ha a la tele?
8: Pues un munt de coses,
9: un munt de coses, eh? Així que està rúfol i que sembla que demà plourà una miqueta,
8: sí,
9: eh?
8: Pues vinga, tothom a veure la tele, va. Per on comencem?
9: I està molt enfocat amb la visita del Papa, eh? Sí. També ho hem de dir, moltes coses de que parlarem del Papa, eh? Que ve...
8: Molt pesats.
9: Que ve dimecres a Barcelona, sembla que primer va a Madrid, demà.
8: Sí.
9: I sempre dimarts o dimecres està per aquí, eh?
8: Sí, sembla... Bueno.
9: Pues vinga, anem, comencem per Antena 3, divendres, avui una gala més de Tu cara me suena.
10: Yo no te pido la luna.
11: Tu cara me suena. El viernes a las 10, nuevo programa en Antena 3.
12: Me voy a poder quitar esto de la cabeza.
7: Que s'haurien d'obrir què, eh?
8: Home, cantar...
7: Fent... Toda.
8: Aquests que eren també Yo no te pido la luna, que són dels anys 80. Vestit de senyora, el vaig veure amb una promo així com...
7: Vestit de senyora.
8: Que no se'l reconeixia gaire. Que José León de Ubrique també s'ha menjat una mica José León de Ubrique. És a dir, s'ha doblat amb volum, José León de Ubrique. Ja no és aquell noi així espigat i tal, sinó que els anys ha sumat anys i quilos, les dues.
7: Sí.
8: Però bueno, escolta'm, tocar
7: més suena. Sí, tocar més suena. Bueno, el
8: senyor encara resisteix, ja, en el fragor.
7: Vinga, i demà, un altre programa, aquell dels nens que canten, que ningú coneixen, és La Voz Kids.
8: Hombre.
12: La Voz Kids continúa arrasando.
13: ¿Quién se ha girado primero? Edurne, no hay más preguntas, señoría.
14: ¡Qué alta, señoría!
15: ¡Qué difícil, Edurne! ¡Tú eres agresiva!
12: Líder y lo más visto de la noche del sábado.
16: ¡Fancy!
15: ¡No lo puedo creer! ¡Ay,
14: madre mía!
12: La Voz Kids. Nuevo programa el sábado a las 10 en Antena 3.
8: Yo creo que aquest anunci... Exactament aquest anunci el podríem haver fet...
7: Cada setmana?
8: I no passaria
7: res.
8: És a dir, fixeu-vos, no hi ha cap nen que canti, no es veu cap nen que es refili, la música no és ni de nens que faci música, i és... ¡Hombre, Lurne! ¡Hombre!
7: ¡Fonsi!
8: ¡Hombre, Fonsi! ¡Me giro, no me giro! ¡No le da! El líder, i tira pa'lante. No sé, aquí van fer una plantilla de promo i...
7: d'aquí no surten.
8: De tirar pa'lante. No fan res.
7: Sí. Bueno, La Voz Kids, que vol veure aquest dissabte, demà, a les 10 de la nit, a Antena 3.
8: Nens que canten i vinga, dale.
7: Vinga, anem a la sexta, programes de documentació. Comencem amb la sexta columna, que fan una investigació sobre el cas Leire.
17: No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada, gracias.
18: ¿Qué, señora Aldama?
19: Voy a hablar ahora, porfa.
20: La Guardia Civil en el interior de la sede del Partido Socialista.
21: Cuando uno no conoce la historia, está condenado a repetirla.
22: Venga, llamad a la policía. La sinvergüenza está.
19: Muchas gracias. O necesito explicar quién soy.
12: Leire, atasco en las cañerías. Este viernes a las 9:30 en la sexta columna.
7: El que fa les formes d'aquest programa s'ho passa bé.
8: És molt bo. O sigui, el recull de talls era difícilment superable. Doncs pues ho ha aconseguit.
7: Sí, ho ha aconseguit.
8: Amb la música
7: cançó Leire.
8: Leire, na. És molt bo. A més, aquesta cançó és com bastant enganxosa. Vull dir que sona molt. I després hi ha talls com a junta que se llevan aquí esta sinvergüenza. Muchas gracias. És a dir, el que fa... Aquí, veus, els de... Com es diu? Els de Tocar a Me Suena o els de La Voz Kids podrien prendre nota una mica
7: noi,
8: dels de la sexta columna, saps?
7: Sí.
8: Vull dir que ja és això. No, està bé. Leire, bueno, no conec res, no puc comentar perquè no en tinc ni idea. És la...
7: Cas Leire, que tirarà durarà mesos.
8: Li deien la, com es diu, la lampista, no?
7: La fontanera.
8: La fontanera del PSOE, no sé què, no sé, al final, això... Aquesta senyora, que no conoce la història, diguéssim que utilitza moltes frases fetes, És a dir,
7: I després d'aquest programa, Equipo de Investigación, Gloria Serra, parla d'un cas que ens afecta molt, perquè aquí passa molt, que quan et roben un mòbil, aquest mòbil on va parar?
8: On va parar? A veure.
12: A una reportera de Equipo de Investigación le desaparece el teléfono en Madrid.
23: Venidos al aeropuerto de Casablanca.
12: Y lo localiza en Marruecos. Decidimos seguir su rastro. ¿Qué ocurre con un móvil después de que te lo roben?
24: La ubicación aparece por esta zona.
12: La ruta de los móviles robados en Equipo de Investigación. Este viernes a las 10:30 en La Sexta.
8: Home, està bé, la idea és bona. Sí.
7: Hi ha gent que quan li roben un mòbil tenen allò de la ubicació, no?
8: Sí.
7: Que a vegades la gent que li ha passat estan en aquell pis, jo què sé, un poble a Mataró, o a Vilassar, o per dir alguna cosa, a Calella, i tu ets d'Arenys, no?
8: Sí.
7: I truques a la policia, mira, aquell mòbil està en aquest... I et diuen que no poden fer res.
8: Ah, sí?
7: Sí.
8: Jo no ho havia trobat, això.
7: Sí, molta gent s'està queixant d'això,
8: No, no puedo hacer nada, no... Però si el tinc, està al 24 del carrer...
7: M'està dient que està aquí.
8: Sí, de Sant Gabriel. No, aquí no puc fer. Hòstia, no sabia jo això. Jo crec que això és interessant perquè, és a dir, al final...
7: No, sí, és perquè no poden entrar a les cases, potser... Jo crec que anirà per aquí més bé,
8: Ah, vale. Perquè ha de ser per ordre judicial...
7: Clar, alguna jo, cosa que, jo crec que anirà per aquí, eh? Però, ah, però clar, està passant molt car... A tothom té la ioda que et diuen d'on està el mòbil, jo que això. Si te'l roben o els perds fins que no la paguen, bueno, no se li mira el mòbil...
8: No deixa de
7: marcar-te on està, eh? Sobretot els primers... les primeres hores, primers minuts...
8: I que gasta bateria, això. Jo ho tinc activat, això, i va guastar en bateria, però penso, bueno, el dia que em fotin al mòbil, almenys sabrà on t'està. Doncs pues no.
7: Sí.
8: Pues, bueno...
7: Tu estàs espavila, tu.
8: Clar. Eh? Ara, segur que això, el Jonathan Andic ho tenia activat, segur.
7: Sí? Sí? Un dels d'això de...
8: Oye...
7: Que ha investigat els Mossos és perquè el Jonathan Antic el tenia activat.
8: Claro, sí. És a dir, que mira, que vagin a... que busquin a la cosa aquesta i el trobaran, aviam on està, això del telèfon mòbil. Va, però això és de... Ara el que cal saber d'aquesta noia de la Sexta és si li havien robat el mòbil i la tia va decidir, oye, que m'han robat el mòbil, vamos a hacer un reportaje, o si va deixar el mòbil perquè li robessin. I va, arrel d'això està fent el reportatge. Però trobo que això està ben trobat. Aquestes coses que m'agraden.
7: Vinga, anem a diumenge, eh? Veure, Anatomia D, que sempre analitza moments històrics que han passat al llarg de la història d'Espanya.
8: Sí?
7: I aquí analitza el moment d'Homofab, i no sé si te'n recordes que era un programa.
8: Sí, un programa de televisió.
7: Era tipus Polònia, però no, de política no era més bé de nivell social,
8: sí,
7: no?
8: Sí, feia...
7: José Corbacho sortia... Sí,
8: i feien com imitacions, no, havien personatges,
7: sí,
8: no?
7: Sí, imitacions de mons de la tele, de famosos i tal, sí. Que es deia Homofapping, i parlen d'això.
1: Vamos a hacer un poco de memoria.
2: Ay, Dios.
4: Pero qué fuerte.
1: ¡Buah! Uy, la genio.
16: Me acuerdo de cada día del rodaje.
1: La casa de tu vida.
2: Bárbara Rey.
4: ¡Ay, la niña!
2: La nana de UPA, es que es fuerte.
16: Aquí hubo bronca, ¿eh?
2: ¡Guau, eh!
16: ¿Lo puedo aplaudir?
1: Puedes.
16: Por favor.
18: Anatomía de Homo Zapping, fábrica de estrellas.
7: Molt bé, Homofapping, bueno. A partir d'aquí, bueno, sortia molta gent imitant.
8: Sí,
7: i...
8: no li trobo jo... No crec que fos tan històric com per dedicar-li un programa, saps? Anatomia de l'1-2-3, tampoc, però jo li trobo més sentit, no?, que Homofapping. Sí, sí. Jo crec que no el veia, l'Homofapping. Tu el veies, Homofapping?
7: Sí, ho feien tots els dies allò abans de les notícies. Era tipus l'Hormiguero, ara, l'aquell horari.
8: Sí. Sí. No, jo segur, sí. No, segur que no el veia. Bueno, jo me'n recordo los guinyoles.
7: El Plus,
8: que feien el... Bueno, aquell... Sí, que, sí, sí, sí, bueno, sí. Que sortien i tothom els veia i feien la imitació de González i de l'Aznar i, de,
7: sí, sí.
8: I del Rei i del no sé qui. I, no sé, i un dia va desaparèixer los guinyoles de Canal Plus i ara m'ha fet pensar en això, mira. Ja està.
7: Bueno. Vinga, anem a Telecinco. Telecinco de viernes. Fa una setmana va morir Frank Francesc, que era
8: sí?
7: un home sí, de càncer de pell.
8: Sí?
7: Es va deixar fa una setmana. Mm. I recordem que es va fer famós perquè va ser parella de la Bàrbara Rey.
8: Sí.
7: Va sortir totes les revistes del cor. I de viernes ja tenia una entrevista gravada amb ell fa poques setmanes i la meten avui.
8: Aviam.
25: Me siento listo para morir. ¿Te has arrepentido en algún momento de haber tenido un romance con Bárbara? No me encontraba a gusto con muchas cosas que hice, pero no creo eso todo. Te alejas de la verdad.
7: Escoltar aquesta clar. Última entrevista.
8: Mm. Bueno, és aquella època dels 90, no? Quan
7: sí, cop i
8: volta,
7: sí, sí, sí.
8: Pues la Bàrbara Rey va anar amb el Fran Francés, la Marujita Díaz va començar a liar-se amb el Dinio, que l'altre dia, per alguna ràdio, vaig sentir que encara fa pel·lis porno.
7: En Dinio?
8: Sí, o sigui...
7: Perquè que... deu tenir una edat, aquest senyor,
8: bueno,
7: ja, eh?
8: Jo crec que ni amb una grua o alguna cosa, però... Però no, el que sí que es va passar que quan va acabar amb la Marujita i tal, no sé què, el tio es va fotre la indústria del porno, això se sabia.
7: Sí, sí.
8: Però clar, estem parlant de fa 15 anys.
7: 30 anys,
8: o
7: sí.
8: 30 anys, vull dir que no.
7: El 90.
8: En algun lloc vaig sentir que ho deien, em va estranyar molt, perquè clar, al final això tot passa factura a la vida, no? Mm-hmm. Però te'n recordes que va fer estar la cançó Por la mañana haciendo el amor?
7: Sí. Por la mañana haciendo el amor.
8: Sí, que encara dura. Pues va ser l'època d'això, de la Raquel Mosquera, que acaba amb el Pedro Carrasco, i de gent així.
7: La Berrocal, no?
8: La Iola Berrocal. La Isabel Gemio es va liar també amb un que també era com així, com rotllo José el Francés, però d'un tal... bueno, també així. Vull dir, van començar a sortir gent... Com en aquell moment, que se'ls consideraven com molt guapos o molt guapes, no? Mm-hmm. Bueno, el Dinio no, però els altres sí, i que es liaven amb famosos i els portaven com si fossin mascotes pels puestos, era com...
0: Sí,
8: era
0: sí,
8: com,
0: sí,
8: com
0: sí.
8: Bueno, José el Francés, mira, ja...
0: Sí, sí.
8: Que havia un cantant que es deia José el Francés, també.
0: Sí, que canta així flamenco,
8: sí,
0: no?
8: Sí,
0: encara hi és. Sí,
8: bueno,
0: sí,
8: aquest sí. Tio va estar a la presó.
0: Si no sé si és a presó o en judici o alguna cosa...
8: Sí, me'n recordo. Bueno,
0: era aquella època.
8: Era aquella època que hi farem.
0: Molt bé. Demà dissabte hi ha una cosa que te quiero decir, aquest programa que posen la carta al mig i s'uneixen, que a part dels que surten i tal, sempre porten que saben un famós.
8: És antic. Aquest programa és com antic.
0: Sí, és que es posa.
8: És com ranci.
0: Doncs aquesta setmana ve un actor que és en Can Yaman, que bueno, està de moda, que fa sèries...
8: Sí, és un turc, no?
0: Novel·les i aquestes coses.
3: El programa que une, que cierra heridas.
5: Se la sonreí, me encanta.
3: Que da nuevas oportunidades.
6: Te quiero mucho, tío. Dame una segunda oportunidad.
3: En Hay una cosa que te quiero decir, esta semana recibimos a Jan Yaman. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
0: Molt bé, vull veure aquest programa, doncs...
8: Sí.
0: És de plorar una mica.
8: Te quiero mucho, tío. Dame una oportunidad.
0: Sí.
8: Que ja m'explicaràs tu, el Jan Yaman aquest, o el Can Yaman, o com es digui, que jo, aquest surt a pel·lis turques, a sèries turques, és un guapo d'aquells...
0: Sí, guaperes, sí. Cabell llarg i tal.
8: Sí, exacte, així, barba, una mica com nosaltres. Sí.

0: com de la, del nivell, no? Sí, sí, sí. I ja ho tens. No sé què fan fent això a la nit, però bueno, Jorge Javier Vázquez, l'home que més operat ja no pot però estar. Bueno, de Badalona, aquest senyor que és de Badalona.
1: Sí, sí, de Badalona. Vinga, anem a 4, eh? Anem a 4, comencem aquest diumenge, que fan un programa especial d'Horizonte, emeteixen la pel·lícula que van fer de Trump fa 2 anys.
0: Un altre cop?
1: De Trump, que no parla sobre la seva vida en si, sinó parla sobre com feia els seus negocis quan era jove.
2: El próximo mes de junio, el presidente de Estados Unidos cumple 80 años.
3: Hagamos América grande otra vez.
4: Me gusta.
2: Y aquí en 4 estrenamos The Apprentice, la historia de Trump. Película llena de polémicas y de bastantes códigos desconocidos. Por ejemplo, ¿quién fue Roy Cohn?
5: ¿Cómo se gana?
6: Hay reglas.
7: Atacar, atacar, atacar.
8: No admitir nada, negarlo todo.
9: No importa lo que pase, cantas victoria y no admites la derrota.
2: Nosotros después haremos un dossier especial de Horizonte con información que no se conoce. Con la América que ama Trump y la que le odia también. Yo Trump, muy pronto, en 4.
1: Aquest diumenge.
0: Molt, eh? M'agrada molt el to de la América que ama Trump y la que le odia también. Com dient, es que existe gente que le odia. Es decir, aunque parezca increíble...
1: O sea, parezca mentira.
0: Claro, con lo bueno que es, lo guapo que nos parece y lo buen político que lo consideramos... Pues hay gente que le odia. Es que no se puede tal. Lo de aquel payo Horizonte es como molt bestia. Y después diu Trump. No diu no, Trump.
1: Sí, es verdad. Sí, un accent sí, americà.
0: Que queda com el guai. No? Trump. Sí,
1: sí. Aquesta Horizonte. Pel·lícula que no crec que el deixi gaire bé.
0: No?
1: Bueno, no sé, però bueno. No té pinta, no?
0: També és veritat. No crec que el deixi... Segurament... Deuen centrar-se amb la imatge del pajaro aquest de l'ombra, que està a l'ombra i que és el que li ensenya allò d'atacar, atacar, atacar i aquestes coses. Sí. I bueno, veurem què explica la pel·li. Però Horizonte, en si mateix, que havia de ser un programa... Tan aviat et parlen de Trump, com surt el Florentino, com et parlen
1: del Zapatero.
0: Del Zapatero, com, no sé, és igual, és Horizonte, és com l'Horizonte, com no se ve bien lo que hay, pues ya cabe todo ahí, saps?
1: Tot.
0: Una cosa com molt curiosa, sí, bueno.
1: Vinga, anem dilluns, en Guàrdia, aquest programa que investiga crímens, bueno, explica com és tipus crims, però... l'espanyola, bueno, més o menys, sí, que es diu Guàrdia,
0: crims, no?
1: Sí, que explica el que va passar a un poble que es diu Chermadi, de Galícia, a l'any 2012.
10: Esta madrugada procedeuse o levantamento dos dous cadáveres do crime de Chermadi. Son un home de 55 anos e outro pai de 74.
11: A mí me llamó la atención mucho la sangre en las paredes.
12: Era una banda de albanos kosovares. La gente tenía miedo.
11: Estábamos convencidos que la solución estaba en el entorno.
13: Aparecen pisadas de dos tipos de calzado. Entonces hay dos personas.
11: No tiene por qué comerse esto él solo.
14: Le amenazaba con su familia también.
11: Temía mucho por su vida.
15: En Guardia, los crímenes de Xermade. El lunes a las 11 de la noche, en 4.
1: Molt bé, recordem l'any 2012, van trobar el seu pare, el pare i el fill torturats i morts dintre de casa seva.
0: Déu-n'hi-do.
1: I la policia i la dona, la mare,
0: sí?
1: La van donar per morta, però va quedar viva, és els assassins el van donar per morta, però va quedar viva. I ella va explicar que eren dues persones i al final es va descobrir que aquestes dues persones era per un tràfic, bueno, de drogues, era per un cas d'or que volien comprar drogues i per tant van torturar aquesta família. Els van detenir els dos, els dos assassins. Un no va arribar a judici perquè va morir d'un infart abans d'entrar a judici.
0: Val.
1: I l'altre sí que va ser jutjat a 50 i pico anys de presó.
0: Déu-n'hi-do. Va incompetents, també. És a dir, muntant allà un sarau que no vegis i se'ls queda un. Vull dir que també s'ha de ser allò. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la història. La història és com bastant... A mi em fa molta gràcia. Hi ha dos talls que em fa molta gràcia. Un és el primer guàrdia civil que diu... A mí me impresionó cuánta sangre en las paredes.
1: ¿Esto qué es?
0: ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Y la otra, también un geni de la observación que dijo, habían dos tipos de pisada, habían dos personas.
1: No,
0: ¿qué dios, hombre?
1: Y queda como un rey.
0: Exacto. Podría haber sido que fuera el mismo cambiándose de zapato, pero no.
1: Pero no.
0: Por aquí... dius, home, a veure, podem crear tensió en moltes coses, però clar, no sé, em fan molta gràcia aquests dos talls. Jo sóc bastant fan d'aquests programes així de revisar la Crònica Negra, perquè

0: que trobo que és molt interessant. I està xulo. Ara, sí que és veritat que és bastant còpia del... Igual ho fan els mateixos, eh? Aquí estem còpia, resulta que és... Però que és també del Carles Porta i que la seva productora va fent programes...
1: No, la productora de Carles Porta està a 3Media, que per cert ara han fet una sèrie.
0: Ah, sí?
1: Sí, que la fan a 3Player i d'aquí poc sortirà en públic a la televisió, que ja parlarem d'ella quan...
0: Ah, molt bé.
1: Quan surti, eh? No sabem, i l'ha fet en Carles Porta, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí,
0: també en castellà. D'assassinats i morts i sí. coses. Ah, no, ja m'explicaràs. No, no en tinc cap dada, no ho sabia, però tinc ganes de saber-ne sí, més. Sí. Va.
1: Vinga, més cosetes. Anem a dimecres. Sí. Dimecres, a qui li agrada viatjar, Viajes 4, que és un programa que, bueno, se'n va a un lloc. Abans feien Españoles en el Mundo, te'n recordes, a la U, que era molt consultar. Ara ja com s'han acabat els Españoles en el Mundo, ara van directe a un periodista i grava el que passa en diferents ciutats del món, i en aquest cas comencen per Singapur.
2: Acompáñanos a la ciudad del futuro.
3: Vamos por Singapur.
4: Es el país más pequeño del sudeste asiático.
3: Vamos por Singapur.
4: Una antigua isla de pescadores que ha crecido hasta convertirse en una de las economías más prósperas del mundo.
3: Vamos para Singapur.
4: Viajeros 4 aterriza en la perla de Asia.
3: Vamos por Singapur.
4: Aquí conviven hasta 4 culturas diferentes.
3: Vamos por Singapur.
4: Viajeros 4 se traslada al país más cosmopolita de Asia. ¡Bienvenidos a Singapur!
2: Viajeros 4, Singapur. El miércoles a las 11 de la noche, en 4.
1: Bueno, aquest programa es va bé per quan els mires i ho aniries o no aniries. Pues sí. Això et treu de...
0: Sí. Sí. I és d'aquells programes de... Què faig? No tinc res a fer, no em donen res a la tele... No, i mira, poses allò?
1: Sí, sí.
0: I van sortint-te coses... bueno, van ensenyant-te i veus... Hòstia, aquí no aniria de conya. Ah, aquí ja està. Aquí ja està bé. Aquí oh, mira, bé. Aquestes, mira aquesta cosa, mira aquesta botiga, mira aquest no sé què.
1: Sí, sí.
0: Mira que, vull dir, et vas distraient així.
1: Sí, et distreu, sí.
0: Ma, ojo que el muntador de la Falca, del muntor, sí. És cosí germà del de la Sexta Columna, eh? Perquè trobar la cançó... Vamos para Singapur. Bum, bum, bum. Vamos para Singapur. Bum.
1: És difícil aquesta, eh? Sí, l'altra, sí, sí. L'aire era més fàcil.
0: Era més fàcil, sí. Més coneguda. El muntador de la Falca, també, jo crec que aquest tio s'ha guanyat el sou, sí, ja t'ho dic ara. Eh? Vull dir, perquè vam parar a Singapur. Està molt bé.
1: Molt bé, anem a la 1. Vinga, va, que aquesta setmana, cada cap de setmana, trien un cicle de pel·lícules. Sí? Aquesta setmana parlen de pel·lícules sobre Harrison Ford.
0: Mm, oh.
1: I fan una molt bona que es va fer de l'any 92,
0: sí?
1: Que es diu Juego de Patriotas.
5: Usted se precipitó en una situación la cual, según usted ha admitido, no comprendía bien. Le disparó a otro hombre en el pecho, quien a su vez le disparó a usted.
6: Después de que él me disparara a mí.
5: Y le disparó tres veces a quemarropa para así abatir a la segunda víctima.
6: Utilicé la fuerza que consideré necesaria.
7: Juego de Patriotas. El viernes después del fútbol en la 1. Y a continuación...
8: Quiero saber qué queréis. Y quiero saberlo ya.
9: Ahora vamos.
7: Firework. Superestrelles, Harrison Ford.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Sí, trobo que està bé que facin. L'altre dia vam fer amb Clint Eastwood.
1: Sí, correcte.
0: Que dos dies abans que es retirés del cine. I avui fan Harrison Ford i no fan Indiana Jones, cosa que està bé.
1: Sí, perquè Indiana Jones estaríem...
0: Ah, ja, no?
1: Està molt vista, ja.
0: Trilogia d'Indiana Jones, venga, la d'una, de la tres. No, en fan altres pel·lícules, perquè aquest senyor ha fet altres pel·lícules que estan també molt bé i que...
1: Sí, sí,
0: que,
1: recordem que Juego de Patriotas va sobre... diguéssim, Harrison Ford és de la CIA,
0: sí?
1: I investiga un intent d'assassinat de la IRA. I a partir d'aquí, pues, estar a Londres i tal.
0: Jo, Harrison Ford li queda molt bé els papers d'home agobiat, que és una mica el que fan aquestes... No, l'acusen de coses i tal. Aquest paper així d'home angoixat els fa molt bé. Bueno.
1: Vinga, ara, si no ho sabíeu, ve el Papa aquesta setmana.
0: Sí?
1: I demà ve a Espanya, comença per Madrid, i demà dissabte faran una promoció especial durant tot el dia, sí, a l'Aula de Televisió Espanyola.
10: Es una persona muy sencilla.
11: Es un misionario. Este aspecto de él nunca lo ha dejado atrás.
12: Preparado, carismático, curtido en las dificultades, cercano.
13: Es matemático y filósofo.
12: Un pontífice para un cambio de época.
14: Ha tenido la valentía de decir que sí en un momento muy difícil para la Iglesia Católica.
12: León XIV, el hombre detrás del Papa. El viernes después de Cifras y Letras en la 2.
1: Vale, la 2,
0: Sí.
1: A la 2 fan avui divendres,
0: sí,
1: un documental del Papa León. I després de León, seguim amb el fan, la pel·lícula que van fer sobre el Padre Jorge.
0: Ah, sí?
9: Ya era seminarista y conocí a una chica que me deslumbró.
15: Te estás escapando de la vida.
16: Ni él creía que sería elegido.
17: ¿No se le ha pasado por la cabeza?
18: ¡Bendolio!
16: Pero algunos siempre tuvieron fe en él.
19: Es el papa en la vida, de la chapa y en la luz.
16: Francisco, el padre Jorge. El viernes en la 2.
1: Que són dos papes molt diferents.
0: Sí, home, un era
1: Francisco,
0: un papa proper.
1: Sí, ara li costa molt parlar,
0: No li coneixem ni la veus.
1: Sí, ara, hi ha aquest conflicte a veure si parlarà castelló o català. Si no, parlarà.
0: No, si no dirà.
1: Si no dirà res.
0: No, si és incapaç de juntar dos síl·labes. O sigui, ni en català ni en castellà.
1: Hola, Barcelona,
0: ni
1: ja està.
0: Ja està. I ho gravarà.
1: I ho gravarà.
0: I serà, que digui hola, Barcelona, i ja està.
1: Ja està.
0: Hi ha gent que ho entendrà en castellà,
1: ja,
0: hi ha gent
1: en català.
0: I
1: així queda bé el senyor.
0: I ja diu el que més ha parlat. Estan molt pesats amb la visita del papa. T'he de dir que jo estic una mica com cansat del tema ja, de viene el papa. A més, conec gent que... Bueno, gent aranyenca, no. Conec molts, tots coneixem algú que dimarts haurà de baixar a treballar a Barcelona.
1: Uf, i ho tindrà complicat.
0: Clar. I dius, hòstia, a veure, un moment. O sigui, posem en ordre. No podem parar. Una ciutat perquè vengui un a veure, és que no sé qui ve. Si ve un cap d'estat, si ve un cap d'estat, jo no conec cap cap d'estat. Quan ve Macron, no se'n va a l'estadi olímpic a fer un speech, un meeting, vale? I ni tanquem mitja ciutat. Per tant, no ve un cap d'estat. I si ve el líder d'una comunitat religiosa, hi ha risc que algú li sàpiga greu, home, amb la des que tenen a la comunitat religiosa, amb els nens, els mossens... Aquest senyor, al final, és el jefe d'aquesta comunitat. Sí. Per tant, escolta'm, tampoc no estem molt per celebrar.
1: Exacte. No sé quants anys que no venia i llavors la gent està una mica...
0: I després tancar tot un barri? La Sagrada Família és brutal. O sigui, la gent no es podrà moure de casa, ja ens ho coneixem, això. Bueno, alguns ja ens ho coneixem, això. No es podrà moure d'enlloc. Hombre, no sé què... Saps? No sé què dir-te. I al final, els impostos es paguen igual. Saps? Sí. Que no tens. No ho sé.
1: Bueno, a veure com va tot i que no plogui.
0: Exacte. Que vingui, faci, marxi, ja ho tenim tot fet.
1: Vinga, anem a dijous. Anem a dijous, que fan un programa amb Manu Sánchez, que és un còmic andalús.
0: Sí?
1: Que, bueno, és la tendència de la U de la televisió espanyola. Que fan un programa que es diu El perro andaluz.
20: Vaya campaña guapa nos está quedando. Ahora mismo me siento la prioridad nacional. Ese perro que viene que muerde soy yo, ¿eh? El perro andaluz. By Manu Sánchez. Un momento. Oiga, oiga, ¿qué hace? Señora, aquella.
21: Muy pronto. A ver si hay estreno en la 1.
1: Bueno, es un programa tipo Margiró.
0: Ah, vale, molt bé.
1: Sí, així sí. Una mica...
0: Amb missatge, bueno, amb segona
1: sí,
0: intenció...
1: Sí, per atendre els seus convidats i... I tal,
0: Deu ser... clar, aquí Marc Giró el coneixia molt perquè és
1: d'aquí. És d'aquí, doncs allà més, es coneix més Andalusia.
0: Deu ser més així. Bueno, molt bé. Aquella. Això em fa gràcia. Quan algun andalús parla per televisió espanyola no passa res, l'acento no molesta. Ara, com parli un català, sobretot un català, però si no, un gallec o un tal, hombre, es que tiene acento y claro, no se
1: nota,
0: puede...
1: Se le nota mucho
0: y tal. Hombre, a ver, un momento, pues este señor será que no tiene acento. Y de veras, está bé que tenga acento. A mí em sembla bé que aquest senyor tingui acento. Pero, claro, póngale los mismos peros o no nos ponga a nosotros... No sé, es muy curioso. Pero bueno, ya veremos si hay estreno. Ya veremos si hay estreno. Sí.
1: I el nom del programa, sí? És a dir, ell es diu Sánchez de cognom,
0: sí?
1: I en Pedro Sánchez li diuen Perro Sánchez, per això diu el perro andaluz. Bueno, ha jugat així una mica.
0: No ho sabia. Hòstia, doncs no ho havia pillat jo, això. Jo he pensat... Hi ha aquella pel·lícula del Buñuel, que era el perro andaluz, el Xen Andaluz, una pel·lícula d'aquestes horroroses, horroroses, boníssima, una cosa, una obra mestra, una merda, una pel·lícula, que... No, bueno, que tal, i vaig pensar, deu fer-ho per això, per aquella cosa mig culturaleta, mig així, mig reflexiva, i lo del perro, bueno, doncs ara hi juga amb la paraula perro, que si el cartell, que s'aixeca la pota i aquestes coses.
1: Bueno,
0: però, trobo que la teva és molt crear, més interessant i
1: crear,
0: està molt bé.
1: Voldrà crear polèmica i aquestes coses.
0: Bueno, segur que no, tant com males llengües no, farà.
1: Ui, males llengües.
0: Clar, tant com...
1: És que aquest males llengües per veure-ho, només per com funciona aquest programa.
0: O sigui, jo crec que un males llengües donaria per fer...
1: És que surt l'Ernesto Alcácer,
0: que la gent, bueno, no tenen tendència. No,
1: no,
0: no. És una cosa... Ja veu-lo. Un dia farem un comentari de males llengües, farem allò un especial males llengües, perquè de veritat que és...
1: Jesús Cintura, eh?
0: Sí.
1: S'està lluint.
0: Sí, sí, realment. No, quan salti... Bueno, saltarà... O sigui, quan salti el govern...
1: No, ja no té treball aquest home.
0: No, o sigui, no dura ni 2 minuts allà. O sigui, ja t'ho dic. Però bueno.
1: Vinga, anem a TV3.
0: Vale, la
1: TV3. Que fan una segona temporada, comença aquest dilluns, d'aquesta sèrie que parla sobre la cosa nostra, la casa nostra.
15: El petó d'ahir.
17: Sí, el petó, sí.
15: Va ser preciós.
17: Per fi ja podrem estar junts.
15: No sabràs qui ets si no aprens a estar sola.
22: No ho sabràs.
15: A veure, jo he estat sol i no s'aprèn gaire, eh? Sandela, tu tens un germà?
22: Sí.
15: I el teu germà té una filla?
22: Sí, la meva neboda, què passa?
15: Ah, també tens una neboda?
23: Què foteu?
15: No sabia que pintaves, mama.
22: Sòcrates sempre deia que mai és tard per aprendre. Sòcrates no deia això. Ah, no?
15: Va bé, contractat. A partir d'ara tindré projectes. Contactes i diners. L'he contractat perquè em passi de bufó si m'avorreixo. Hola. T'he dit que diguis hola?
23: Família! Bueno, per fer una secció, el tot es mou!
0: Bueno, és una promo molt llarga, eh?
1: Sí, és una sitcom, eh? Com aquelles antigues que feien a TV3 abans, sí. Que estaven divertides i tal, eh? Que viuen, quasi tots transcorreixen dintre d'una casa, com a molt dintre d'un bar.
0: Que és una mena, és un plató, no?
1: Sí, és un plató, que parla sobre els pares, fills, com, amics, com es relacionen entre si.
0: Que és com una... Sabeu allò que feien els americans als anys 90? Que era com una obreta de teatre.
1: Friends, te'n recordes?
0: Friends, exacte. O com es deia allò? El Príncipe de Bel-Air també era una mica així.
1: Sí, també era la casa.
0: I a l'hora de Bill Cosby, coses que crecen. Aquestes sèries així, que eren Les Chicas de Oro, també. Aquestes sèries així, que és un plató i que, bueno, la gent va fent coses. Bueno, esperem que els hi vagi bé. Així. Jo la promo l'he vist una mica sobreactuada, però...
1: Els actors.
0: Sí, una mica sobreactuats. Però jo crec que un dels platós més avorrits que han fet a TV3 era Estació d'Enjaç.
1: Sí, no em recordo d'aquest.
0: Bueno, era una sèrie que bàsicament es feia a Clot Aragó. O sigui, era l'estació de Clot Aragó, perquè era el mateix, i hi havia un bar, l'estació, parets...
1: I tot era allà.
0: Saps? I clar, era una mica com... Però bueno, escolta'm, va tenir la gent la recorda i se l'estima.
1: Sí.
0: Però està bé, aviam si... Està bé que TV3 torni a fer sitcoms, aviam si tornem a aixecar la producció pròpia. Jo crec que això del pubertat no està funcionant.
1: No, ja ha acabat, ja no.
0: Ah, ja no.
1: Sí, no.
0: No ha tirat,
1: No ha tirat.
0: I els hi funciona com si fos ahir, aquesta, que la fan cada migdia... I les altres, la veritat és que no veig jo que els hi vagi massa, però bueno.
1: Molt bé, i amb això acabem aquesta setmana, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do, avui hem estat estona, eh?
0: Avui...
1: Quasi ens passem de l'hora i tot.
0: No, avui estem que... Jo estic... Bueno, que ens acomiadem ràpid, perquè si no, això no s'acabarà.
1: Acabem Niña Pastori, eh?
0: Molt bé.
1: Niña Pastori, que ha fet una nova cançó que es diu El Incomprendido.
0: Doncs escolta'm, amb la Niña ens quedem. Gràcies, Juanjo, bona setmana.
1: Fins la setmana vinent.
0: A veure.

Bueno, doncs, afegint-nos una mica a la polèmica de si el papa ha de parlar català o castellà, hem decidit acabar amb música... Bueno, música. Bueno, amb això. Acabem, que tornarem la setmana vinent, que passeu molt bon cap de setmana i que descanseu molt i no us mulleu gaire, que ja sabeu que l'aigua encongeix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10. També hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
3: Algunes coses haurien de passar mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos. El posava directe, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
6: Molt bon dia a tothom i sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys. Un divendres més us acompanyarem durant una horeta per fer un repàs de les coses que van passar ja fa 50 anys. Concretament, aquestes setmanes estem espigolant entre els fets de 1975. I, com sempre, no faltarà mai la música d'aquest mateix any. Però primer, siguem educats. Bon dia, Anna Cucurull.
7: Molt bon dia, Montse Comí.
6: Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical. Bon dia.
7: El millor tècnic del món, en Joan Garcia.
6: Això no es
7: discuteix. Bon dia, Joan.
8: Déu va crear Adam i Eva. Allà se'ls veu. D'esquena sempre, però se'ls veu. I què feien? No res no feien aquella pareta. Jeure tot el dia. I allò era agradable al Senyor. Déu els beneïa constantment. Amics meus, prova a venir la ser. I menja aquesta poma. Mira que porta vitamines. I Eva, que era una fabassa, va clavar una queixalada a la poma, em va donar un tros a Adán. Adán, el primer calçasses de la humanitat, perquè allò va ser un calçasses. Aquell home no va saber mai portar els pantalons en el paradís, va clavar una queixalada de poma. I Déu, que els havia dit que no mengessin res, va veure que allò al final, i ara que en Tipa, es va enfadar amb tota la raó i va dir prou! S'ha acabat la bona vida. A pencar tothom!
7: el tema central a la banda sonora de la nostra vida serà la música disco. I aquest gènere hi dedicarem les quatre primeres cançons. Però portem a la butxaca moltes altres coses i intentarem explicar-vos-les, així que entrarem a la nostra particular càpsula del temps i entrarem de ple al 1975. Però abans, un petit apunt d'Arenys, ja que fa uns programes que comencem amb un article de Josep Maria Pons i Guri de 1974 que repassa les nomenclatures d'alguns carrers d'Arenys, no tots, és clar, perquè en més de 50 anys s'han obert molts.
6: I tant, molts, molts de carrers. I s'han fet moltes edificacions. Segons Josep Maria Pons i Guri, el Rial del Vareu no es va considerar pròpiament carrer fins a les acaballes del segle passat. Recentment, ell diu recentment, però recordeu que l'article és de 1974, se li ha imposat el nom d'Avinguda Pau Costa. El temps dirà si aquest nou nom arribarà a substituir l'antic topònim. Quant al carrer del Vareu, que és veí, que és estar al costat, es va formar al segle XVIII, seguint el camí que des de la platja pujava la plana del convent. Imagina't, és que ara ni ens ho imaginem, però aleshores de la platja al convent dels Frares...
7: Desparaíso, no anava
6: exacte,
7: fins a Paraíso, que és allà on hi havia l'ermita inicial de lo que és el convent dels Frares.
6: Exactament. D'aquesta pujada, que ara nosaltres en diem carrer del Vareu, se'n deia la Costa dels Grecs, però no sabem per què. Almenys jo no ho he sabut trobar. El topònim major va acabar eliminant el menor i es va imposar en l'ús popular el nom de Vareu. És a dir, el Rial del Vareu va esdevenir Avinguda Pau Costa i, en canvi, la Costa dels Grecs es va convertir en carrer del Vareu. Doncs molt bé, des d'allà on ens estigui sentint l'avi Pons, que sàpiga que els d'Arenys de tota la vida, a l'Avinguda Pau Costa, encara en continuem dient Rial del Vareu.
7: Sí, senyor, és el nostre Rial.
5: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1975, el trio alemany Silver Convention va publicar Fly Robin Fly, un dels grans èxits internacionals de la primera onada de la música disco, però europea. El tema es va editar com a single pel segell Midland International i va formar part de l'àlbum Save Me, publicat aquest mateix any 1975. La cançó va estar produïda per Sylvester LeBay i Michael Kunz, destaca per una estructura gairebé minimalista, sobretot la lletra. Pocs versos, la lletra no pot ser més esquifida, molta repetició i una base rítmica molt marcada, amb una línia de baix constant i cors gairebé hipnòtics. That's right! El tema va arribar a número 1 als Estats Units el novembre de 1975 i va esdevenir un dels primers grans èxits disco en producció europea a triomfar als Estats Units. Una música pensada ja no per escoltar només, sinó per sostenir durant molta estona la pista de ball.
2: L'any 1975, la música disco ja no era una simple tendència sorgida de clubs minoritaris de Nova York. Havia començat a conquerir les emissores de ràdio, les pistes de ball i les llistes d'èxits de mig món. Els baixos marcats, els arranjaments de corda, els ritmes repetitius i les veus sensuals convidaven a una cosa molt concreta: ballar sense parar.
1: I això és el que volia la joventut. Aquell fenomen havia nascut uns anys abans als barris afroamericans i llatins, també, i de la comunitat gay de Nova York i de Filadèlfia. En una època marcada per tensions socials i crisis econòmiques, les discoteques es van convertir en espais on moltes persones podien sentir-se lliures, acceptades i protagonistes de la seva pròpia nit. Només hem de pensar en la pel·lícula Febre del dissabte nit per entendre realment el fenomen. És de 2 anys després, si no m'equivoco i ho dic de memòria, és de 1977, per tant, en plena època. Protagonista, el personatge interpretat per en John Travolta, és un postadolescent, blanc, italoamericà, de classe treballadora baixa, que només viu per arribar el dissabte, vestir a l'última i anar a la disco a ballar i guanyar premis ballant. I és que realment era això el que passava el 1975 i era això el que passava amb la música disco.
2: La música disco també va transformar la figura del DJ. Per primera vegada, el DJ deixava de ser només la persona que posava els discos i es convertia en l'autèntic director de la festa. Les mescles llargues i els maxis de 12 polzades permetien mantenir la pista durant hores.

0: L'any 1975 la música disco ja havia sortit dels clubs minoritaris de Nova York per convertir-se en un negoci multimilionari. Algunes de les sales més famoses eren The Loft, creada pel mític DJ David Mancuso, Paradise Garage, governada per Larry Levan, i poc després, la llegendària Studio 54, inaugurada també el 1977, pels empresaris Steve Rabel i Ian Schrager.
1: Studio 54 es va convertir en el símbol absolut dels excessos de l'època.
0: I tants excessos!
1: Per la seva pista hi van passar figures com Andy Warhol, Mick Jagger, Bianca Jagger, Liza Minnelli, Truman Capote o Cher. Una de les imatges més famoses és la Bianca Jagger entrant a la discoteca damunt d'un cavall blanc durant la celebració del seu aniversari.
0: Sí, parlant d'accessos, eh? La fama del local era tan gran que la porta d'entrada es va convertir en gairebé un espectacle. Rubel decidia personalment qui entrava i qui no. Això ja es va posar de moda fins avui. Mira si han passat anys, eh? Es diu que podia deixar fora milionaris desconeguts mentre feia passar artistes, models o simplement personatges extravagants només perquè aportaven glamour a la festa. Del fenomen disco se n'han dit moltes coses i és evident que ha marcat tota una generació, concretament la meva. Penso que l'any 1975 tenia doncs, 13 o 14 anys. Per tant, la meva adolescència. Hi ha moltes coses a dir. Però això ho farem per trams. De moment anem a posar exemples del que es cantava el 1975. Si hi ha una veu que simbolitza els primers grans anys de la música disco, aquesta és la de Gloria Gaynor. Curiosament, aquesta cançó que escoltarem, Never Can Say Goodbye, havia estat enregistrada inicialment, no sabríeu per qui, pels Jackson 5, un dels grans grups sorgits de la factoria Motown, el segell que havia revolucionat la música negra americana durant tots els anys 60. Sentim la cançó i tot seguit continuarem amb la música disco.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1974, la cantant nord-americana Gloria Gaynor va publicar el seu primer gran èxit amb la versió disco de Never Can Say Goodbye, produïda per Meco Monardo i Tony Bongiovi i considerada un dels primers grans himnes del so disco. Amb aquesta cançó, el soul clàssic es transforma en un nou llenguatge rítmic que obre la porta a la gran explosió disco dels anys 70.
2: Per entendre la música disco, cal parlar obligatòriament de la Motown, fundada el 1959 a Detroit per Berry Gordy. Funcionava gairebé com una fàbrica musical. Els compositors escrivien cançons, els músics de sessió enregistraven les bases, els coreògrafs preparaven els artistes i fins i tot hi havia professors d'elegància i expressió pública.
1: Tota una indústria, vaja. Els músics de sessió de la Motown eren coneguts com The Funk Brothers, una banda extraordinària que va tocar en més èxits número 1 que no pas els mateixos Beatles. Però durant molts anys pràcticament ningú no sabia qui era. Entre ells destacaven el baixista James Jamerson, el bateria Benny Benjamin. D'aquella factoria van sortir artistes com les Supremes, liderades per Diana Ross, una altra reina del disco, The Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder i els Jackson 5, formats per Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i un nen prodigi que s'anomenava Michael Jackson.
2: I parlant de genis de la música negra nord-americana, és impossible no aturar-se a la figura de Quincy Jones, nascut a Chicago el 1933. Trompetista, arranjador, compositor i productor, va ser una de les més brillants de la indústria musical del segle XX. Abans de convertir-se en productor, havia treballat amb gegants del jazz com Count Basie i Dizzy Gillespie o Frank Sinatra, i posseïa una capacitat extraordinària per barrejar estils aparentment incompatibles.
1: Quincy Jones no formava part de la Motown, però sí que compartia amb Berry Gordy una mateixa visió: portar la música afroamericana al gran públic sense perdre qualitat artística. Durant els anys 70 va produir discos per artistes com Leslie Gore, Brothers Johnson o George Benson. Que sexy la música de George Benson. I es va convertir en un mestre dels arranjaments orquestrals, incorporant seccions de vent, cordes i ritmes funk que influirien profundament en la música disco.
2: La seva relació amb Michael Jackson canviaria la història de la música popular. Es van conèixer durant el rodatge de la pel·lícula The Wings, a 1978. Jones va veure immediatament el potencial del jove Jackson i va produir els seus tres primers discos més importants. Off the Wall, Tonight, gotta leave the 9-5 upon the shelf and just enjoy yourself. Thriller, Ivan. Especialment Off the Wall és hereu directe de l'esprit disco dels anys 70 i va demostrar que aquella música podia evolucionar cap a formes noves sense perdre la seva essència ballable.
1: Molts historiadors de la música consideren Quincy Jones una mena de pont invisible entre el jazz de postguerra, la Motown dels 60, la disco dels 70 i el pop global dels 80. Quan escoltem Michael Jackson, però també artistes tan diferents com Donna Summer, George Benson o els Brothers Johnson, sovint hi trobem l'empremta d'un home que entenia la música com molt pocs, en Quincy Jones.
2: I enmig d'aquell univers apareixen tres germans australians d'origen britànic que canviarien per sempre la història de la música popular, els Bee Gees. Després d'uns inicis més propers al pop melòdic, els altres Beatles, com els hi deien, van reinventar el seu so incorporant ritmes ballables, falsets inconfusibles i una producció absolutament moderna.
1: L'any 1975, Jeep Talking va marcar el començament d'aquesta transformació. Encara faltaven 2 anys perquè arribés la febre mundial de Saturday Night Fever, però el camí ja estava traçat. La música disco havia trobat alguns dels seus reis indiscutibles i el món encara no sabia fins a quin punt acabaria rendit davant d'aquell ritme irresistible.
3: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: Un dels centres neuràlgics de la música disco fora dels Estats Units va ser la República Federal Alemanya, especialment a partir de mitjans dels anys 70. Allà, productors com Frank Farian van entendre molt ràpidament que la música disco no era només una moda, sinó un producte global. Farian, des de Frankfurt, va construir un model de producció musical basat en estudis d'enregistrament, músics de sessió i grups de cara visible, pensant directament per l'exportació internacional.
2: Ah, sí, sí, això estava molt de moda. I és justament així com apareixen, per exemple, projectes com Silver Convention, un trio vocal alemany que triomfa mundialment amb aquesta cançó que hem sentit al començament, Fly, Robin, Fly. Malgrat el seu origen europeu, el seu so està clarament modelat segons els codis de la música negra nord-americana. Bases rítmiques marcades, línies de baix insistents i veus femenines repetitives, molt orientades a la pista de ball. La indústria alemanya, perquè era una indústria, va optar sovint per projectes amb noms en anglès, precisament per eliminar qualsevol barrera comercial. La música disco havia de sonar americana encara que es produís a Europa. By the rivers of Babylon,
1: there we sat down. El cas més extrem d'aquesta estratègia és el de Boney M.
2: Oh, és el nom de la meva adolescència, Boney M, eh?
1: I tant. Creat també per Frank Farian.
2: Jo això no ho sabia.
1: Ja tampoc.
2: M'ha tocat fer el programa per entendre que Boney M eren alemanys. Ai,
1: clar,
2: mare.
1: És que sabíem els noms, però no sabíem d'on dels orígens ni d'on venien.
2: Exacte.
1: El grup, format per intèrprets caribenys establerts a Europa, es va convertir en un fenomen global a partir del 76 amb Daddy Cool i, posteriorment, Rivers of Babylon. El seu èxit demostra fins a quin punt la música disco ja no depenia d'un origen geogràfic concret. Era una fórmula internacional, construïda a Alemanya, cantada en anglès i consumida a tot el món.
2: En paral·lel i des d'una altra òrbita, Donna Summer es converteix en la gran veu femenina de la música disco europea, gràcies a la seva col·laboració amb el productor italià Giorgio Moroder, establert també a Alemanya. Cançons com Love to Love You Baby, de 1975, que ja vam sentir fa un parell de setmanes, introdueixen una nova manera d'entendre la sexualitat a la pista de ball, amb produccions llargues, hipnòtiques i electròniques que marcaran el futur del gènere. Alemanya, així, no només produeix disco, redefineix com sona la música moderna. She's crazy like a fool.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Aquest va ser el primer gran èxit de Bonnie M, Dead i Cool, que es va convertir ràpidament en un fenomen a les llistes europees. El tema destacava per la seva base rítmica molt marcada, cors repetitius i una producció pensada directament per la pista de ball. Amb aquest debut, Bonnie M va obrir la porta a una nova etapa del disco comercial europeu que dominaria la segona meitat dels anys 70.
3: A Espanya, i molt especialment a Catalunya, la música disco no neix com una escena pròpia, sinó com una importació directa del que estava passant a Nova York, Filadèlfia o Alemanya. No hi ha una disco espanyola en sentit estricte l'any 1975.
2: Jo crec que si haig de pensar en una cançó disco, especialment disco, me n'aniria l'any 1978.
3: Jo només vaig conèixer els Johnnies, que encara perduren el temps. És una tortuga com jo, ja.
2: Sí, però jo penso que les primeres cançons discos espanyoles, directament espanyoles, surten amb les Bàcara, i és de 1978.
3: No hi ha una disco espanyola en sentit estricte l'any 1975. Però sí que hi ha una cosa molt important. Una generació de locals, DJs i espais nocturns que converteixen aquell so en una experiència social nova. La pista de ball esdevé, per primer cop, un espai de modernitat i ruptura amb el passat immediat.
2: A Barcelona, i de fet a tot Espanya, aquest fenomen coincideix amb un moment històric clau, que és la mort de Franco el 1975, la mort del dictador, i l'inici d'una transició que obre de cop finestres de llibertat cultural i social. És en aquest context que apareix amb força la discoteca Boccaccio, epicentre de la Goix Divin, amb figures com Oriol Regàs, Terenci Moix, Anna Maria Moix, Colita o Joan de Sagarra. Aquest era un món de fotografia, literatura, cinema i festa, on la nit era també una forma de protesta cultural. Paral·lelament, locals com el Celeste o les primeres discoteques de l'àrea de Barcelona comencen a incorporar música disco importada directament de les emissores i dels clubs internacionals.
3: Però aquesta explosió nocturna no es pot entendre sense la seva cara B. Una cultura de la disbauxa molt intensa, amb el consum de drogues, especialment alcohol i cocaïna en determinats ambients.
2: I heroïna.
3: I heroïna. Bueno, una mica un còctel. Com a part del paisatge de moltes nits llargues. No era només ballar, era una sensació d'excés, d'eufòria i de trencament amb totes les normes anteriors. I enmig d'aquest ambient, entre la modernitat importada i el costumisme local, la pista de ball espanyola acabava derivant cap a un fenomen molt propi. Més festiu, més irònic i menys sofisticat, però igualment massiu.
2: I tant, molt diferent. De fet, ara, per acabar el tema, tancarem el relat amb una imatge molt nostra, molt de carrer, molt de festa popular desbordada. Aquella Espanya que passa del glamour d'Estudio 54 a Sac el Whisky Chelly, de Desmadre 75, un èxit de 1975 escrit per Julio Seijas i Luis Gómez Escolar. Una cançó que no pretén ser sofisticada ni cosmopolita, evidentment, sinó tot el contrari. És la versió ibèrica, desacomplexada i gamberra del mateix desig universal de la disco. Sortir, beure, ballar i fer de la nit una excusa per viure una miqueta més intensament.
3: Fer de la nit dia.
2: Exacte.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Doncs deixem enrere la música disco i passem a d'altres coses.
2: Recordeu que fa unes setmanes us vam parlar de la crisi de Xipre del 1974?
1: I tant, la Gnosi, crec que es deia.
2: Quan el cop d'estat dels nacionalistes greco-xipriotes, amb suport de la dictadura militar grega, va intentar annexionar la illa a Grècia, aquell moviment va provocar la intervenció militar de Turquia, que va ocupar la part del nord de Xipre per protegir la comunitat turco-xipriota i en virtut dels acords de garanties existents.
1: Doncs bé, les conseqüències d'aquesta intervenció encara van ressonar l'any següent. Els Estats Units van decidir imposar un embargament, això els hi surt molt bé als Estats Units, imposar embargaments, va imposar un embargament d'armes a Turquia entre 1975 i 1978. Argumentant que l'exèrcit turc havia utilitzat material nord-americà de forma contrària a les condicions d'ajuda. La mesura va ser molt polèmica perquè Turquia era un aliat clau, i encara ho continua sent, dins de l'OTAN, en plena Guerra Freda, just al flanc sud de la frontera amb la Unió Soviètica.
2: Les anomenades bases americanes, en realitat, eren infraestructures en territori turc operades sota acords bilaterals. El 25 de juliol de 1975, Ankara decideix assumir-ne el control i restringir l'accés i l'ús directe dels Estats Units. Això no va eliminar la presència nord-americana, però sí que en va reduir dràsticament la capacitat operativa, especialment en instal·lacions d'intel·ligència clau per vigilar el bloc soviètic.
1: El que passa és que l'embargament nord-americà va acabar fent més mal del previst a la pròpia estratègia occidental. Turquia era la peça clau de l'OTAN al flanc sud davant de la URSS i el bloqueig d'armes debilitava la seva capacitat militar just en plena Guerra Freda. A més, encara va reaccionar accelerant la seva indústria d'armament i diversificant proveïdors, cosa que reduïa la dependència dels Estats Units.
2: Finalment, el Congrés dels Estats Units va aixecar l'embargament el 1978 en gran part per la pressió estratègica del Pentàgon i de la mateixa OTAN. A canvi, Turquia va acceptar restablir la cooperació militar i el funcionament normal de les instal·lacions conjuntes. Una crisi diplomàtica que va posar a prova la relació entre dos aliats de l'OTAN i que al final va acabar en una mena d'equilibri incòmode. Ni victòria clara per Washington ni ruptura per Ankara, però sí una relació que ja no tornaria a ser mai del tot la mateixa.

0: any 1975.
1: Qui hem sentit ara és Demis Roussos, amb aquesta veu tan característica i tan inconfusible. Convertia cada cançó en una postal emocional carregada d'orquestra i de melodia. El 1975 va publicar Perdóname, un single del seu àlbum Souvenirs que va travessar mig continent i va arribar al top 10 en països com Bèlgica o els Països Baixos.
2: En el ple municipal del mes d'agost de 1975 es torna a posar sobre la taula un tema que, tot i semblar estrictament urbanístic, té una càrrega social molt profunda: la possible implantació de les instal·lacions sanitàries de l'Institut Social de la Marina al municipi. Es tracta d'un projecte pensat inicialment com un conjunt d'equipaments destinats a l'atenció sanitària dels pescadors i a la gestió dels serveis socials vinculats al món del mar.
1: El projecte que es plantejava a Arenys de Mar no era menor. Un ambulatori específic per a treballadors marítims. Una casa del mar amb serveis administratius, espais d'informació, oficines, àrees de suport social i fins i tot una zona destinada a formació i activitat complementària. Però l'Ajuntament observa que els terrenys proposats, és a dir, prop de les feixes de l'edifici Xifré, no són la ubicació més adequada per un equipament d'aquestes característiques, tant per l'accessibilitat com per encaix urbanístic. Davant d'aquestes reserves, el consistori decideix finalment aturar el projecte. Penseu que estem al 1975. Aleshores, les feixes del Xifré no estaven construïdes.
2: Per entendre la importància d'aquest debat, cal entendre què era exactament l'Institut Social de la Marina. Durant dècades, aquest organisme havia estat la Seguretat Social del Mar, és a dir, el sistema que gestionava l'assistència sanitària, les pensions, les baixes laborals i la protecció social dels pescadors i mariners. El món del mar tenia unes condicions laborals tan específiques com el risc constant, treball físic intens, llargs períodes fora de casa, que requerien un sistema propi separat del règim general.
1: Exacte, no estaven dintre del règim general de la Seguretat Social, sinó el propi, que era la Seguretat Social del Mar. En aquest context neixen les anomenades Cases del Mar, impulsades per l'Instituto Social de la Marina, com a part del sistema específic de protecció dels treballadors del mar. Tanmateix, la seva implantació real va ser desigual segons els ports, i en molts municipis, petits o mitjans, el model no es va arribar a desplegar en tota la seva dimensió sanitària i administrativa. A Arenys de Mar, per exemple, el sistema de l'Instituto Social de la Marina existia i era plenament operatiu a nivell de cobertura laboral i gestió, però l'atenció mèdica especialitzada i molts tràmits es concentraven habitualment a Barcelona. En el meu cas, si hem de posar un exemple, vinc d'una nissaga de pescadors establert a Arenys des dels anys 50 i recordo perfectament com funcionava aquell sistema. Mentre vam dependre de l'Institut Social de la Marina, tot allò que no es resolia a Can Grau, que el doctor Grau, ens obligava a desplaçar-nos fins a les instal·lacions de Barcelona. Era el centre de referència per a pràcticament tot: visites especialitzades, tràmits i gestions del món del mar. Estic segura que els meus pares haurien agraït tenir unes instal·lacions bastant més properes, perquè la logística no era gens senzilla ni idònia. La meva mare agafava el dia en 6 i amb la guia urbana a la mà, cap a Barcelona, s'ha dit.
2: Efectivament, així anava la cosa. La vida quotidiana de moltes famílies de pescadors combinava aquest sistema oficial amb formes més properes d'assistència sanitària, com els metges de quota o conductats, que cobraven una mensualitat i visitaven els malalts tantes vegades com calia. Amb el pas dels anys, i ja en etapes més recents, i a molts ports es van acabar desenvolupant espais anomenats Casa del Mar, però sovint amb funcions variables, socials administratives o d'acollida, més que no pas com a grans centres mèdics. El model sanitari complet dels pescadors, tal com s'havia concebut originàriament, va quedar progressivament integrat dins el sistema general de la Seguretat Social, especialment a partir de la reorganització dels anys 70.
1: Doncs sí, perquè amb la transició política i la reorganització de l'Estat, aquest model de protecció social evoluciona cap a un sistema universal. Entre 1978 i 1979, els diferents règims especials, entre ells el dels pescadors, s'integren progressivament dins del sistema general de la Seguretat Social. Això significa que els treballadors del mar deixen de dependre d'un règim propi separat i passen a formar part del sistema ordinari. I això, tot això ho recordo perfectament. Allò que durant anys havia estat un sistema propi, molt present en el dia a dia dels ports i de les confraries, es dilueix dins d'una estructura més gran i homogènia. És el pas d'un món molt específic del mar cap a un model de protecció social universal compartit per tots els treballadors del país. Mare de Déu, quins records! Això ja m'havia fugit del cap, eh?
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: I doncs què, us han agradat les històries que us hem explicat avui? I la música que us hem ofert? Bé, jo espero que sí, perquè la setmana que ve tornarem amb més històries com aquesta. Encara falten moltes de les coses que van passar el 1975, entre elles la mort d'en Franco. Així que tens que la setmana que ve tornarem amb aquest o uns altres temes, ja veurem.
1: Molt bé, i si us ha agradat, ho podeu tornar a escoltar i a compartir. O ho podeu fer a través de la web de la Ràdio Arenys, radioarenys.cat. Cliqueu a la carta i la banda sonora de la nostra vida. I ja ens veurem la setmana que ve, mateix dia i mateixa hora. 11 a 12 dels divendres. Gràcies per ser amb nosaltres i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
9: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-los possible.
8: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
7: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
8: Fins ara, bon dia.
7: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
10: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
7: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
6: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Vinga, Joan Bosch, que som divendres.
1: Cors contents.
0: Cors contents.
1: Com sempre, com diu la Montse, d'Arenys
0: sí,
1: de Munt.
0: Som els cors contents.
1: Som els cors contents.
0: Sí, perquè les penes punyalades...
1: Intentem transmetre aquesta alegria,
0: sí,
1: encara que aquesta calor i el dia a dia...
0: Ai, quin xòfings, eh?
1: Ai, et deixa xafat, això, eh? No pots dormir ni
0: no,
1: ni de dia ni de nit.
0: No, jo dormir encara, dormir encara.
1: Sí, però ostres, a vegades t'aixafa, eh?
0: Déu-n'hi-do,
1: no?
0: Sí.
1: Una Mar Sánchez.
0: Eh? Ara estem dient això i potser, com que no veiem l'exterior gaire clar, potser...
1: Potser no. Vull dir, a veure, nosaltres diem que aquests dies està fent calor.
0: Aquests dies està fent calor en general,
1: que
0: sí.
1: Pot ser xufagor, m'entens?
0: Exacte.
1: Vull dir que si cauen quatre gotes, no passa res.
0: No passa res, és
1: dir,
0: la vida.
1: És la vida, Mar Sánchez.
0: Sí.
1: Mira ara, que arriba el papa, arriben les pluges.
0: Escolta...
1: Que arriba
0: sí.
1: El papa.
0: Ai, menys mal que parlarà en català, aquest
1: sembla
0: home,
1: que sí,
0: eh?
1: Perquè...
0: Home, tu vas que em beneir la creu
1: allà...
0: de la Sagrada Família, parlant en castellà.
1: I te'n vas a Montserrat.
0: No.
1: On està la Moreneta, la patrona de Catalunya.
0: No, home, no, llocs sagrats de Catalunya.
1: Eh?
0: S'ha de parlar amb la llengua d'aquesta terra, si us plau, eh?
1: Que s'estaven preparant ja manifestacions
0: home,
1: i tot.
0: Home, falta de respecte total en Gaudí.
1: Home, primera, després
0: sí,
1: de la
0: sí,
1: gent.
0: Sí. I de la terra,
1: i després
0: sí.
1: De la institució.
0: Home,
1: de la Generalitat. Mar Sánchez.
0: Parlem català.
1: I en propietat.
0: I tant.
1: Com era allò? Parlem en català, que era,
0: la,
1: que era un anunci de
0: laqueta.
1: Te'n recordes?
0: Parla sense vergonya.
1: Parla en català.
0: En català. I sortia
1: sí.
0: Laqueta. Clic, clic, clic, clic, clic.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Mira, ja ens hem de posar guapos per anar a veure el Sant Pare.
0: Sí. Bueno, això és un altre tema.
1: Arribarà una mica... Aquí arriba el dia 10.
0: El papa mòbil hi ha arribat, no?
1: Sí, el papa mòbil hi ha arribat. I es pot visitar, em sembla, i tot, eh?
0: Pots visitar el papa mòbil i el pots conduir.
1: No, això no, però el pots veure.
0: És com un auto de xoque, no?
1: Sí. Escolta'm, ja ha descobert i tot.
0: Ai.
1: Què més vols? Per la caloreta? S'ha preparat?
0: Que es ventili. Sí.
1: Mira, què et sembla?
0: Bon, mira.
1: Anirem a fer el tour.
0: Tu aniràs a veure el papa, tu, a Barcelona?
1: No, fa molta calor, Mar Sánchez.
0: Coincideix amb la selectivitat dels nois i noies.
1: Ui, a més ja han dit que la gent que es desplaci a Barcelona ull aquells dies.
0: Ull. Vés a Barcelona, vés-hi.
1: No. Ni transport públic ni res, perquè estarà a petar.
0: Sí, per això.
1: La veritat que fa fredat. Sí o no, Mar? Com deien les iaies, fa fredat, això.
0: Bé, vinga, que beneixi la creu.
1: Però hi haurà gent.
0: I ens beneixi a tots.
1: Després faran aquella missa a l'Estadi Olímpic i tot, eh?
0: Ah, sí.
1: Cuidado, eh?
0: Que cantaran Sergio Dalma.
1: Oh, és veritat.
0: Amb els escolanets de Montserrat.
1: L'altre dia van entrevistar l'escolanet que feia el duet amb ella el disc de la Marató.
0: Ah, però ja deu haver crescut aquest
1: gran,
0: nen,
1: ara,
0: no?
1: Ja té 22
0: home,
1: anys.
0: Home, clar, com va fer aquella cançó?
1: Fa 10 anys, no?
0: És que...
1: Mare meva, Mar Sánchez, com ha plogut.
0: Ja no deu tenir aquella veu angelical
1: d'escolanet. Ara es dedica a una altra cosa.
0: Què es dedica?
1: No sé. Vaig a l'informàtica.
0: Ah, és informàtic?
1: Sí. Bueno, mira.
0: L'informàtic de Déu.
1: Potser sí. Arregla el wifi.
0: Arregla el wifi del nostre senyor.
1: Exacte.
0: Quan ha d'enviar un e-mail al papa per dir-li el que ha de fer.
1: Ni més ni menys.
0: I li diu, parla en català, que vas a Catalunya.
1: Exacte.
0: Per
1: envia
0: exemple.
1: Un correu.
0: Sí.
1: O potser ho envia mentalment. Clar.
0: No, llavors de què treballarien els informàtics del
1: però
0: senyor?
1: Però a través del wifi, que tenen un wifi.
0: Ah, tenen un wifi, tenen altre wifi.
1: Clar.
0: Tenen un altre wifi especial.
1: Clar. Bueno... Escolta'm, no sé, ara em diràs a veure què et sembla les revistes. Hi ha una mica
0: parlen
1: de tot.
0: Parlen del papa?
1: Algunes sí, però poquet.
0: Oh.
1: Doncs...
0: Vinga, arrenca.
1: Va, arrenquem amb la revista Hola!

0: Mònaco.
1: Anem cap a Mònaco, Marc Sánchez, perquè la revista Hola ha entrevistat a la princesa Charlene de Mònaco.
0: I què diu?
1: Durant la seva visita a Espanya.
0: Ha vingut a Espanya.
1: Sí, diu, siempre me aseguro de tener tiempo suficiente para cuidar de Jax y Gabriela.
0: Ah.
1: Pues mira.
0: Ja està, aquest és el gran titular.
1: Això és. Sí, i ens parla també de la seva passió per l'esport i els reptes...
0: Home, era nedadora olímpica, aquesta noia.
1: Home, sí. I les seves obligacions de princesa.
0: Ah.
1: Què et sembla?
0: Vaja, de moment no m'està cridant l'atenció per res aquesta portada, ni aquesta entrevista, ni aquesta exclusiva.
1: Hi ha poca cosa, poca xixa.
0: I aquí hi ha molt de Photoshop i molta operació.
1: Massa, massa.
0: Sí, i aquí hi ha un collar de perles.
1: Oh! Fent ostentació.
0: Ostentació.
1: Pot ser això.
0: De veritat. No.
1: Ja n'hi ha prou d'ostentació.
0: No. No sé...
1: Com la casita del Bad Bunny.
0: Ai, que pesats tots amb la casita.
1: Tots allà a la casita, que dius, a veure...
0: Pesats.
1: Prou ja, prou d'ensenyar pel mito.
0: La gent és molt cansina, no? És molt cansina.
1: I a més, 10 concerts a Madrid que ha fet aquest home.
0: Què fa 10 concerts a Madrid?
1: 10 concerts aquest home, que no s'entén ni quan parla. Marc Sánchez, sí o no? A on anirem a parar?
0: No sé,
1: sí o no?
0: No sé què està passant, de veritat.
1: De veritat. Perdona, que està el president de la Generalitat. Es va fer un selfie amb ella a la Sagrada Família.
0: Sí, perquè es veu que ara va fer un tour per Barcelona i es van trobar a la Sagrada Família.
1: I es fa una foto.
0: A veure, és el personatge del moment, però què vols que et digui, les seves cançons?
1: Ni tampoc.
0: En fi.
1: Mira, per moure una mica el pandero i ja està. Bueno,
0: què
1: continuem.
0: Més?
1: Després veiem a Rocío Cruzet, vestida de nòvia, la filla de Carlos Herrera i Mariló Montero, que s'han casat a Nova York amb Charlie Sheen.
0: Nova York, que deia el que diu en Bad Bunny.
1: Exacte, doncs pues mira, amb Nova York.
0: Nova York.
1: S'han casat.
0: I no et podies casar aquí, no? Has d'anar allà.
1: No, han d'anar allà. Més ostentació.
0: Més ostentació, exacte.
1: Home. Què més? A veure, Pau Gasol es pronuncia per la revista. Diu, me gustaría que el legado de mi fundación sea muy superior a mi legado como jugador.
0: Bé, una activitat solidària.
1: Mira, escolta.
0: Aquesta, veus? Això hauria d'estar en portada.
1: Això sí.
0: En gros.
1: Això ens agrada.
0: No l'ostentació de la riquesa.
1: Ah, i l'opulència.
0: No tengo tiempo para cuidar-me. Anda ya.
1: Prou. Oh, prou.
0: Aquesta setmana l'Olga, bu.
1: Hola,
0: vinga, va, canviem.
1: Seguim, anem a la revista Semana. Vinga.

0: coneixia.
1: És maca,
0: és la versió original. Aquesta és una versió alternative version.
1: Bueno, és l'Efecto Pasillo.
0: Sí, és l'Efecto Pasillo.
1: Bueno, és una versió Campanades de boda.
0: Ah, val. A veure.
1: Per què, doncs, tenim boda? I és que Semana concedeix protagonisme a la boda de Rocío Cruzet, i aquí veiem en portada junts amb els seus pares, que són més protagonistes que els fills, Carlos Herrera i la Marilo Montero.
0: Ah, perquè es va casar a Nueva York, perquè
1: el
0: marido és americà, ara ho veig. Però escolta, per què es diu Rocío Cruzet si els pares diuen Carlos Herrera i Marilo Montero?
1: Jo què sé, Marc Sánchez.
0: M'ho pots explicar, això, jo em poso.
1: Què vols? La vida.
0: Que és un nom artístic?
1: Potser sí, potser és una influència.
0: Rocío Cruzet.
1: No sé. La cara em sona d'ella, eh?
0: No sé. És model, talla de model, veus? Aquesta noia. Però no entenc per què es diu així. Bueno, és un nom de model.
1: Segur.
0: Bé, deixem-ho estar.
1: Bueno, mira, corremos un tupido velo.
0: Sí.
1: Sara Carbonero i el seu nòvio, que han passat uns dies a Galícia.
0: Molt bé, estan fresquets.
1: Des d'aquí esperem que s'ho passin bé. I sota d'ells veiem a Julia Janeiro, la filla de Jesús Lindo Brique, i la Campa, en la seva aventura en el programa La Caja Amarilla d'Antena 3, que ja ho vam anunciar.
0: Això què? Quan es fa aquest programa?
1: Deuen estar gravant.
0: S'estan gravant.
1: Sí, estan gravant ara. I després, per últim, tots els detalls de la visita a Espanya del Papa León XIV.
0: Aquí. Veu, Setmana és catòlica.
1: Així m'agrada.
0: M'estranya que Lola no digui res.
1: Ni tampoc. Però no, perquè van fer un hola especial ja. Mira, t'ho explico, mira, a veure. T'explico com anirà, si vols, la visita al Papa. Arriba el 6 de juny, a Madrid. Estarà del 6 de juny a Madrid. Arribada oficial, trobades amb les autoritats, actes religiosos i trobada amb joves. El 9 arriba a Barcelona, del 9 a l'11 de juny. I Montserrat, el 9 de juny, arribada a Barcelona i pregària a la catedral. Després, el 10 de juny, visita a Montserrat i missa solemne a la Basílica de la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesucrist, que hi ha torre tan alta.
0: L'altre dia vaig a Barcelona ja la vaig veure a la creu i vaig pensar, impressionant.
1: Pues la inauguraran llavors. I farà una cosa especial, espectacular.
0: Yeah.
1: I després, l'11 de juny, marxa cap a les Canàries.
0: Ah, sí, cap a Canàries també.
1: I després estarà fins al 12, o sigui, un dia. Actes a Gran Canària i Tenerife abans del retorn.
0: Molt bé.
1: Sí, aquí tens el resumillo. Ja està.
0: Molt bé, doncs que li vagi bé el papalló.
1: Vinga. Doncs canviem de revista i anem a la revista Atenció, Marc Sánchez.
0: Ai. A veure quina cançó ho has il·lustrat, això. A veure, va, dispara.
1: Estàs preparada?
0: Sí.
1: Vinga, a veure, doncs vinga, som-hi.

0: Edgar Boys.
1: Home, aquesta cançó, Mare Santa del Cristo, deu tenir 30 anys.
0: Tranquil·lament, tranquil·lament. Doncs amb aquest temasso...
1: Ibiza.
0: Anem d'Ibiza, Welcome to Ibiza, dels Venga Boys. Anem a parlar de les 10 minuts, que ofereix un nou capítol de la relació entre Kylian Mbappé...
1: Per tant, penseu la cosa,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, Esther Espósito. Que per cert va estar en el concert de Bad Bunny.
1: Sí, que diuen que la va mirar...
0: Sí, va fer uns passos
1: tothom
0: prohibits.
1: Dient, ai, que la va mirar... Doncs
0: pues mira on estan aquests dos, ara.
1: A Ibiza.
0: I que vam conèixer, vam fer un viatge junts a París. I ara doncs estan por ahí, estan a Ibiza. I ara doncs la parella està disfrutant d'uns dies a Ibiza i així els veiem sota una moto d'aigua.
1: Ell no està convocat llavors amb la selecció francesa?
0: No sé,
1: és francès, no?
0: Suposo que no.
1: No l'han convocat ni res, i el Madrid també plof, o sigui que xof tot,
0: res,
1: no?
0: Res,
1: que faci xof aquí, a l'aigua d'Ibiza.
0: Que per cert, hi ha eleccions, sembla, aquest cap de setmana.
1: Al Madrid, sí.
0: Sí. A veure,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Ja ha arribat.
1: Ah, em sembla que els tentacles de Florentino són molt llargs.
0: Sí.
1: I tornarà a sortir.
0: Tornarà a sortir, perquè aquell també se li va una mica a la boca, eh?
1: No crec que el Riquelme que ell surti.
0: Escolta, una entrevista del Riquelme i escolta'm, és molt boca moll, eh? Una mica boca moll, la veritat.
1: Sí.
0: Bueno, total, en fi, això. I després, un altre tema en portada, com no és la visita del papa León XIV, que hem parlat abans, i hem desgranat una miqueta, doncs, què farà aquí aquests dies, eh? Ai, que maco.
1: Oh, bueno, my God.
0: Doncs, escolta,
1: vinga,
0: deixem la revista 10 minuts i anem a la d'aquí, anem a la revista Lectures.

0: aniria al concert de la Dua Lipa.
1: La Dua Lipa ha de ser tan guai veure-la. Tot pagaria, i que moltes cançons són samplers de cançons conegudes. Aquesta es diu que és un sampler de Miguel Bosé.
0: Imagina.
1: Tot el diablo.
0: Bueno, però és que és bona, la tia és bona.
1: A mi m'agrada molt la Dua Lipa. Sí, també, sí.
0: I ve molt per Barcelona, eh?
1: Sí, li agrada molt Barcelona. I ha fet videoclips a Barcelona.
0: Sí.
1: Hem vist passejant-se per Barcelona, menjant-se gelats per Barcelona.
0: Escolta'm, doncs visca la Dua Lipa, home. Sí. Mira, la lectura és entrevista a la Merceditas Milà amb motiu de la seva recuperació. Diu, doy las gracias porque ahora estoy muy bien, diu la presentadora, que ha tornat a la televisió després d'una depressió que va passar. I, bueno, està fent un programa a la Televisió Espanyola a la 2.
1: No me'n recordo el nom ara, però...
0: Aquí sí. Que surt amb el seu gosset, que sempre va amb el seu gosset. A tot arreu, eh? Les entrevistes les fa amb el gosset, les té allà.
1: Clar que sí.
0: Es diu Scott.
1: Amb els que estimes.
0: Clar que sí, els gossets, que mai et fallaran.
1: A mi per què no em deixeu portar el turro aquí, si no el portaria?
0: Oh, escolta, em porta'l, però la setmana passada va bordar una mica, eh?
1: Ah, bueno, la setmana passada es va deixar sentir,
0: El vam tenir, eh?
1: Sí.
0: A la distància, però...
1: Parlarem amb el director si ens deixa que el turró corri per aquí.
0: Farem ràdio pet-friendly.
1: Pet-friendly, sempre.
0: Sí. I després, Dua Lipa, que s'ha casat per sorpresa amb Callum Turner a Londres.
1: Sí, perquè deien que es casarien d'aquí un any o d'aquí no sé quantos.
0: Doncs mira,
1: ja s'han casat, eh?
0: Guapíssims.
1: A l'anglesa, eh? Per això, amb aquests barrets i aquestes coses que es posen.
0: Home, la Pamela aquesta.
1: La Pamela, això que es posen,
0: guapíssima, ella. I després... Parlem d'Alexia Putellas, que ja en va parlar la setmana passada, que diu adéu a la seva etapa al Futbol Club Barcelona, eh? I a sota, en el faldó, Annie Wintour, la dona més poderosa del món de moda. Què et sembla?
1: Molt bé, clar que sí, molta dona la portada.
0: Molta dona,
1: ja ens agrada. Dones poderoses.
0: Dones potents, poderoses.
1: Cadascú en el seu sector.
0: Clar que sí.
1: Ens agrada.
0: Reivindiquem el poder femení.
1: Clar que sí.
0: Vinga.
1: Doncs bé, tenim alguns breakings.

0: Sánchez, avui farem dos breakings. Un d'aquí i un de fora.
1: I un d'allà.
0: El primer... Atenció, ara...
1: El primer el vaig escoltar ahir i vaig dir, és brutal.
0: És que et va agradar, eh?
1: Sí.
0: Doncs ara en parlarem. Parlarem de... una actriu del Polònia, molt coneguda per tots, la Judit Martín, i que també està amb RAC1, i de la Cavaller, un conflicte. I després acabarem parlant de l'Oreja de Van Gogh, que no para d'estar de moda. Doncs comencem per el breaking de Montserrat Cavaller i la Judit Martín. Vinga. Vinga.

0: Va, que haguessis pogut posar Barcelona, ara que no, estem en temes de visites i coses.
1: I és que el va, tema... Digues. El tema Subal, això és Carmen, sí, de Bizet. I resulta que fa uns anys a la Judit Martín li van proposar de gravar una veu de la Montserrat Caballé representant que la veu era del 85.
0: Sí.
1: I la va gravar en un estudi de gravació i resulta que el van posar amb el seu homenatge.
0: Sí, sí,
1: sisplau,
0: sí.
1: Ho escoltem perquè és que no té pèrdua. Atenció, sisplau.
2: ¿Cuál? Me dijo, me ha dicho el otro que para lo que yo necesito tú me puedes ayudar. Tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera con nombre de Virgen Negra. Empecé a recibir mensajitos de vamos a grabar tal día y entonces me dijo, tendría que ser la voz de esta señora.
3: ¿Llámanse?
2: En el año 85 llegó el día y ahí estaba una de las que había sido tu manager con todo el equipo mirándome. Yo tenía que leer esas hojas, repetí esas frases hasta la saciedad, hasta que llegó un momento que vi que la que había sido la mano derecha de ella, su manager, su tal, empezó, se le perlaron los ojos.
3: Oh,
2: es ella.
3: Es ella.
2: Es ella. Y ahí... Me hicieron señales desde la pecera de ya está, lo tenemos.
3: ¿Y a día de hoy no te habían pagado?
2: No. Entonces llegó el día del gran homenaje.
3: Vale.
2: No solo no se me pagó, no se me invitó. Entonces el hombre se empezó a pegar un speech. Hubo una vez en el año 85 o 89, el año que a mí me dijo, nos hicieron una entrevista después de ella cantar. De hecho, ¿por qué hago yo este homenaje? ¿Por qué me han encargado a mí hacer este homenaje aquí? Porque ella lo pidió. Pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto.
3: ¿Eras tú?
2: Era yo que decía, estoy tan contenta que si algún día me fan un homenaje, voy que sigues tú. Me esperé hasta el final y evidentemente es que no salían en los putos créditos.
4: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari i això és el que vull que sentin.
5: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer disc a duo amb Lluís Pasqual.
6: Mort de la vergonya.
5: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
6: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
5: Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
7: Doncs miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
6: Bueno, això és una trampa.
4: Ho entenen? Ho havia decidit ella.
1: Massatge, això és molt gros.
0: És molt gros, és molt gros.
1: Tothom ho està traient ara.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí, sí, sí.
1: És que, perdona, però escolta, i a sobre em van entrevistar, van preguntar a la gent de Ràdio Reus i no existeix aquesta entrevista.
0: Ja.
1: No s'havia fet mai.
0: No s'havia fet mai.
1: Sí, va ser una invenció d'aquest senyor.
0: Sí?
1: És molt heavy.
0: És molt heavy.
1: O sigui, és que això és de pel·lícula, eh?
0: De veritat.
1: De pel·lícula.
0: Però mira quants anys ha colat el tema, eh?
1: Tela, fins que no ho ha tret la Judit,
0: Martín. Sí, sí, sí, sí, sí. Tothom s'ho tenia callat.
1: Tothom s'ho tenia callat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I mira-la. Escolta'm. És que és molt bo,
0: molt bo.
1: És
0: bo.
1: Ho havíem de treure, ho havíem de treure.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I, bé, per acabar, acabarem amb l'oreja de Van Gogh.
0: Què ha passat? Ara que et seguim igual, no? Seguim igual?
1: Sí, ara t'ho explico.
0: Escolta, tens de punta solfeig, eh?
1: Ai, ai.

0: sonarà bé perquè aquesta és la versió de fa 20 anys.
1: 20 anys.
0: Sí.
1: Mira, es veu que ha sortit un professor de cant molt important, el Rafa Lara, professor de cant i tècnica vocal de molts cantants, i diu: Amaia Montero no está preparada vocalmente para abordar la mayoría de canciones de La Oreja de Van Gogh al tono en el que fueron escritas hace años, pero eso no significa que no pueda interpretarlas. O sigui que, clar, a nivell vocal no està preparada.
0: És que va fer un altre concert no sé on i que també es veu que horror. Jeff, però, escolta, pels mateixos músics no veuen
1: li
0: que
1: fan,
0: no poden fer que retardin aquests concerts i ja ho farem més endavant quan ella hagi pogut tornar.
1: Pobreta, és que em sap greu per ella perquè és una nana que patit
0: que fatal.
1: Que em va passar una depressió d'aquelles de cavall. Que van sortir aquelles fotos a les xarxes que feia mitja por.
0: Sí.
1: I ara la pobra, que es torna a l'escenari, jo crec que ha estat massa precipitat.
0: Crec que s'han precipitat tots i que no, ella no estava preparada per tornar.
1: Sí,
0: i...
1: la gent igualment hi anava. I és que prepareu-vos una mica.
0: Ja.
1: Està.
0: De veritat.
1: No en res.
0: En fi, la reina del pop. Així torna.
1: Marxem amb la reina del pop.
0: Sí. Adiós.
1: I res. Que vagi bé.
0: Au-do.
1: I visca Corpresos.
0: Sempre.
1: Què anaves a dir, Marc Sánchez?
0: Res.
1: Au-hi-do-i.
0: Au-hi-do, adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts de nou al món és digital, un programa que fem amb la col·laboració de Graus TIC. Avui analitzarem dues decisions que arriben dels Estats Units i que ens afecten des de molts angles. Tecnologia, educació, política i llibertat. Per una banda, parlarem de la iniciativa impulsada per Donald Trump per prohibir que cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys. Una moratòria que ha provocat una onada de crítiques des del món acadèmic, científic i dels drets civils. I per altra, comentarem la prohibició proposada per la mateixa administració Trump perquè universitats com Harvard no puguin admetre estudiants estrangers en el context d'una escalada ideològica il·legal que amenaça el model d'universitat oberta i global. Dos mesures que apunten a un model de control tecnològic i cultural que mereix una mirada profunda. Una mirada que avui farem de la mà i amb la companyia d'en Ramon Palacio, l'Héctor Sankowski i el Josep Ramon Ferrer Anferre.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, doncs, aquest és el tema. Doncs, qualsevol de vosaltres, endavant.
4: Molt bon dia, gràcies novament Tomàs, gràcies Ramon per compartir aquest espai. Mireu, molt ràpid, no? Respecte al tema és una intuïció que tinc perquè no tinc dades per verificar, però jo crec que el tema aquest de la regulació de la intel·ligència artificial té que veure no tant en la voluntat d'imposició, la qual no vol dir que no tingui en el cap això a mig termini. Jo crec que en aquest moment no sabem molt bé com administrar aquest tema. Saben de que d'alguna manera s'ha de beneficiar els seus tios que li han pagat el negoci, diguem-ne, de les eleccions, diguem-ne, no Meta, tots menys Sam Altman, sembla que aquest sí que no va posar diners, el resto van posar tots, Elon Musk i companyia. I per tant, jo crec que el que intenten és, davant d'un mercat que per tothom és molt desconegut i davant de l'avanç dels xinus, intentar veure com es pot controlar, regular el sistema. Jo molt més, m'he mirat una mica la seva regulació, no em sembla especialment, diguem-ne, em sembla coartant, però com sense contingut posterior, no? Respecte al tema de Harvard i companyia, està clar, diguem-ne, que és una guerra de posicions entre Harvard i ell, molt ràpid, diguem-ne, curiosament. Harvard, per exemple, què ha fet? Ha posat ara de president, ha tret a la noia que estava, la senyora que estava, i ha posat un jueu, diguem-ne, no? O sigui, l'acusa d'antisemitismo, te va meter un abogado judío, digamos, no? Un clàssic, diguem-ne, no? O sigui, un abogado judío que ha condenat lo de Hamas, o sigui, per tant, és una guerra, està claríssim. Ara, la posició de... Primer, jo crec que hi ha com una espècie, acabo amb això, d'odi ancestral, diguem-ne, a tot el que són les universitats de la Gran Liga, per part de Trump, perquè Trump és que no va poder entrar mai en aquestes universitats. Si això li sumem el tema, diguem-ne, del no control sobre la política... De fet, en la pràctica, Harvard és un lloc en el qual es fa política internacional. Jo després explicaré la meva experiència en Harvard, però ara no toca, no? I ja està. Però jo crec que aquesta és una mica la situació, diguem-ne, en la qual el que vol és coartar al màxim la llibertat d'opinió i d'expressió de les universitats, i està claríssim, ja que aquest tio el que vol és... Jo abans deia, en la pretertúria, aquest tio encara prima l'interès econòmic sobre el cesarisme. Quan arribarà la idea que està en el cesarisme?
2: Un estrany eco. S'acaba d'incorporar el Ferrer, Josep Ramon Ferrer, benvingut al programa. Estàs per aquí?
5: Estic per aquí, estic per aquí.
2: Vale. Bueno, saps que avui tractem dos temes, la prohibició del Donald Trump de regular, de cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys, i també la, anava a dir la bestiesa, i ho dic, doncs de prohibir que estudiants estrangers es matriculin a Harvard. Són els dos temes, a fer la introducció primera a l'Héctor, i ara, doncs, Ramon, o tu mateix, qui vulgueu, doncs continueu.
6: Doncs gràcies, Tomàs, benvingut, Ferre, i gràcies, Héctor. Avui ens toca segurament superar una mica l'escenari habitual. Normalment parlem de tecnologia pura i dura, i avui ens toca parlar de tecnologia tirada cap amunt, no? De gestió tecnològica i gestió política. I arribem a Trump, que és la persona que en aquests moments condiciona el món. Penso que Trump és més una conseqüència que no una causa, és a dir, les coses que estan passant no són a causa de Trump, sinó que Trump ha arribat perquè el món està com està. I llavors es visibilitza amb aquesta persona, que probablement Salvana Xi Jinping és la més poderosa del món, es visibilitza en aquesta persona una sèrie d'accions i contradiccions que, com diu el lector, l'estan portant cap al cesarisme i ve de la economia. I deixa'm afegir una altra cosa, Héctor. A mi em recorda el Millán Astray amb el Muera la intel·ligència. És a dir, és perillós, molt perillós el que està passant al món. El que passa és que no és per culpa de Trump, sinó és que Trump està aquí per culpa del món, crec jo. Llavors, anant als dos temes en concret que tenim aquí davant. Prohibir regular. Bueno, això és una botada, no sé què és això. És vendre's els diners, és vendre's els diners i ja està. Però, bueno, qualsevol cosa requereix una certa regulació. Qualsevol cosa, qualsevol activitat que condicioni la societat requereix una certa regulació. La política està regulada. Hi ha poders que es contraposen, etc. Llavors, la IA s'ha de regular d'alguna manera, millor o pitjor, més intensa, menys intensament, però s'ha de regular. Segon, lo de les universitats. Tu dius que aquí és una guerra passada i una venjança, o una per no... És possible, és possible. De tota manera, em sembla... Em costa d'entendre. És el Millán Astray. Em costa d'entendre que les universitats, que el president dels Estats Units pugui disparar contra les universitats dels Estats Units, que són les més potents del món, salvant Xina, una altra vegada, salvant Xina, i que tenen un prestigi brutal i que viuen, perquè tant són alumnes com professors, gent... Bé, el talent i el coneixement de fora, i es fa pro-americà aquest talent i aquest coneixement. És a dir, no ho entenc. Em sembla que és d'una infantilitat, si és la paraula, molt forta. Però ha passat i, bueno, i després Trump n'ha muntat moltes més que en podem parlar després.
2: Ferrer, tu representes un col·lectiu de gent TIC. Bueno, el Ramon diu que no parlarem de... Sí, després intentem conduir tot això a les conseqüències que pot tenir per la tecnologia, no? Ferrer, doncs, el teu punt de vista des de Graus TIC.
5: Sí, realment, és que estic molt d'acord amb el que he pogut sentir de l'Héctor i el que diu el Ramon. I realment, la capacitat que té de sorprendre el Trump, a mi em fascina. O sigui, cada setmana o cada mes tenim una cosa que supera l'anterior. Com deia ara el Ramon, jo crec que... És que no em crec que fins i tot les empreses americanes no vulguin que hi hagi una mínima regulació. Perquè és que és necessari fins i tot amb ulls d'empresari o amb ulls d'empresa. És necessari un mínim... O sigui, jo puc entendre que no vulguin una... vulguin regulació o que vulguin tenir un cert camp amb alguns aspectes per poder tirar sense ser regulats, però un mínim de regulació és que és un cert ordre que per qualsevol empresa et genera seguretat i et genera capacitat de preveure cap on t'aniràs. Per tant, és que no et sé dir massa més. No, realment, la capacitat que ja et dic, que té el Trump d'anar cap aquí, cap allà, sorprenent a tothom, jo crec que fins i tot a les pròpies empreses a les que es deu o a les que l'han recolzat, per entendre'ns. No et puc afegir massa més coses.
2: Bé, quin és, clar, perquè hi ha tres postures, sí, sí, ara Héctor et dono pas. Europa, hiperregulant, la primera postura del Trump, que era no regular, i ara la prohibició, que és una passada, és la tercera derivada a lo bèstia. I a mi sí m'agradaria saber això, quines conseqüències pot tenir, bé, per un dels temes que actualment està en boga total, que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial, no? Què pot passar amb aquesta, ja et dic, no regulació, sinó tot el contrari, la prohibició. Això en què es pot derivar?
4: A veure, jo... A veure, la seva prohibició, jo no he llegit a grans titulars, honestament, diguem-ne, no he estudiat el tema en la profunditat, segurament que requeriria, però jo insisteixo, diguem-ne, que ell en aquest moment el que fa és intenta, diguem-ne, controlar. Jo diria que la prohibició té que veure, diguem-ne,

0: diguem-ne, l'amenaça, el matonatge, tot això. El que diu Ferrer és absolutament cert. Ha dit això i potser demà mateix torna dient aquí tenéis una nova regulació. O sigui, això és l'imprevisible d'aquest senyor, diguem-ne, no? Hoy te 100% d'aranceles, mañana 0% i pasado 40%. O sigui, esto va así. És un senyor que té la cultura immobiliària. A mi em fa recordar, sempre que s'ha anat a visitar pisos per llogar o per comprar, sempre et deien, hoy es esta oferta, mañana sube un 20%. Jo no he tingut cap experiència personal que no m'hagi passat això, que era avui o mai, diguem-ne. No sé si us ha passat això sempre,
1: Sí,
0: diguem-ne, no?
1: realment.
0: Escolta, aquest senyor negocia, ell no coneix una altra forma. Jo crec que hem de recordar, diguem-ne, la cosa del Rob Cohn, diguem-ne, no? Que és el seu assessor, diguem-ne, el seu inspirador, el seu mentor, menudo personatge, abogado de McCarthy, no? Esto lo dice todo. Diem-ne, atacar, atacar, atacar, no? Atacar, atacar, atacar. I aquesta és la seva estratègia.
2: Hables de mar?
0: Com? Perdó?
2: Si hables de Miguel Ángel Rodríguez.
0: Exactament, exacte. Bueno, és que aquesta, suposo que s'haurà llegit el manual d'això. És interessant la pel·lícula sobre Trump. No sé si algú l'ha vista, jo l'he vista. És molt interessant la pel·lícula aquesta de Movistar sobre el Trump jove, perquè crec que està molt ben descrit,
1: Sí,
0: diem-ne, no?
1: jo vaig veure i també em va semblar molt, molt, molt interessant. Molt interessant per entendre una mica com
0: Com
1: arriba
0: és
1: fins aquí i com
0: com és la
1: pensa,
0: seva
1: diguéssim, no?
0: psicologia, no?
2: Sí,
1: I
2: perdoneu,
1: com
2: tornant.
1: fa política, o sigui, negociant com si fos una empresa. O sigui, jo la sensació és que segueix portant el país com si fos una empresa.
2: Tornant una mica a la intel·ligència artificial, si em permeteu, que està en un punt on es barreja encara bastant amb la intel·ligència humana, o sigui, encara no hi ha autonomia plena, Elon Musk ha fet servir la seva IA, Grok, per atacar, com dèiem aquí, el president de Sud-àfrica. I l'ha fet servir, diuen que un empleat de la companyia introduïa respostes relatives al genocidi blanc, al suposat genocidi blanc a Sud-àfrica, quan no es preguntava per això. Però això sembla que no era l'algoritme pur i dur, sinó que era, diuen, algú que havia modificat l'algoritme. Estem en aquest punt, on hi ha algoritmes automàtics i hi ha persones, gent, que pot encara modificar aquests algoritmes. Llavors, això també explica coses, és a dir, la intel·ligència, Trump utilitza a Elon Musk o Elon Musk utilitza a Trump pels seus interessos particulars utilitzant eines d'intel·ligència artificial modificades. Què en penseu d'això, vosaltres?
0: Jo voldria recordar, diguem-ne, que el tema central, diguem-ne, d'aquesta regulació, primer hi ha una cosa que no s'ha dit i que ara m'havia oblidat, la tenia apuntada en un paper, que és, això és també desmuntar Biden, que esto es lo primer objetivo de el otro es una mierda, el otro no sirve, perdonando la expresión para el programa, el otro es malo, y entonces yo voy a desmontar lo que haya hecho Biden. Eso es muy importante, porque en la seva estrategia atacar, atacar, es desprestigiar al predecesor, ¿no? Pero perdoneu, eso es una... Y el otro tema es, de alguna manera, lo que todo aquel sistema de prohibición que vol es, diguem-ne, la hegemonia econòmica, tecnològica i política de Trump en relació amb la intel·ligència artificial de Trump, no dels Estats Units. Diguem-ne, per tant, jo crec que és la connivència, és el pacte que no es va dir el dia que van anar tots a Mar-a-Lago a besar-li el traser, diguem-ne, no? El Mark Zuckerberg i tots aquests, és el que jo opinaria, diguem-ne, no? Que això és com una mena de dir, bueno, fem un parèntesi amb intel·ligència artificial, aclarim-nos el que nosaltres realment volem e intentem atacar aquí. Jo és el que crec, insisteixo, tot el que... A mi m'ha donat aquesta impressió i coneixent sobretot com negocia aquest tio, diguem-ne, no?
1: A mi el que em sembla curiós del moment actual és que si ens mirem, jo diria, finals d'any, principis, o finals d'any passat, principis d'any, quan amb la regulació europea, no? Quan Europa proposava i fa una regulació, tothom se li va tirar el coll, no només els americans, sinó els propis europeus, diguéssim. I en canvi ara sembla que a poc, amb tot el que està passant, no? Cada cop som més conscients de que hi ha d'haver una regulació i que aquesta regulació europea doncs, potser no estava tan apartada de cap on hem de caminar, diguéssim, no? I és possible que segurament encara hem de buscar aquest equilibri i hi ha pròpies veus de la Comissió Europea que diuen que, bueno, que potser l'hem de laxar una mica, però jo crec que tot això que està passant ens porta a que tinguem encara més clar que és necessària una regulació i que jo estic convençut de que fins i tot les pròpies empreses

0: amb el que està passant, ho acabaran demanant. El que passa és que, com diu l'Héctor, possiblement això és preparar el terreny perquè que l'únic que reguli sigui l'estat federal o sigui Trump, diguéssim, no? I però és una manera de dir, escolta, com que
1: Que no se m'avanci ningú.
0: com que ningú, ara ja regulo jo i regulo a la meva manera i sota les meves condicions, que segurament seran les vinculades a aquestes grans empreses, per entendre'ns. Però jo, és que si no, no hi sóc capaç d'interpretar-ho de cap altra manera.
1: El que passa
0: I
1: és que s'ha
0: més
1: donat
0: enllà...
1: molts anys per davant, s'ha donat molts anys per endavant.
0: Però
1: Per
0: bueno,
1: introduir...
0: el que dèiem abans, si ens donen molts anys per endavant, però d'aquí 6 mesos et surt amb una regulació i és que
1: Jo
0: entrarà...
1: volia introduir una tercera, un tercer factor. Regulació, no regulació, Estats Units, Europa i Xina. O sigui, què està fent Xina amb tot això de la intel·ligència artificial? I com veieu l'avenç de la intel·ligència artificial? Al final, qui serà el que la porta? Estats Units, Europa, Xina?
2: Jo crec que això és una competició i que van avançant en paral·lel. Està clar que va començar les empreses privades d'Estats Units, els grans tecnològics, han començat o han seguit una mica després. Bueno, aviam, estem parlant de la generativa, perquè intel·ligència artificial, com hem dit moltes vegades, en portem 30 anys. Però el que ens ha disparat la curiositat és aquesta intel·ligència que crea producte. Que crea producte tant escrit com parlat com visual. Llavors, Xina té una cultura tradicional de lentitud. Xina, recordem que ha sigut el país o la nació que ha dominat el món durant 2.000 anys, amb un breu parèntesis de 50 o de 80, on han estat els Estats Units. És a dir, nosaltres perteneixem a aquests 80 i veiem els Estats Units com el poderós, però si tinguéssim més perspectiva, veuríem a Xina com el poderós. I llavors Xina, com que és el poderós, s'ho senten i la gent s'ho sent, té una cultura confucionista, són molt més, crec jo, eficients en el resultat. O sigui, no van tant per força bruta, van més per intel·ligència. Llavors, jo penso que els productes elaborats a la Xina en uns breus anys seran superiors als productes elaborats als Estats Units. Però això no vol dir que se'ls mengin. Hi haurà una competència al món i potser apareix algun tercer lloc del món on es fan productes, que no crec que sigui Europa, però potser apareix algun tercer lloc on es facin productes d'intel·ligència artificial que també puguin competir. En aquest equilibri crec que és amb el que viurem. I en quant a regulacions, simplifiquen molt. Europa regula bé, Estats Units no regula gens o regula poc, i Xina regula governamentalment. I les...
3: És una dictadura, eh? És una
1: Bueno,
3: dictadura.
1: jo discrepo, és una autocràcia. Jo
3: Ah, això,
1: discrepo de la
3: també.
1: paraula dictadura. Perquè
3: És una
1: les
3: dicta blanda, si
1: democràcies...
3: vols. Una dicta blanda.
1: Bueno, dona per un altre debat aquest, i en Tomàs ja l'hem tingut en un altre lloc. Els sistemes polítics, la democràcia, la teoria... Jo vaig entretenir mirant, amb això del Trump em vaig entretenir mirant si realment Estats Units és el primer país democràtic on hi ha hagut les primeres eleccions democràtiques a nivell general post-Atenes. I no. Hi ha hagut eleccions generals, sobretot van ser a Austràlia i Nova Zelanda, hi ha hagut eleccions generals abans que els Estats Units. O sigui, que els Estats Units sigui la cuna de la democràcia, el bressol de la democràcia, és mig veritat, mig mentida. És el país poderós que ho ha exportat, el sistema democràtic occidental amb separació de poders, que això ve de la Revolució Francesa. Però Austràlia i Nova Zelanda tenen experiència, i altres països petits tenen experiències prèvies als Estats Units. Xina no ha anat per aquí, Xina no ha anat per aquest sistema, va per un sistema autocràtic d'una meritocràcia molt tancada, on es premia molt el valor, el mèrit, però es castiga molt la dissidència. I està passant també amb nosaltres ara. Si voleu, tornem al nostre terreny, que és la No,
2: tecnologia.
1: ens queden 3 minuts de curs de programa. Jo potser faria ara, mira, ara tanquem el Zoom o obrim-lo, no sé com dir-ho.
0: Em deixes dir una cosa, Tomàs,
1: Sí,
0: perquè jo,
1: deixo.
0: una de les sensacions que tinc, no sé si us passa a vosaltres, és que obrim cada dia, cada setmana, parlant del Trump i, per tant, dels Estats Units. No? Jo que sóc molt futbolero, quan tu cada dia parles del Madrid, no fas els deures a casa teva. No? I això és una cosa que ens ha passat tradicionalment als barcelonistes. No? Quan hem anat bé? Quan ens hem deixat de mirar la resta i ens hem posat a treballar. No? Llavors jo crec que aquí, a Europa, una vegada més, sí, ens estem parlant molt de què fan els altres, ens estem mirant els altres, en lloc de realment posar-nos a treballar. Que és evident que Xina i Estats Units ens condicionen, però més ens condicionaran si no ens posem en aquesta dinàmica. I aquí jo sí que trobo faltar lideratge i veus d'Europa una mica mirant-nos a nosaltres mateixos i posant-nos a treballar, per entendre'ns.
4: Sí, jo això ara és el que volia dir ara, i perdoneu perquè sí que estem arribant. Jo volia tancar el Zoom, i ja no d'Europa, parlar d'Espanya i no, de Catalunya. I llavors aprofito. Aquest dijous tu, Ferrer, organitzes un esdeveniment per parlar de coses molt interessants d'aquí de Catalunya. Llavors, jo el que et proposo, o us proposo, que la propera setmana centrem el tema amb el desenvolupament i la innovació aquí a Catalunya, i que tu, Ferrer, doncs, ens portis una mica les conclusions de tot el que s'està parlant aquí a aquest congrés que heu organitzat. I aparquem als Estats Units, aparquem Xina, aparquem Europa i centrem una mica en Catalunya la propera setmana.
0: Sí, està bé. El que fem és el recap de la Diada. Com saps, que cada any que veus TIC organitza la Diada de les TIC, no? que nosaltres diem que en el fons fem de fil conductor, perquè en realitat qui organitza són els professionals de les TIC. Quan hi ha 30 taules rodones, 200 professionals, o sigui, Gaustic és el facilitador, però això ho organitzem entre tots plegats, diguéssim. No? I llavors ens va semblar que estava bé, i això ja ho vam fer l'any passat, perquè no quedés només en unes taules rodones on hi ha aportacions, idees molt interessants, fer com un resum al cap de 5 o 6 mesos, no? I que és una mica el que farem aquest dijous, aquest recap, diguéssim, de la Diada passada, que anava sobre intel·ligència artificial i sobre ciberseguretat. I llavors hi ha una taula rodona, hi ha algunes ponències que em semblen molt, molt, molt interessants, no? Com la del Lluís Torné, que ens explicarà una mica la seva visió també més de la quàntica. Bé, bueno, jo crec que pot ser un esdeveniment prou xulo. Sí.
4: Bé, doncs fins aquí l'edició d'avui del Món és Digital. Ja sabeu, la propera setmana us presentarem totes les novetats que es van parlar a l'última Diada i que, per molt que faci ja un temps, continuen sent de rigorosa actualitat. Res més. Ens trobem la propera setmana aquí al Món és Digital. I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem anat una mica més enllà de la tecnologia pura per endinsar-nos en els interessos polítics i econòmics que envolten la tecnologia pròpiament dita. Hem reflexionat sobre les implicacions de la prohibició de regular la intel·ligència artificial als Estats Units i el conflicte obert entre Donald Trump i les universitats d'elit americanes. Agraïm moltíssim les aportacions dels nostres convidats, en Josep Ramon Ferrer, l'Héctor Sankowski i el Ramon Palacio, per ajudar-nos a entendre millor aquests temes complexos però essencials. I a vosaltres, als oients, gràcies per escoltar-nos un cop més. I ja sabeu, ens retrobarem ben aviat per seguir desxifrant aquest món digital que no deixa de transformar-se dia a dia. Fins la propera.
5: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
6: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: hola@barcelonadot.com.
6: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes-ho al pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: L'exploració de la Lluna. Des de l'antiguitat, els humans hem observat la Lluna i ens hem preguntat què és aquell objecte tan brillant i canviant de forma que hi ha en el firmament. La Lluna ha inspirat els nostres pensadors, poetes, filòsofs i científics durant segles. I ja ben aviat es van escriure novel·les on s'explicaven viatges imaginaris a la Lluna. Amb el llançament dels primers satèl·lits artificials, ben aviat es va pensar en enviar sondes cap a la Lluna. Si el primer satèl·lit al voltant de la Terra, l'Sputnik 1, va ser llançat l'octubre del 1957, el primer intent d'enviar una sonda cap a la Lluna va ser només 10 mesos després, l'agost de 1958, amb el llançament de la Pioneer 0. Va fallar, però 7 mesos després, al març de 1959, la Pioneer 4 va fer el primer sobrevol a la Lluna. Des d'aleshores, s'han enviat una infinitat de sondes per explorar la Lluna, la gran majoria en el marc de la carrera espacial entre la Unió Soviètica i els Estats Units, per demostrar quins dels dos països tenien millor tecnologia espacial i quin dels dos era capaç de fer aterrar homes al nostre satèl·lit. Durant tota la dècada dels anys 60, els dos països van enviar sondes que van sobrevolar la Lluna, van enviar sondes que van entrar en òrbita al voltant de la Lluna i van enviar sondes que van aterrar a la seva superfície. L'objectiu era fer fotografies detallades des de l'espai i des de la mateixa superfície i estudiar-ne el relleu i la composició química del nostre satèl·lit. Amb aquesta finalitat, els soviètics van llançar les sondes dels programes Luna, el programa Zond i el programa Cosmos. I els nord-americans van llançar les sondes dels programes Pioneer, Ranger, Surveyor i Lunar Orbiter. Finalment, els nord-americans, amb el programa Apollo, van ser els primers que van enviar homes a la Lluna. Els primers que van orbitar-la van ser els tripulants de l'Apollo 8, després els de l'Apollo 10, i finalment, dos astronautes de l'Apollo 11 van trepitjar la Lluna per primera vegada a la història. Era el juliol de 1969. Després van tornar-hi els Apollos 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Tots ells exitosos, excepte l'Apollo 13, que va tenir problemes i va haver de tornar a la Terra sense poder aterrar a la Lluna. Però l'exploració lunar no es va quedar aquí. Tot i que els soviètics no van poder arribar a la Lluna primers, no van abandonar els seus estudis. I als anys 70, entre 1970 i 1973, van enviar els primers dos rovers lunars, és a dir, robots amb rodes que es movien de forma teledirigida des de la Terra. Es van anomenar el Lunokhod 1 i el Lunokhod 2. També van enviar sondes que van tornar a la Terra amb material, amb pedres, amb sorra de la Lluna. El Luna 16, l'any 1970, el Luna 20, el 1972, i el Luna 24, el 1976. En la dècada de 1990 es va reprendre l'exploració lunar, ara amb la participació de més països. D'aquesta manera han enviat sondes o rovers a la Lluna Japó, Europa, Índia, Xina, Luxemburg i Israel.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som divendres 5 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia. Avui comencem parlant de política perquè David Ramírez serà el candidat del PSC a l'alcaldia d'Arenys de Mar per les eleccions municipals de 2027. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. El partit ha comunicat aquest matí la notícia després que el divendres passat l'assemblea local avalés la candidatura de Ramírez, que actualment exerceix com a segon regidor del grup municipal.
1: I més enllà d'aquesta qüestió, en l'àmbit de l'educació, els docents dels centres educatius d'Arenys de Mar responen amb més seguiment a la convocatòria de vaga d'avui.
2: Aquesta és la resposta als carrers després que les urnes convalidessin el rebuig al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
1: La convocatòria d'avui estava secundada per USTEC, CGT Intersindical i COS. En paral·lel a Barcelona, la manifestació està plegant a milers de docents que demanen la dimissió de la consellera Niubó.
2: Els sindicats ja han anunciat vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del papa a Lleó XIV, a la capital catalana.
1: I aquest matí també s'ha fet una manifestació a Barcelona amb el personal de biblioteques públiques de tot Catalunya.
2: A Arenys de Mar, però, la biblioteca està oberta i funcionant amb normalitat.
1: I també us parlarem d'un altre servei, en aquest cas és de Rodalies, que reforça el seu servei i l'increment de la mobilitat durant els mesos d'estiu amb un reforç a les línies R1 i R2.
2: En paral·lel, aquest cap de setmana es faran treballs de millora a l'estació d'Arenys i això provocarà afectacions en els primers i últims trens.
1: I més enllà d'aquestes qüestions, com sempre, repassarem l'agenda cultural del cap de setmana, entre elles, descobrir el Maresme a través de la gastronomia, com és la proposta de salats i la Mar Salada, que arrenca la cinquena fira d'aquesta edició al Port d'Arenys de Mar.
2: Al voltant d'unes 500 persones degustaran vins d'arrel salines d'una quarantena de cellers de Catalunya i d'altres indrets. L'altra proposta que es va iniciar l'any passat és el sopar de dissabte i s'emmarca en la nova col·laboració del Moll, que porta per títol La Mar Salada.
1: I més enllà d'aquesta fira, també a la Biblioteca d'Arenys de Mar s'ofereix un cicle de 3 conferències anomenats Dones Viatgeres.
2: La primera de les 3 xerrades és avui mateix, a les 7 del vespre.
1: Com sempre, tancarem amb aquest informatiu parlant d'esports, avui ja arrencant amb les últimes competicions que tractaran del Club Vòlei Arenys, que juguen pujar primera.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho avançam en titulars. David Ramírez serà el candidat del PSC a l'alcaldia d'Arenys de Mar per les eleccions municipals del 2027. El partit ha comunicat aquest matí la notícia després que el divendres passat l'assemblea local l'avalés com a candidat per a aquestes eleccions.
2: Actualment, David Ramírez és el president de l'agrupació local del PSC d'Arenys de Mar i regidor del grup municipal socialista a l'Ajuntament, un càrrec que va assumir el 2024 després que el regidor Jordi Muñiz decidís deixar l'acte per qüestions personals i professionals. Prèviament, Ramírez ja havia estat regidor en l'anterior mandat. Ara ha decidit fer el pas i presentar-se com a cap de llista, una decisió que assegura que no és improvisada i que assumeix amb determinació.
3: Convoca l'assemblea, com acaba, i vaig donar el pas. És un pas profundament meditat, és a dir, que no és una decisió improvisada, sinó que està bastant meditada. I tenia en compte, bueno, porto ara ja 3 anys en total, entre la primera legislatura i aquesta, com a regidor a l'oposició, i això doncs, m'ha donat certa experiència en el funcionament una miqueta de l'administració pública, i vaig decidir que, bueno, que potser era el moment de donar el pas, que és un pas que va acompanyat d'aquesta sensació de vertigen, no? Al final és una responsabilitat important que s'ha d'assumir.
2: D'aquesta manera agafa el relleu l'actual portaveu Ramon Vinyes, tanmateix assegura que la seva voluntat és mantenir la línia política que s'ha dut a terme fins ara molt centrada en l'habitatge i en la crítica en el funcionament del sistema del porta a porta.
3: Actualment a Arenys de Mar tenim certs temes una miqueta més claus, com seria el tema de la vivenda, la brutícia del carrer, la recollida selectiva a dia d'avui, que tampoc està funcionant del tot, i, bueno, i la mobilitat. Tenim un problema clarament d'aparcament i de mobilitat de la mateixa riera. Són temes claus de cara a aquesta nova campanya.
2: En l'àmbit professional, Ramírez és graduat en òptica i optometria i tècnic superior en audiologia protèsica.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Més qüestions, perquè ens centrem en la plana educativa. Els docents dels centres educatius d'Arenys de Mar responen amb més seguiment a la convocatòria de vaga d'aquest divendres. Aquesta és la resposta als carrers després que les urnes convalidessin el rebuig al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La convocatòria d'avui estava secundada per USTEC, CGT Intersindical i COS.
2: Les escoles públiques d'Arenys de Mar han registrat unes xifres de seguiment més elevades que les darreres convocatòries. En el cas del Joan Maragall, ha estat un 33% de la plantilla i pràcticament un 50% de l'alumnat. Pel que fa al Cinera, han mantingut el seu sistema de rotacions en les convocatòries entre els docents. Tanmateix, aquesta vegada ha registrat un total de 12 mestres dels 31 que té en plantilla, que suposaria quasi un 50% dels professionals, tenint en compte que els serveis mínims són obligatoris. Pel que fa a l'Institut dels Tres Turons, també ha augmentat la seva participació, tot i que no és una xifra destacada. En total han estat 12 els docents en vaga, una dada que és rellevant, tenint en compte que el sindicat professors de secundària, majoritari en el sector, ha decidit sumar-se al preacord amb la Generalitat, tot i la negativa dels resultats en la consulta que es va tancar ahir. Segons el sindicat, la majoria dels seus afiliats van avalar el pacte i per això s'han desmarcat de les futures mobilitzacions del sector. Per altra banda, les escoles concertades també estaven cridades a l'aturada de país. Això afectava directament la presentació, que ha registrat una afectació pràcticament nul·la al centre.
1: En paral·lel a Barcelona, la manifestació està plegant milers de docents que demanen la dimissió de la consellera Niubó. Els sindicats ja han anunciat vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a la capital catalana.
2: A part de la protesta que s'està duent a terme a Arc de Triomf, aquest matí també hi ha hagut manifestants que han tallat la Ronda Litoral a l'alçada del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa, tot plegat després que un 65% dels docents votessin no al preacord que havien assolit els sindicats majoritaris amb educació. Des de l'USTEC, que havien demanat un vot pel sí, la seva portaveu, Yolanda Segura, avisa que és un moment de reflexió per ells, però també per la conselleria. Són declaracions a la xarxa.
4: Nosaltres, evidentment, anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
2: Per altra banda, el departament ja ha dit que no farà passes enrere i que aplicarà el preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i FP de la Generalitat, assegura que el seu deure és complir amb el que s'ha pactat amb la resta d'actors sindicals que ja formen, diuen, una majoria prou sòlida.
5: El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i, per tant, tenim la necessitat de poder complir, en aquest cas, amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se, ara mateix, en l'acord del 9 de març més aquest annex i, per tant, acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes.
2: Avui la Generalitat seurà a la taula de negociació amb els seus signants, Comissions Obreres, UGT i el recent incorporat professors de secundària.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I també un altre col·lectiu que està en lluita són les biblioteques públiques de tot Catalunya. Aquest matí també han fet una manifestació a la capital catalana, Arenys de Mar, però la biblioteca està oberta i funcionant amb normalitat. La protesta té com a embrió la vaga del personal adscrit a la gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, que va començar el mes d'abril.
2: Els tècnics de biblioteca, que depenen laboralment de la Diputació de Barcelona, van iniciar les protestes fa dos mesos amb una vaga parcial convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. D'ençà del 26 de maig, aquesta vaga és indefinida. Aquestes protestes també s'hi han sumat els TAP, els tècnics auxiliars de biblioteca, i avui la convocatòria s'ha extès a personal de biblioteques d'arreu del país. Montsabat, directora de la Biblioteca d'Arenys, ha explicat que l'equipament arenyenc obre avui en plena normalitat, malgrat que a Catalunya sí que podria haver-hi altres biblioteques que hagin de tancar. Ho ha comentat el programa a la ràdio.
6: totes les biblioteques, com Arenys de Mar, tenim un signat un conveni entre la Diputació de Barcelona i el nostre Ajuntament. Val? Vol dir competències d'un i competències de l'altre. Totes les biblioteques, normalment, perquè hi ha moltes que només és personal que depèn de l'Ajuntament, hi ha les dues administracions dins del personal. En el cas d'Arenys, les dues persones depenen de la Diputació, el personal tècnic, i el personal auxiliar depèn de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, com passa a moltes biblioteques. Avui, no, és un dels dies, no, que aquesta vaga s'ha ampliat a tot el país, a totes les biblioteques públiques del país, a tot Catalunya. Per tant, ens podem trobar que hi hagi biblioteques amb sales tancades o biblioteques tancades.
2: En el cas d'Arenys de Mar, a la biblioteca hi ha dues persones que depenen laboralment de la Diputació de Barcelona, la resta és personal de l'Ajuntament.
1: I un últim apunt que fa referència a altres serveis del país, en aquest cas de la xarxa de Rodalies, perquè Renfe ha reforçat el servei de la R1 pels mesos d'estiu. En paral·lel, aquest cap de setmana també es faran treballs de millora a l'estació d'Arenys i això provocarà afectacions en els primers i últims trens.
2: A partir d'aquest cap de setmana, la línia de la costa incorporarà 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella per fer front a la temporada d'estiu. Pel que fa a la freqüència, entre les 10 i les 12 circularà un tren cada 10 minuts des de Barcelona Plaça Catalunya en direcció a Mataró i a la tarda, entre 4:45 i 7:45, també hi haurà trens cada 10 minuts des de Mataró cap a Plaça de Catalunya, millorant la freqüència actual en 15 minuts. Per altra banda, de 10:45 de la nit del dissabte a 7:45 del matí de diumenge, els trens de l'estació d'Arenys de Mar no circularan perquè s'estaran fent treballs de millora en l'espai. Rodalies ha habilitat un transport alternatiu per carretera que cobrirà el trajecte des de Mataró a Massanet-Massanes en aquestes hores.
1: I abans de passar a publicitat, us expliquem una notícia en la plana comarcal. Descobrir el Maresme a través de la gastronomia, la cultura o natura o activitats en família. Aquest és l'objectiu del nou portal d'experiències impulsat pel Consell Comarcal. La plataforma reuneix diferents iniciatives d'arreu de la comarca que permet als usuaris trobar, reservar i pagar activitats directament a través de la web.
2: Entre les opcions disponibles hi ha passejades amb la marinada a Arenys de Mar o visites per conèixer la història de la maduixa del Maresme amb Can Marpons d'Arenys de Munt. La iniciativa busca posar en valor els atractius turístics de la comarca, donar visibilitat a les empreses locals i promoure un model turístic més sostenible i diversificat. Ho detalla Xavier Pons Domènec, conseller de Planificació Estratègica del Consell Comarcal.
7: El Maresme, com bé saps, doncs, tenim una oferta turística molt potent, però sovint doncs, podem veure que, o havíem detectat que estava dispersa. I el que farà aquesta plataforma doncs, és ajudar, diguéssim, a agrupar totes aquestes activitats, aquesta oferta, i fer-la doncs, visible i facilitar que la gent pugui reservar directament.
2: Actualment, el portal ofereix una vintena de propostes, tot i que l'oferta s'anirà ampliant amb la incorporació de noves empreses. A més, la plataforma connecta directament els visitants amb els professionals que organitzen les activitats sense intermediaris ni comissions.
7: Que ens permet descobrir, doncs, reservar i també, que és el més interessant, crec jo, pagar aquestes experiències turístiques que tenim a la comarca directament amb les empreses locals, no? I de moment n'hi ha més d'una vintena publicades i podem trobar propostes de natura, gastronomia, cultura, també de cicloturisme, activitats per a famílies, sortides al mar, també de benestar, enoturisme o el senderisme que també està tan de moda a la nostra comarca, no?
2: Les empreses locals que vulguin donar-se d'alta i oferir les seves experiències turístiques ho poden fer de manera gratuïta. El projecte forma part de l'Europeu 8 Maresme i està finançat amb els fons europeus Next Generation amb una inversió de poc més de 43.000 euros.
0: Ràdio Arenys, notícies.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma se'n som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I ara sí, ens posem a repassar l'agenda cultural i social d'avui i també del cap de setmana, perquè concretament la Biblioteca d'Arenys de Mar ofereix un cicle de 3 conferències anomenat Dones Viatgeres, i la primera de les 3 xerrades es farà aquesta tarda a les 7 del vespre a l'equipament cultural.
2: Les sessions van a càrrec de Laia Cimarro i tenen l'objectiu d'explicar els viatges i aventures de dones viatgeres i les seves obres escrites. La idea és establir un recorregut a través de la història vista amb els ulls de dones que es van avançar als seus temps i van fer viatges extraordinaris i van plasmar en obres literàries el que havien vist i viscut. L'objectiu és reduir el desconeixement de la societat al voltant d'aquestes dones viatgeres. Escoltem Laia Cimarro.
10: Després de més de 15 anys en el sector del viatge, vaig donar-me compte que quan explicava anècdotes o alguns llibres que havia llegit sobre aquestes viatgeres, hi havia un desconeixement brutal. Gairebé tothom, no, ha sentit a parlar de Marco Polo, Ivan Batuta, el James Cook, sempre són noms d'homes, no? I en canvi, hi ha moltes dones que ens han precedit que van fer viatges extraordinaris i tenint moltes traves pel simple fet de ser dones, no? I tot i així, ho van fer i ho van deixar per escrit. I crec que és important recordar-les, posar-li valor i donar-li visibilitat.
2: El cicle de 3 xerrades anirà des de les dones pioneres, passant per les viatgeres victorianes i les exploradores. La d'avui és la primera i servirà per parlar justament de les primeres dones viatgeres amb el títol Les pioneres obren camí.
10: Explicaré una miqueta el context per tal d'entendre una mica quin era el rol històric de les dones i llavors per entendre la valentia i la transgressió que van fer, no?, aquestes viatgeres, no simplement per sortir de casa, sinó anar-se'n ben lluny a territoris que eren inexplorats. Parlarem d'Egèria, una peregrina del segle IV. També parlarem de l'Aida Faifa, una dona que va donar 2 voltes al món. Estem parlant de mitjans del segle XIX. I per últim parlaré sobre la Nellie Bly, que és la dona que va fer la volta al món sola també en 2 dies.
2: La setmana vinent, divendres 12, la xerrada es titula Les grans viatgeres exploren el món. I la darrera, divendres dia 19 de juny, porta per nom Les viatgeres i exploradores catalanes. Totes les sessions es fan a les 7 del vespre a la sala d'actes de la biblioteca.
1: També la sala d'actes d'exposicions al Calissai acull aquest vespre la inauguració de l'exposició Parano Paradise Materialitzacions, una obra d'Abel Prunyosa i Sergio Sartori, que és una aposta per l'escultura i també la pintura. Pau Roig, bon dia.
11: Bon dia. Prunyosa, escultor figuratiu, professional, molt arrelat, Arenys de Munt i amb lligams Arenys de Mar, compta amb la col·laboració de l'argentí Sartori, que és pintor, per a una exposició que és una aposta en comú entre ambdós artistes i que significa la primera exposició de Sergio Sartori. Ens ho explica Abel Prunyosa.
12: L'exposició és una aposta en comú entre en Sergio Sartori i jo. En Sergio Sartori és pintor argentí, que ja fa temps que ens coneixem i tenim amistat. I llavors hem posat en comú el seu món així més oníric, pictòric i tal, i el meu món també, que també va néixer aquesta estètica onírica i una miqueta fosca, de les meves escultures, que és la part aquesta de les materialitzacions.
11: L'escultor, que té el seu taller a Sant Pol, aportarà 2 escultures de mida gran, acompanyades d'un seguit de maquetes, una expressió artística que se sumarà a les pintures de diferents formats.
12: Hi ha dues escultures de tamany gran, són 2,20 metres, una cosa així, que són 2 personatges d'aquesta sèrie, precisament. I després hi ha les 8 o 9 peces, que són maquetes, o que bueno, ja funcionen com a escultures en si, de petit format. I per part d'en Sergio, nou pintures també hi ha, que són més grans, que són de 2 metres per 2 metres, una cosa així. Hi ha 9 pintures de gran format.
11: L'exposició es podrà visitar al Calissai fins al dia 28 de juny. L'horari per a veure Parano Paradise Materialitzacions és de 6 de la tarda a 8:45 del vespre, en el cas del divendres, i pel que fa a dissabte i diumenge, de les 11 del matí a la 1 del migdia i de les 6 de la tarda a 8:45 del vespre.
0: L'informatiu migdia.
1: I avui arrenca la cinquena fira Salats a l'antiga llotja del Port d'Arenys de Mar, amb les entrades exaurides. Al voltant d'unes 500 persones degustaran vins d'arrels salines d'una quarantena de cellers de Catalunya i altres indrets.
2: A partir de les 8 del vespre, els assistents podran accedir a aquest espai emblemàtic del port per provar l'àmplia varietat de vins que comparteixen una mateixa característica. Són de terres pròximes al mar. L'impulsor de la iniciativa, Arnau Berenger, explica que ja ho tenen tot preparat i avisa que les pluges de les últimes hores no modifiquen res del programa. De fet, apunta que els han beneficiat per la baixada de temperatures.
13: Ells vindran després de dinar, ja començaran a arribar tots, gent que ve de lluny, no? També ve de Priorat, de Terra Alta, vull dir que al final hi ha alguns que ja venen a dinar, i després ja es van situant a les taules, el menjar ja està també tot a punt, Can Xicoi també a punt, el restaurant, la llotja que fa els plats calents també, i la pluja al final ens ha afectat amb una part, sí, d'això positiva, perquè ens ha modificat una mica la temperatura, que cada any, doncs, inicialment els salats era el juliol i acabat siguin el juny.
2: Berenger ja ha avançat la possibilitat d'ampliar els dies de la fira perquè les entrades es van esgotar en molt pocs dies.
1: Una altra aposta que es va iniciar l'any passat és el sopar de dissabte, que s'emmarca en una nova col·laboració amb el Moll, que porta per títol La Mar Salada. En aquest cas, encara queden una trentena d'etiquets.
2: Un dels actes centrals serà el sopar de dissabte al vespre, que tindrà com a plat principal suquet de moixina i prèviament també s'oferirà un taller de cuina de la mà de l'experta Mònica Serra. En parla el propietari del Moll, Oriol Ferran.
14: El taller que fa la Mònica Serra serà dedicat als plats, o serà la prèvia dels plats que després es menjaran en el sopar. Una cosa no porta l'altra, pots anar al taller i no pots anar al sopar necessàriament, o pots venir a sopar sense passar pel taller, eh? No cal que t'hagis de fer el sopar. Però bé, és una de les activitats que hi ha, que durant la tarda, i a més amb l'afegit d'un tas de vins entremig del mateix Arnau Berenger, farem una tarda més culinària de dissabte.
2: En paral·lel, el Moll obrirà les portes dissabte i diumenge per visitar la restauració de Godina i també el diumenge a partir de les 12 oferirà un espai de tertúlies literàries amb l'aranyenca Marta del Castillo, un cap de setmana que es tancarà amb un vermut a la una a la zona de la llotja.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: Amb aquesta notícia obrim el repàs de l'agenda cultural d'avui. Aquest vespre, a partir de 8:15, el Teatre Seràfix emetrà la pel·lícula Cuba en Alaska, en el mar del Docs a prop.
2: Un documental que tracta la història de dues millors amigues que treballen com a sanitàries a la primera línia de front a Ucraïna, dirigit per Yegor Troyanovsky. La projecció ofereix una mirada íntima i humana sobre les conseqüències de la guerra. Es podrà veure aquest vespre al preu de 3 euros al Teatre Aranyenc.
1: Dissabte torna el piano de Maria Canals al carrer. Es tracta d'una proposta organitzada per l'Escola de Música i Maria Canals Barcelona amb la Regidoria de Cultura.
2: El piano al matí estarà disponible per a tot el públic i a la tarda, entre les 5 i les 7, serà el torn dels alumnes de l'Escola de Música que interpretaran diverses peces treballades al llarg del curs. Finalment, a les 7 es tancarà l'edició amb un concert de la mà del pianista professional Xavier de la Fuente.
1: També l'Ajuntament organitza un taller familiar d'insectes en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, que precisament és avui.
2: L'objectiu de la proposta és crear aquests petits animals amb material reciclat. La tècnica de l'àrea de Medi Ambient, Jordina Vila, en dona més detalls.
15: D'alguna manera, doncs, apropen, no?, el que aquests animalets que conviuen amb el nostre entorn i que normalment ens espanten o no ens agraden, doncs, d'alguna manera, creant aquests petits insectes, doncs, el que fem és apropar-nos-els i conèixer-los, no?, i fer que aquests animals ens caiguin més simpàtics del que normalment la percepció de la societat és cap a ells, no?
2: L'activitat estarà conduïda per Lab Creatiu i serà a partir de les 11 del matí a la plaça de l'Església.
1: Finalment, dues propostes relacionades amb la dansa. Com sempre, l'Ateneu Aranyenc ofereix una nova sessió de ball del dissabte amb el duet Xada. El cost de l'entrada és de 8 euros per socis i 10 la general.
2: Ja el diumenge, a la tarda, el Seràfix acull el festival de final de curs de Vive Bailando. Això serà a partir de 6:45 del vespre, amb l'entrada anticipada de 7 euros i 10 entrada general.
8: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
16: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
16: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
16: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Els dos sèniors femenins del Club Volei Arenys es juguen pujar de primera categoria. Aquest cap de setmana ho fan a casa al pavelló Fondo de les Creus.
2: El sènior B intentarà aconseguir l'ascens a tercera catalana i el sènior A vol pujar a primera catalana. Les dues fases, però, s'estructuren diferent. A les fases d'ascens del sènior A, per pujar a primera, hi ha sis equips, els quatre equips de segona catalana i els dos últims de primera. En joc hi ha dues places a primera catalana. En total són sis partits. El president del Volei Arenys, Albert Ferran, ha explicat que els dos millors equips d'aquestes fases seran els que tindran plaça a primera i els altres quatre a segona. En canvi, les fases d'ascens del sènior B les ha qualificat de més complicades, ja que hi ha més equips i eliminatòries de grup. En aquestes es disputaran 12 partits.
18: Són dos grups de 4 i de 4. En un dels grups està l'Arenys. Es juguen tots contra tots un grup, tots contra tots l'altre grup, i els dos primers i el millor tercer de tots també ascendeixen a tercera catalana. En aquestes categories sènior tot no està tancat. Sempre s'està pendent de quants equips ascendeixen a la Federació Espanyola i llavors sempre hi ha alguna plaça que es pot bellugar. Però en teoria serien així, aquestes fases. Una fase es jugarà en una pista i es faran dos partits a dissabte a la tarda, dos partits diumenge al matí i dos partits diumenge a la tarda, i l'altra fase serà el mateix, amb dos pistes, perquè són el doble de partits.
2: Els partits de les fases es juguen entre dissabte al matí i diumenge, tant matí com tarda. Albert Ferran anima a tothom a pujar al pavelló, on es veuran segur partits molt emocionants i de bona qualitat, sobretot a les fases d'ascens a primera. Respecte a les opcions de l'Arenys, Ferran entén que aconseguir pujar de categoria no serà fàcil, però confia que jugar a casa pugui ser un factor més de motivació per les jugadores arenyenques.
18: Bueno, no ho sé, s'haurà de jugar, s'han de jugar els partits. Opcions tenim i a veure, és veritat que és complicat, hi ha molts equips i has d'anar fotent cops de colze per anar pujant amunt. Però bueno, juguem a casa, tenim la gent que ens animarà i hi haurà molta gent del club, per suposat, però gent que d'Arenys, que normalment no té la percepció d'aquest esport, doncs que pugi i que pugui mirar-s'ho una mica i animar l'Arenys i això, fotre una mica de jarana allà en el pavelló per treure tot això endavant.
2: Qui també juga unes fases de Volei aquest cap de setmana és el cadet juvenil femení. En aquest cas, l'equip es desplaça a Roquetes i les seves fases no són d'ascens, sinó que són de permanència per no baixar de categoria.
1: I dediquem aquests últims minuts de l'informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
19: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí aquest informatiu de divendres 5 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i ja us hem parlat l'Oriol Leo, en Pau Roig i jo mateixa, la Núria Torrents. Esperem que hagin passat una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora per una edició de l'informatiu de cap de setmana. Que vagi bé.
16: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. Farmàcia de guàrdia per avui és La Roca, situada al carrer de Vall, número 18. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta.
20: avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i el carrer de les Escolàpies fins a les 3 del migdia. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
21: Ràdio Arenys, la primera en informació. Ràdio Arenys.

0: Bon dia i bon divendres 5 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 5 de juny, pendents avui d'Esport en directe amb els quarts de final de la Copa del Rei d'handbol que tenim en joc amb aquest Barça-Atlético-Valladolid. Encara perd el Barça, ara mateix d'un 7-8 contra el conjunt de Valladolid, que en aquesta fase final de la Copa del Rei que juga a Alacant, i dels quarts de final de Roland Garros en el quadre masculí de dobles amb un català. L'únic que queda en competició, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, que han guanyat el primer set i de moment guanyen també el segon per 1-0. Això en tennis, però també tenim futbol, en aquest cas amb aquest importantíssim Sabadell-Madrid-Castilla, que juga avui a la nova Creu Alta per pujar a segona divisió, play-offs d'ACB, de bàsquet, d'hoquei lliga i molt més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el batria de l'Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina viatja a hores d'ara cap als Estats Units per a ultimar la preparació del Mundial.
1: Ahir, el combinat estatal va empatar una Riazor a la Corunya contra Iraq. Si jugadors del Barça hi van participar, inclòs Marc Bernal, que no està convocat a la cita mundialista, però que ahir va debutar amb titular amb l'absoluta. També va sortir d'inici el porter Joan Garcia, que no va estar massa encertat en el gol iraquià, més de Gavi, Dani Olmo i Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya, Eric Garcia, i l'agarenc Marc Pubill, que també debutaven l'absoluta, van tenir minuts a la segona meitat.
0: Espanya tornarà a jugar un amistós la matinada de dilluns a dimarts contra el Perú, en aquest cas ja a Mèxic. El debut al Mundial serà el dilluns 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, Atlanta, Estats Units contra Cap Verd. I avui també juga Alba, la selecció espanyola femenina.
1: Sí, ho farà amb 8 jugadores del Barça, sense comptar Alexia Mapi i Ona Batlle, que també són a la convocatòria, a més de les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. El combinat estatal rep avui a Son Moix, a Mallorca, a l'Anglaterra, en un duel que decidirà la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu de l'any que ve al Brasil.
0: En competició de clubs, avui el Sabadell afronta el partit més important del que va de temporada.
1: El conjunt arlequinat rep a la nova Creu Alta, el filial del Real Madrid, en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió. L'objectiu és remuntar el 2-0 de l'anada, tot i que els vallesans els valdria guanyar de 2 gols de diferència per passar. El duel, amb més de 11.000 entrades venudes, serà a les 9 del vespre.
0: L'altre català que disputa aquest play-off d'ascens a segona divisió a l'Europa jugarà diumenge a Vigo, a Balaïdos, contra el filial del Celta, amb empat a 1, recordem, de l'anada a Can Dragó. Per ser l'Europa, que avui fa 119 anys d'història. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui al Baskonia si no es vol acomiadar ja de la temporada.
1: El conjunt verd i negre rep els bascos a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts de final dels play-offs de l'ACB. Els badalonins, que van caure dimecres a Vitoria en un partit competit fins a l'últim quart, miraran de forçar el tercer i definitiu enfrontament, que jugaria diumenge a les 9 en terres basques. El duel d'avui serà a les 9 de la nit.
0: També avui juga el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València, amb avantatge per a l'equip de Pedro Martínez, i a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es decidiran totes dues al tercer partit.
1: El Barça va caure ahir de 3, 87-90 contra l'UQAM al Palau, i haurà de tornar a guanyar demà a Múrcia si vol ser semifinals. En una final molt igualat, amb algunes decisions arbitrals polèmiques de les quals es va queixar molt el tècnic blaugrana Xavi Pasqual, els murcians es van acabar enduent el segon assalt, tot i que el Barça va tenir 2 tirs en l'última possessió que podien haver forçat la pròrroga. D'altra banda, també es decidirà demà, en aquest cas al Movistar Arena de Madrid, la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, després que els blancs guanyessin ahir per un clar 83-118 en Terres Canàries per empatar l'eliminatòria.
0: En handbol, ara mateix tenim en joc ja el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant amb el Barça com a principal favorit. 24 minuts de partit, a 6, per tant, del descans. Ja ha premut l'accelerador el Barça contra l'Atlético Valladolid. Guanya 10-8 el conjunt blaugrana.
1: En cas de victòria, el Barça s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4, també avui tinrem un Bidasoa a Torrelavega i a 9:45 un Alacant Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que es disputa la setmana vinent a Colònia.
0: En hoquei patins, avui també juguen els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina.
1: En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comas empatada 1-1 després de la victòria de l'Igualada l'altre dia al Palau Blaugrana. Avui es juga el tercer enfrontament entre Igualada i Barça a les 7 de la tarda.
0: I a 9:45 també avui jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo amb 2-0 favorable als gallecs.
1: El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els 2 partits al Joan Ortoll, començant pel d'avui, si vol allargar aquestes semifinals.
0: A l'hoquei lliga femenina, demà ja comença la final,
1: que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes de la final de la Copa i d'una de les semifinals de la Champions. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, començarà demà a 1:00 al Pla d'Urgell.
0: En tennis també tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, del català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, contra els italians Bolelli i Babasori. Ara mateix, a Granollers i Ceballos, recordem, han guanyat el primer set i també estan per davant en el segon, per 2-1.
1: Recordem que Granollers i Ceballos, caps de sèrie número 1, defensen el títol que van aconseguir l'any passat a París.
0: I un últim punt en motor, ja tenim en marxa també el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. El líder de la General, Marco Bezzecchi, ha estat 9è i el seu company d'equip, Jorge Martín, 12è. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales ha marcat el 14è millor registre i Àlex Rins el 20è.

0: és divendres i hem de repassar, per tant, tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, waterpolo, hockey patins i el Patina Fest.
1: Sí, sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, scootering i roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà demà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva, en la plataforma de streaming, demà a les 7 de la tarda podem veure l'anada de la final del play-off d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet. Serà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. I abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Calde Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això demà, diumenge, tindrem més futbol i també més hoquei patins.
1: Serà a partir de les 4 de la tarda amb la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Dígit Tècnic, Club Patí Vilafranca, Capital del Vi i el Martinelia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Divendres 5 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15. Comencem parlant d'handbol, perquè ara mateix ja tenim en joc, ara en parlàvem, el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça un cop més com a principal favorit i ja per davant en el marcador en aquest primer partit de quarts de final contra l'Atlético Valladolid. A falta de 3 minuts, una mica més, perquè arribi el descans, els blaugranes guanyen 11-10. Això sí, ataquen els, el conjunt de Castellà per situar l'empat a 11. Això sí, també ho fa amb la porteria buida. Per tant, una recuperació blaugrana podria suposar, en aquest cas, l'empat a 11. Ara mateix, d'entre amb el gol que ha marcat el conjunt castellà, 11-11, per tant, aquest Barça-Atlético Valladolid, que anirem seguint des d'aquí fins que acabi el programa, un partit que ha començat a la 1. En cas de victòria, el Barça s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4, també avui tindrem un Bidasoa a Torrelavega, i a 8:45 del vespre, un Alacant, el conjunt anfitrió, que s'enfronta a l'Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que juga ja la setmana vinent a Colònia. D'altra banda, en futbol, el Sabadell juga avui el partit més important de la temporada de moment, esperem que no sigui l'últim, ara en parlem, però és que abans, en seleccions, avui juga la selecció espanyola femenina, un partidàs contra una altra de les grans millors seleccions del món, com és Anglaterra, en joc la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Escoltem la mallorquina, ex del Barça, que avui juga a casa, Mariona Caldentei.
1: Crec que és la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així, així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant, i aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre, la resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar Anglaterra i poder classificar per Mundial.
0: Avui a les 9 a Somoja, Mallorca, aquest Espanya-Anglaterra, i la selecció espanyola masculina, que ja viatja hores d'ara cap als Estats Units per acabar de preparar-se per al Mundial que comença la setmana vinent. Ahir el comitè estatal va jugar a Riazor, a la Corunya en aquest cas, un amistós contra Iraq en el qual va acabar empatant a 1 amb gol de l'orana Ferran Torres. De fet, van jugar 6 jugadors del Barça, 5 d'ells titulars, inclòs, per exemple, Joan García a la porteria, que no va acabar d'estar encertat en el gol iraquià, i també Marc Bernal, un dels jugadors de reforç en aquesta preparació que no anirà al Mundial. Així en parla del jove migcampista blaugrana, el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Estamos contentísimos con el debut de todos los jugadores, los 9 que han podido debutar esta noche, muy contentos, creednos, y especialmente ahora me hablas de Marc, pues Marc ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante que es para nosotros, que es esa posición de 6 de medio centro, y mejorar, como todos los jóvenes tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo.

0: Atlético Valladolid, quarta final de la Copa del Rei, ara mateix acaba de marcar el Barça el 14-12 a favor dels blaugranes, dos gols per tant d'avantatge quan falta menys d'un minut per arribar al descans. I ara sí, parlem en futbol d'aquest Centre d'Esport Sabadell Real Madrid Castilla, que juga avui a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra del partit d'anada, tot i que li val guanyar de dos gols per forçar una pròrroga i, en aquest cas, d'aguantar per passar també l'eliminatòria. Tot plegat per seguir aspirant a tornar al futbol professional en el centre de segona divisió masculina. S'espera un ambient, per cert, espectacular a l'estadi, amb 11.000 entrades venudes per aconseguir aquesta gesta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: I aquests dos gols són els que ha d'intentar aixecar el Centre d'Esport. Recordem un cop més, en cas d'igualar el resultat global, el partit aniria a la pròrroga, però després no hi hauria tanda de penals. Passaria a la final el conjunt arlequinat per haver acabat més ben classificat durant la fase regular. Ferran Costa, el tècnic, ho afronta així.
2: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
1: Un Ferran Costa que podrà comptar amb tota la plantilla i amb el suport de tot l'estadi. Els socis també han pagat per aconseguir una entrada, però les localitats pràcticament s'han esgotat. El Centre d'Esports es concentrarà a l'Hotel Sabadell. Des d'allà arribarà amb autocar a l'estadi i s'espera una gran rebuda per part de l'afició. A més, es muntarà una fanzone durant la prèvia i es desplegarà un dispositiu especial de mobilitat per facilitar l'arribada dels seguidors al temple. El veterà Rubén Ruiz Pérez Marín serà el col·legiat del partit. El xiulet inicial a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Avui a les 9, com dèiem, aquest Sabadell Madrid Castilla, Real Madrid Castilla. Diumenge serà el torn de l'altre equip català que lluita per pujar a segon a l'Europa, que afronta un partit històric en un escenari com és Balaïdos contra el filial del Celta, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada a Can Dragó. I parlant de play-offs, diumenge es decideix la fase catalana de la promoció d'ascens a segona federació masculina, amb la tornada de l'eliminatòria entre el Badalona i el Cornellà. Els verds hi arriben amb un avantatge important després del 4-1 de l'anada, però el Badalona es vol fer fort a casa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les, i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badalona, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
4: Cada uno está en su derecho de cuánto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
3: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 6:15 de la tarda.
0: Gràcies, Ferran. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui el Baskonia a casa a l'Olímpic si no vol acomiadar-se de la temporada. Els verdinegres afronten el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de l'ACB, convençuts que es podran imposar el conjunt basc per forçar el que seria el tercer i definitiu partit, que jugaria diumenge a Vitoria. En parlava el pivot de la penya, Simon Birgander.
5: Tenemos que jugar como los primeros 30 y hacer nuestro trabajo bien, cerrar el rebote como hicimos en los 30 primeros minutos, aprender un poco a jugar mejor contra la zona suya, que nos jodió un poco el último cuarto, y ser más sólidos. Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
0: Avui a les 9 a l'Olímpic de Badalona, aquest assís a Joventut Kosner-Baskonia, sense, evidentment, Antti Tomić. Ahir el club badaloní publicava una entrevista amb el pivot croat de 39 anys que explicava com es recupera de la lesió que l'ha impedit participar en aquest tram final de temporada. També avui es juga, en aquest cas, a les 7 de la tarda, el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València, en què els de Pedro Martínez poden certificar el bitllet per a semifinals. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es estiran en el tercer i definitiu assalt. Ahir el Barça va caure de 3 al Palau, 87-90, contra un bon Camp Murcia en un tram final de partit molt igualat, amb decisions arbitrals polèmiques que van emprenyar i molt a Xavi Pascual. En tot cas, ara ja toca pensar en aquest tercer enfrontament, que es jugarà demà dissabte de nou al Palacio de los Deportes de Múrcia.
6: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímica.

0: ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar. Els jugadors estaran completament motivats i, evidentment, no vull que sigui el meu últim partit al Palau.
1: Demà a les 9, aquest tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts entre UCAM, Múrcia i Barça. Aquests play-offs de la CB, també demà, en aquest cas, a les 6, es jugarà el tercer partit de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, després de la victòria blanca d'ahir en Terres Canàries, 83-118, per empatar a 1 l'eliminatòria. En hoquei patins, avui també juguen els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas el millor de 5, de l'hoquei lliga masculina. A l'eliminatòria catalana entre Igualada i Barça, la sèrie es trasllada a les Comes, empatada a 1, després de la victòria del conjunt igualadí de l'altre dia al Palau Blaugrana. Escoltem el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
2: L'equip està bé, està confiat. Evidentment, penso que aquesta victòria de dilluns ens ha servit, sobretot, per sumar aquest primer punt de les semifinals, però també per trencar aquesta barrera potser que teníem d'haver jugat tantes vegades contra el Barça aquest any i només haver pogut aconseguir un empat, i crec que psicològicament aquesta barrera de sentir-nos capaços de guanyar-los i a sobre de fer-ho allà al Palau Blaugrana, penso que és important.
1: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada-Barça i a 8:45 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo, amb 2-0 favorable als gallecs. El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els dos partits al Joan Ortoll, el primer, el d'avui, evidentment, si vol allargar aquestes semifinals. I a l'hoquei lliga femenina, demà ja comença la final, que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes, per exemple, de la final de Copa i d'una de les semifinals de Champions aquest any. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, demà a la 1, al Pla d'Urgell, UA Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: El passat 8 de maig, a les semifinals de la Champions, que va acabar aixecant el Fraga, el conjunt fragatí va superar el Vilassana. El 16 del mateix mes, a les semifinals de la Copa de la Reina que va guanyar el Vilassana, el conjunt del Pla d'Urgell va superar 0-2 al Fraga. Una victòria i un títol pel Vilassana i una victòria i un títol pel Fraga. A partir d'aquest cap de setmana comença el desempat, amb dos equips se tornen a citar ara per lluitar per l'hoquei lliga femenina. La primera passa és a la pista del Vilassana. Lluís Rodero, l'entrenador, ens explicava a 1-1 com estan les jugadores.
4: Estan molt mentalitzades, de moment no estic veient els nervis, i això també em dona molta tranquil·litat. Bé, nosaltres sabem que aquest any se'ns va escapar un títol amb uns minuts de partit on realment pues, no vam ser nosaltres, estem avisades, sabem el que hem de fer, crec que la culpa ho hem corregit i hem de sortir amb un plus més per poder ser nosaltres, per no donar ni concedir res al Fraga i per tirar endavant doncs, el primer partit, que és l'única cosa que ara tenim en ment.
3: A l'altre costat de la moneda, amb el factor pista en contra, hi ha un Fraga que dimarts va haver de jugar per obtenir bitllet per ser a la final. Preguntat per la importància de guanyar o perdre el primer partit, Jordi Capdevila, el tècnic lleidatà de les fragatines, ens en deia això en aquesta casa.
5: Si som capaces de guanyar aquest dissabte, que lògicament anem amb aquesta idea, i portar el mini factor pista aquest a casa per un partit, doncs evidentment per nosaltres seria important. Nosaltres a casa som un equip molt fort, portem uns registres molt bons a casa nostra i allí ens sentim molt còmodes. Evidentment, ens agradaria poder-hi donar la volta i portar el factor pista doncs, davant de la nostra gent i poder tindre l'opció de guanyar el títol de Lliga a casa. Però ja et dic, crec que ni l'una ni l'altra seran determinants en aquest primer partit.
3: El primer partit a Vilassana donarà el tret de sortida demà a la 1 del migdia. La segona cita serà Fraga el següent cap de setmana i, si cal, el tercer i definitiu partit es jugarà al municipi del Pla d'Urgell el cap de setmana del 20 i 21 de juny.
1: Gràcies, Sergi. Tornant a la categoria masculina, diumenge es decidirà l'equip que acompanya el Lloret a l'hoquei lliga a la principal categoria del curs vinent, amb la tornada a l'eliminatòria de descens entre Vilafranca i Manlleu. Els penedesencs que juguen a casa i arriben amb un gol d'avantatge després del 2-3 de l'anada en terres usonenques. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
6: El Club Patí Manlleu afrontarà el partit més important de tota la temporada. El conjunt de Jordi Boada necessita guanyar per 2 gols o més de diferència, enfront al Club Patí Vilafranca per capgirar el 2-3 en contra i obtenir el darrer bitllet per tornar a la màxima categoria. El conjunt guadibarrat podrà comptar amb tots els seus efectius per buscar la remuntada. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, creu que l'eliminatòria està oberta i confia en que l'equip pugui donar la volta per tornar a la màxima categoria de l'hoquei estatal.
7: L'afrontem amb confiança, creiem que el resultat de l'anada, doncs, no és bo, però ens dona opcions, està obert. Crec que hem estat entrenant bé, l'equip doncs, creu en la possibilitat de remuntar, d'aixecar-ho. Al final tenim el 50% d'eliminatòria feta, queda l'altre 50%. I bé, sabem que hem de competir molt, molt bé. Aquesta setmana hem pogut doncs, anar recuperant mica en mica els jugadors lesionats, això també s'ha notat amb l'ambient, amb el ritme de treball, i bueno, confiem que si podem ser-hi tots, acabarem de tenir aquest plus que potser ens va faltar el primer partit i que doncs, podrem donar la volta a l'eliminatòria.
6: El Club Esportiu Manlleuenc fa una crida a l'afició perquè tothom vingui fins a Vilafranca al Penedès per donar una última empenta a l'equip i tenir el recinte esportiu vilafranquí de groc i vermell per poder assolir l'ansiat ascens a l'Hockey Lliga. El partit de tornada es disputarà aquest diumenge 7 de juny a partir de les 4 i 10 minuts de la tarda al Poliesportiu de Vilafranca del Penedès.
1: Gràcies, Arnau. En futbol sala, demà comencen les semifinals del play-off pel títol de la primera masculina. El Barça, que va ser cada líder en la Lliga regular, rep demà el Movistar Inter al Palau per avançar-se en la sèrie al millor de 3. Dimarts vinent, segon partit de Torrejón d'Ardoz, al pavelló Jorge Garbajosa. I també demà, en aquest cas, es juguen dos equips catalans l'ascens a la primera divisió femenina. El Rubí visita la pista de l'Almagro, Manxec a 2:15 amb un 1-2 en contra, i el Linyola rep el San Fernando demà a 6:15 amb un 5-3 també en contra de l'anada. Tornem a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: La primera passa per donar-li el tom al resultat desfavorable amb el qual el Club Futbol Sala Linyola afronta la tornada de la primera eliminatòria és amb el convenciment per bandera. I així ho encara l'equip del Pla d'Urgell, Xavi Alís, el seu tècnic, ho deixava clau a 1.
8: Les jugadores van fer un pas endavant i aquesta és la línia que hem de seguir. Hem vist que, bueno, vam evidenciar bàsicament que si volem, que si estem concentrades, que si estem pel partit, doncs tenim molt potencial per fer-los mal i estem convençuts, treballant aquesta setmana, que de quina manera podem tocar amb la tecla.
3: El partit, a un pavelló de Linyola que apunta el ple d'assistents, demà a 6:15 de la tarda.
1: Gràcies, Sergi. En waterpolo, l'Assolim Centre de Natació Mataró ja pensa en la Final Four de la Champions femenina, que es juga la setmana vinent després d'haver guanyat, recordem, aquesta mateixa setmana la final de la Lliga contra el Sant Andreu. De fet, es podria repetir duel entre aquests dos equips a la final de la màxima competició europea. Ahir va tenir el Media Day al Mataró, amb el repàs de com està l'equip de Dani Ballart. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
9: L'Assolim s'estrena davant l'Olympiacos grec en les semifinals de la Final Four, que juga a partir de dimecres a Malta. Entomen aquesta fase final amb una dinàmica positiva després d'haver aconseguit el títol de Lliga i amb un grup més fort. Tant Assolim com Olympiacos són dos conjunts que han patit canvis respecte ara fa 2 anys, quan les gregues van superar a les matarunines també en unes semifinals de la Copa d'Europa en un partit estrany amb 7 gols de la jugadora grega Elif Feriadou.
10: Nosaltres hem canviat moltíssim i elles també. I això jo crec que és un factor que hem d'aprofitar. Nosaltres fa 2 anys estàvem en un procés de depressió força important perquè hi havia 3 jugadores que van fer un anunci que ens va fer molt de mal i a l'Olympiacos tenia una jugadora que ens va fer 7 gols que a dia d'avui no hi és. Nosaltres estem en una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 7a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
9: El Mataró ho torna a intentar després d'una recomposició del projecte. Serà aquesta la 4ª final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser 4tes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. Una Final Four que es disputarà al municipi de Gisa, a la piscina nacional de Malta.
1: Gràcies, Oriol. I abans d'acabar, repassem marcadors dels esports en directe que tenim ara mateix. El descans, el partit de quarts de final del primer partit de la Copa del Rei d'handbol entre el Barça i l'Atlético Valladolid. Guanya de 3 el Barça, 15-12. Falta, evidentment, tota la segona meitat. I a Roland Garros, en tennis, en aquest cas el català Marcel Granollers amb el seu company argentí Horacio Ceballos, en el quadre masculí de dobles, han guanyat el primer set, recordem, i ara mateix lluiten per aconseguir el 5-3 en el segon. 4-3 guanyen, això sí, serveixen als italians Bolelli i Babasori per empatar a 4. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Saturday, Sunday. I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
8: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
11: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
12: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
13: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
9: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
14: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
15: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
9: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
14: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
9: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
14: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
9: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
14: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
9: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
16: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part, 18-13, a favor del conjunt català.
9: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
9: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
14: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
9: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el Parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho explica.
11: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
12: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
19: Elles contra nosaltres. Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
18: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
20: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
18: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
21: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
18: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
9: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
0: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
14: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
9: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
1: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
14: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
9: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
14: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
9: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
23: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política. I per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
22: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
8: Notícies en xarxa.
9: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
14: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
15: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
14: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
9: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
24: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
25: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
24: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular, que rebutgen el nou model.
25: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
24: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
3: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
2: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
9: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
14: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
9: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
14: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
4: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem-ne, no és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
14: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del papa.
9: És 3:15, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
6: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
5: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
9: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
14: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Matt Giel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
8: Notícies en xarxa.
9: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
10: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
7: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
9: Dalt a baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
13: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
11: Unes discrepàncies que han fet palesa una esquerda dins l'equip de govern i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
9: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
14: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
9: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
14: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
9: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
16: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
12: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
17: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
12: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
9: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
14: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
9: Canal T, Leonor Bartomeu.
19: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
20: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
19: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
9: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga a l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
21: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a ser a les semifinals del play-off el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir el Palau Blaugrana amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pascual, tècnic del conjunt català.
26: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
21: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitòria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
27: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
21: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la tercera federació. I diumenge, a un quart de 7 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà, els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa més.
9: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 2:45, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 91.2 FM. Finques Blaumar.
0: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
0: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
0: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
15: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
18: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgros Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
22: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
18: AXA Capgros Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
23: Sabies que...
24: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitar ben a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
25: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
28: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
29: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
30: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
9: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire 10. Sònia Kerr.
14: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
9: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
14: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
9: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
14: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
9: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
14: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
9: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
21: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
9: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat. Bàsicament, al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
9: Gràcies, Lluís. Mi, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb Vostec. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
5: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
28: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
29: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
6: Elles contra nosaltres. Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
5: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
7: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
5: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
10: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
5: Es manté la concentració doncs, de docents repartits aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
9: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
11: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
14: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
4: Notícies en xarxa.
9: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
14: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
14: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
9: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
13: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
12: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
13: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
12: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
0: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
1: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
0: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
9: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
14: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones

0: Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneke ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
1: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
0: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneke presentarà al govern el proper dimarts.
2: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren damunt un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
4: Notícies en xarxa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. 4, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
5: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
7: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
8: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
7: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
9: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
10: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
9: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
2: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
12: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren

0: més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
1: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
2: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
1: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
3: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
4: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
3: Canal T, Leonor Bartomeu.
5: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
6: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
5: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
3: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
7: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
8: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira del Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
7: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
3: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
9: El Quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
10: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no?, una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
9: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar,
3: estem escoltant el grup Buos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi. Ara que estic convençut que no viurem presonat i que ja no poso... Si saps on vols anar,
4: posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña.
3: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
11: Bon dia, Marta. El conjunt blaurana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà en les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
12: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
11: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar al cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a Tercera Federació. Diumenge a 6:45 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
13: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
11: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell-Liceo i Igualada-Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
14: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
11: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora. El partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club usonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
3: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
15: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
16: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
17: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
18: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
17: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
18: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
17: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
18: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
19: Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
20: Sabies que...
21: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules. Els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinuixant ho arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran, el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs, i lo més espectacular, que és el Trencalòs. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufranc en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2 o les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
1: Hem parlat dels haids, de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
2: És un haid que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones, sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà. Aquella carretera és nostra i la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalòs o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalòs, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalòs, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
2: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que hauríem de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però, clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i, a més, és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
0: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina, és una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís sa Devesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI, amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica embardissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó, tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers, i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sa Calm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sa Cabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sa Devesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital, Seguidament vaig anar al nord, a Wilpatu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Siriguilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs, tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres. I allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes... I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor perquè les carreteres dins els parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril... No van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això, a vegades, pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
5: Ràdio Arenys.

0: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la Pim i en Miró, en Josep Maria Asensio i l'Estíbaliz Azabal, i el control tècnic en Joan Bosch. El vell jardiner i el xifrer. Una dona amb el cor trencat per la recent pèrdua del seu espòs va anar al jardí on un vell jardiner podava un xifrer antic. «Mestre», va dir en veu plena de dolor, «la foscor em consumeix, el seu buit és un pou sense fons dins del meu pit. Com puc seguir endavant sense la seva llum?» El vell va deixar les seves eines i va posar una mà sobre l'escorça rugosa de l'arbre. «Mira, mira aquest xifrer, filla meva. És el símbol de la vida eterna, no perquè no mori, sinó perquè cada fulla que cau a terra es converteix en nutrients per a les noves branques. El teu amor no t'ha estat arrabassat. Ha completat el seu cicle en aquesta forma». La dona va aixecar la mirada cap a l'arbre amb els ulls plorosos. «Però el meu dolor és tan real com la seva absència», va insistir. «I ho és?», va respondre ell amb suavitat. «El dolor és l'ombra que projecta l'amor quan la llum de la presència física ja no el toca. No lluitis contra l'ombra, acull-la. És la prova que el teu amor era i és immens». «On és ara?», va preguntar ell amb una mica d'esperança. El vell va somriure amb dolçor. «On es troba la branca quan cau de l'arbre? Està la terra esperant on la gota d'aigua va quan s'evapora. Està el núvol esperant. Ell està en el gran silenci, en el vent que mou les fulles d'aquest xifrer, en la memòria que et fa somriure entre les llàgrimes. No el busquis en el buit. Troba'l en tot allò que et rodeja i que ara et parla d'ell. El dol no és un forat per omplir, sinó per acceptar, i un jardí per regar amb records i esperança, sabent de que tot tornarà a anar bé, però mai serà com abans. I la dona, per primera vegada, no es va sentir sola.
1: Ales, de Jacint Verdaguer. Jo alçava la maneta a les estrelles quan era xic com un esquitx d'hissop. Atenya somiava les més velles. Les veia tan a prop. Ara sóc vell. Més de tan altes roses, encara lo desig me puny. Mirar-me quan les veig tan amoroses, més ai, les veig tan lluny. Del cel hermós, per què ens mostreu les gales si no em deixeu a sos jardins pujar? Oh, mon Déu, dau-me unes ales o preneu-me les ganes de volar.

Fa temps que faig camí en el desert de la incertesa. He sentit el cansament del pelegrí en el laberint de les ombres. Però per fi he trobat l'oasi on bandejar afectes i cremar quimeres per tornar a ser el que mai hagués hagut deixar de ser. La meva ànima m'ho demana, el meu cor està obert a l'avenir.

us deixo un poema de la poetessa cubana Dulce María Loynaz. El petó que no et vaig donar se m'ha tornat estrella a dintre. Qui pogués tornar-lo? I a la teva boca, altre cop petó. Qui pogués, com el riu, ser fugitiu i etern? Partir, arribar, passar, sempre i ser sempre el riu fresc. És tard per la rosa, és aviat per l'hivern. La meva hora no és el rellotge, vaig quedar fora del temps. Tard, aviat, l'ahir perdut, el demà no aconseguit, l'incert avui. Mesures que no poden fixar, subjectar un petó. Un quilòmetre de llum, un gram de pensament. De nit, el rellotge que batega és el cor del temps. Mesuraré l'amor amb una cinta d'acer. Una punta a la muntanya, l'altra clavada al vent.

El cor salvatge, de Pere IV, Joan Oliver. Aquest meu cor salvatge no el podré mai domar. De lluny li porten herba, de lluny del meu passat. Aquest meu cor tan salvatge no em deixarà treballar. Voldria ser pedra, no sentir, no estimar. Aquest meu cor salvatge, com un ocell de pressa, va cap als fills, vola, se'n va cap als meus versos. Aquest meu cor salvatge és un ocell de presa, va cap als ulls, vola, se'n va cap als meus somnis. Aquest meu cor salvatge el voldria lligar, de lluny li porten herba, de lluny del meu passat.

Us deixo un poema de Luis Cernuda, que fou un poeta i crític literari sevillà, membre de la generació del 27, i bueno, té un estil poètic que és l'evolució d'una elegància pura, una senzillesa lúcidament elaborada, caracteritzada per una profunda arrel romàntica i una visió categòrica de la realitat. Som-hi, doncs. La meva terra. La meva terra ets tu. La meva gent. La meva gent ets tu. El desterrament i l'amor, per mi, estan on no estiguis tu. I la meva vida, digues-me, vida meva, què és si no ets tu?

Us recitaré un poema de la meva germana que el va fer quan va arribar a la Vall d'Aran buscant viure de nou, no? Va ser molt valenta i es diu: amb tot aquest hivern, amb tot aquest hivern que m'envolta, vull unes quantes coses, si no es demana massa. Vull mirar els ulls a la gent quan parli i que la mirada sigui blanca. Vull parlar la mateixa parla i aprendre el gust de la seva llengua. Vull trepitjar amb pas ferm aquesta segona joventut que visc, sense pors ni rancúnies. Vull portar els seus perfums que fan olor de rosada. Vull que el cor em bulli com la primera vegada que et vaig conèixer. Que bulli, i bulli.

Si el món fos escrit amb llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir. Podria esborrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja que porta mals. N'esborraria grandeses de mèrit fals. Però és escrit amb tinta de mal color, del dolor brut de la guerra i del dolor. Qui voldrà escriure un nou món més just i net? Potser que tu i jo ho provéssim, ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconer.

0: Happy. Look at me, I'm happy.
1: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i la Estíbaliz Azabal. I per acabar, la Pim Ilian ens farà reflexionar amb una cita de Clarice Lispector. Espero que la nostra selecció us agradi. Vora la mar, de Jacint Verdaguer. Al cim d'un promontori que domina les ones de la mar, quan l'astre rei cap a ponent declina, m'empujo a meditar. Amb la claror d'aqueixa llàntia encesa, contemplo mon no res, contemplo el mar i el cel i llur grandesa, m'aixafa com un pes. A la vida o al cor, quelcom li prenen les ones que se'n van. Si no tinc res, les zones que ara venen, digueu-me què voldran.
2: Desprenguem-nos de les males herbes que al costat de la bondat distreuen la llum que ens ha d'il·luminar el camí.
3: De Joan Margarit. La vida s'alimenta dels dies generosos, de donar i protegir. Quan s'ha pogut donar, l'amor canvia.
4: La meva vida no té remei. Estic enganyant-me, dient que encara és possible el futur que vaig somiar. Tinc l'absoluta certesa que res del que vaig aprendre fou en va. Sento dintre meu que tenir un somni no significa res. No podria dir mai que el meu futur pot ser brillant. Sento cada cop més que ja no tinc esperança i mai tornaré a mentir, dient-me que la vida és una gran festa. Avui reconec que és veritat. Viure és no deixar-se portar per la il·lusió.
1: Sí, pot ser veritat, eh? Una miqueta el que diu la Clarice, que per mi presenta en aquests moments un moment de crisi existencial. Reconeix que el temps perdut o les oportunitats perdudes no es poden recuperar. Admet també que aquell somni pot ser un autoengany. I és veritat. A veure, fem aquesta reflexió. Vull dir, a vegades somiem. Amb quina intenció somiem? Somiem desperts, em refereixo.
3: Sí.
1: No dormint, no?
3: També.
1: A vegades somiem per no patir. Deformem la realitat, la modifiquem. I a vegades, segons com diu Clarice, doncs, consisteix viure a renunciar, a vegades, amb aquestes il·lusions, no? És a dir, que el somni a vegades actua com un mecanisme de defensa per no patir tant, per no estar tan anclats amb el dolor. Bé, són martingales del nostre inconscient, ah que sí?
4: Sí, sí. Mira, jo em fa molta il·lusió que has llegit aquest poema del Verdaguer.
1: Sí!
4: I ara, quan l'escoltava, doncs, bueno, és un poema que va fer en el meu poble, a Caldetes, l'any 1883, que hi venia a estiuejar amb els marquesos de Comillas. Que tenien,
1: de Comillas?
4: Sí, tota la burgesia de, bueno, de Barcelona estiuejava a Caldetes. I en l'any 1883 ell va fer aquest poema, bueno, amb un turó del poble, amb les vistes que estan allà, i m'ha fet il·lusió que l'hagis llegit. La veritat és que sí.
1: La veritat és que ignorava, doncs, que sí. El Jacint Verdaguer, doncs, passés les seves vacances a Caldes d'Estrac, no?
4: Sí, sí, bueno, ell acompanyava gairebé tots els estius. Els marquesos de Comillas tenien una casa allà de luxe i, bueno, i allà vivien amb totes les comoditats, tot el servei, tot. Era el seu capellà.
1: Era el seu capellà, exactament.
4: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Doncs res, també vull comentar, doncs, el que ens ha recitat el Josep Maria, encara que no estigui aquí present, però el tenim espiritualment, el tenim, estan aquí amb nosaltres. Perquè em fa reflexionar amb algo, no? Fa temps que faig camí. A veure, fa temps que nosaltres fem camí, cadascú biològicament fa el seu temps, no? Però no direm les nostres edats biològiques, però sí que direm, doncs, que tots fem un viatge interior cap a la pròpia essència, no? I podent aquí, doncs, ens torna a dir, ens torna a recordar de que intentem ser una mica millors persones i arribar a ser un mateix, no? Jo, per mi, és un tema, doncs, que a veure, ser un mateix vol dir moltes coses. D'entrada, em fa pensar, doncs, en que tots utilitzem màscares i que a vegades ens costa molt deixar aquestes màscares, no? Aquest teatre que fem cada dia per agradar, perquè siguem ben vistos, o perquè no ens critiquin, no ens matxaquin. I a vegades, doncs, també ser un mateix vol dir escoltar la pròpia veu que tenim nosaltres, alliberar-nos, sobretot, de la por del què diran de nosaltres, no? I també ser assertius, però sense demanar disculpes. És a dir, jo penso i sento d'aquesta manera, i a vegades diem, no, no, i perdona, i perdona que si t'he ofès. No, no, sense perdó. Vull dir, es tracta de ser un mateix i cada dia intentar ser una mica millor persones.
4: El problema que vivim actualment en la societat actual és que, bueno, de vegades t'has de posar una màscara per sobreviure. Això t'ho dic per pròpia experiència, perquè de vegades no pots ser, no pots anar amb el ciri a la mà, parlant clar. Llavors necessites tenir una cuirassa, necessites tenir una protecció, necessites tenir una màscara. I a vegades és dolent, però de vegades és bo, perquè si no, no sobrevius.
1: Mira, això em fa pensar en un conte que té uns quants anys i es diu El cavaller de l'armadura rovellada. Sí. Fixem-nos-hi una idea, perquè és un llibre d'autoconeixement, no? I aquest cavaller conta, doncs, que ell estimava molt, doncs, a una dona que vivia, doncs, en família, però sempre anava amb la seva armadura, fins que al final se la volia treure i no va poder. Per què? Perquè estava, doncs, sempre, doncs, en una guerra, en un conflicte, sempre defensant el rei, i al final es va oblidar de si mateix. O sigui, que ell sempre anava amb aquesta màscara de cap a peus, i al final, doncs, ell se la volia treure per mostrar-se tal i com era, i al final ho va aconseguir, però fent un viatge interior. És a dir, que és veritat, Pil, el que dius, que hem d'anar amb màscares per protegir-nos, i això què vol dir? Ser autèntics amb nosaltres mateixos ho podem aconseguir, però marcant límits. Sí que jo a vegades dic, home, jo a vegades peco de ser massa bo. Bo, doncs a la tercera potència. Però, bueno, estic aprenent a marcar límits. A veure, jo no vull canviar, jo vull ser el que sóc en essència, però sí que hem de marcar límits i de dir, i posar la màscara de dir prou, s'ha acabat.
4: Però de vegades, si no portes una armadura, et fereixen.
1: Et fereixen, evidentment.
4: És l'única manera que tens de sobreviure.
3: Sí,
4: sincerament, així ho penso.
1: Sí, efectivament, nosaltres que estem en el camí del creixement personal, a vegades el que fem, doncs, és intentar treure, desvincular aquesta armadura per reconèixer una mica qui sóc. Però, a veure, tenir-la a punt per si te l'has de posar. Yeah. Tenir-la a punt. No sé, sí. Esti, com ho veus tu,
3: no,
1: tot això.
3: No, sí, jo ho veig molt difícil, per això que dius de l'assertivitat, eh? És molt difícil, no?
1: Dir sempre el que penses,
3: sí,
1: i sents.
3: Sí, sí. No? I sense ofendre. I...
4: És un perill. És un perill.
3: No? I de forma positiva. És difícil. A mi em costa molt. A mi em costa molt.
1: No, no, ja reconeix, a veure, que a mi també em costa, no? I a vegades t'entra la por, l'angoixa de dir, ai, ai, ai, què passarà aquí, no? Però a veure, ho pots dir d'una manera o d'una altra, o entrenar-te, no? Doncs, no sé, per acabar, a veure, podem reflexionar una miqueta amb aquest petó que no et vaig donar de la Dulce María Loynaz. Com et vas inspirar, doncs, per escollir-la, Pi?
4: Bueno, aquest petó. Aquesta dona, bueno, he llegit algunes coses d'ella, aquesta poetessa, és molt coneguda, eh?
1: És molt coneguda.
4: Sí, no és... En llegeixo d'altres que no són tant. És una dona que, bueno, que va començar a escriure molt jove i, bueno, i la veritat, té una vocació i té una qualitat, vull dir, molt bona.
1: Doncs molt bé, amb aquestes paraules ens hem d'acomiadar, amics, amigues, escoltadors d'Ànimes. Doncs res, ens hem d'acomiadar fins al proper programa d'Ànimes, abraçades per tothom.
4: Abraçades en poesia.
3: Moltes abraçades.

0: Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats a l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
3: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotllà de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 5 de juny del 2026, primer divendres de juny. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem anant a pescar coneixent les últimes novetats de la Federació de Pesca Catalana. Pararem taula, volíem dir, i cuinarem algun plat de cuina marinera. No ens aixecarem de la taula per participar a la Fira Salats del Maresme. Celebrarem l'aniversari d'una embarcació centenària. Ens acostarem a les platges del territori, sempre amb seguretat, i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs d'agenda. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem a l'equip tècnic, amb la nostra cap tècnica, els comandaments, els botonets, i a la Sílvia Garcia, des de radiodelta.cat, la Cel Prieto, en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza, l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot a punt, així que comencem a Ran de Mar.

0: temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
1: És divendres i els divendres ens toca anar a pescar. Volem saber les últimes notícies que ens porten des de la Federació Catalana de Pesca i ens les explica en Sergi.
2: Doncs sí, Marina, un divendres més, en aquest cas amb la Federació Catalana de Pesca, per parlar de diversos temes i avui sobre dos interessants a mig camí de l'institucional, de la pesca, evidentment. Bé, no esbrinem coses abans d'hora, sinó que anem a saludar primer de tot en Pedro Terol. Pedro, benvingut, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Aviam, avui ens volies parlar sobretot de la reunió que la Federació ha tingut amb l'ICatMar, l'Institut de Governança Marítima a Catalunya, i que en definitiva és el que controla una mica les estadístiques i la gestió de la pesca.
3: Sí, des de la Federació ja feia temps que buscaven una reunió amb l'ICatMar, perquè pensem que dintre de les funcions que fan, doncs des de la Federació podem aportar molta informació. Llavors ens sobtava, o a mi ens sobtava una mica, perquè ja com hem comentat a vegada, jo soc molt novat aquí en la Federació, sobtava una mica que no hi hagi una relació fluida, així com havien tingut en la Secretaria de Pesca. A mi cap mar no ens havien trobat alguna vegada en altres reunions, i aprofitant les últimes reunions que van tindre de la taula de gestió de la pesca recreativa, va sentar ja directament amb ells, tenim que veure, tenim que fer alguna cosa, tenim que treballar, i arrel d'això, pues, la setmana passada, o fa quasi 15 dies, van tindre una reunió que va ser molt fructífera, perquè sobtadament ells es van sorprendre de tot el que volíem, el que podíem i el que podíem oferir a nivell d'informació. Li vaig preguntar, i com és que abans no s'hem posat en contacte? I em va dir, és que sempre que parlàvem de la federació, per aquí ens deien que era el coco, que millor no tocar la federació, i bueno, teníem mala fama, no sé per què, però teníem mala fama. Però bueno, ho hem deixat enrere i ja comencem jornada de treball amb ells. El pròxim dissabte sí sortim a fer-los una ajuda per una sèrie d'un estudi que tenen sobre unes espècies que li faltaven alguns exemplars, perquè ja saps que ells fan, investiguen, agafen una sèrie d'espècies, les analitzen, treuen les mostres, i bueno, sempre és una bona ajuda, sobretot des de la nostra part, que tenim pescadors que poden anar a pescar l'espècie que volen, coses que molts, entre ells jo, no sóc capaç de fer. Jo surto a pescar i el que surti. Els pescadors de nivell surten a pescar i surten a pescar el que volen.
2: A part d'aquesta jornada, que en parlarem una miqueta després, de la reunió, suposo que vau parlar temes d'actualitat pesquera que estan com la nova normativa, com van una mica i sobretot què n'espereu treure? Ara has dit col·laboracions, has dit que ells estaran en contacte amb vosaltres, però no sé si em pots definir una miqueta més cap on ha d'anar tot plegat.
3: Sí, bueno, aquí, més que de les normatives, això amb ell va ser més a nivell de tot el tema d'informació, que per ells és molt important, com que se pesca, quan se pesca, com se pesca, i llavors nosaltres, amb molta informació que se tenim, també nosaltres tenim una informació primordial, que és les captures que fem als concursos, que sembla ser que nosaltres les facilitem a la Secretaria de Pesca, però de Secretaria de Pesca cap a ICatMar, pues sembla que la informació costa més de que vagi d'un departament a l'altre. Suposo que el volum de treball que tenen en la Secretaria de Pesca ralentista que puguin dedicar-se a enviar la informació a ICatMar. Llavors, clar, nosaltres vam posar sobre la taula que tenim informació, és més, aquest any posem en marxa un nou programa, a més tindrem una base de dades. Fins ara ens limitaven a fer el que diu la llei, enviar un PDF a lo que hem pescat i simplement ja està, però hem decidit no tindre una base de dades de lo que estem pesquent en concursos, com lo pesquem, quan, on, com, i tindrà una informació que pot ser molt important, i lo vam posar sobre la taula per a ICatMar, que en quant això estigués en marxa podrien gaudir d'aquesta informació, que crec que és molt important per a ells. A nivell de lo que comentaven de normativa, això, altre tema, la taula de cogestió, que també van tindre una reunió de cara que tenen que haver-hi modificacions.
2: De quin tipus, Pedro? De què estem parlant?
3: Bueno, estem parlant de que des de tu que la primera va ser en el 2024 i aquestes resolucions d'aigües interiors són com una vigència de bianual, llavors ara al setembre la primera que es va publicar, que va ser la de Girona, pues entra ja en fase de que se té que reformar. Llavors la taula de cogestió tampoc puc anar més enllà perquè són temes que hasta que no s'aprovin tampoc...
2: Clar.
3: Però sí que la intenció és en l'experiència de 2 anys del de Girona i 1 any i algo de los de Barcelona i Tarragona, potser igualar temes, treure la informació que tenim de què i poder a la millor retocar alguna mida, canviar a peces, captures diàries, o sigui, canviar l'equilibri a la millor entre mides i captures o vedes, perquè en el tema de vedes també havia bastanta... no discussió, sinó bastantes idees i des del nostre, la part del recreatiu són molt partidaris de que són els primers que diuen que tenim que fer veda. Com sempre, a la taula surt la qüestió, sí. El problema és que només lo fem els pescadors que pesquem el 5% de les captures totals. Però, bueno, això és a part, no es tenim que fixar en les altres àrees i sí que retocar i l'experiència de algo que es va muntar diguéssim de res, perquè mai s'havia fet així a nivell de recreatiu tota aquesta reglamentació, pues treure el profit, treure el que s'ha fet i si hi ha que retocar, pues se té que retocar i se té que modificar i canviar a lo millor la visió de que una espècie com se té que controlar, si per captures, si per tamanys, una mica en tot, perquè no cada territori se pot fer el mateix. I llavors hi ha discussions de territoris que es queixen de que les mides o les vedes, això no correspon a lo que és la realitat de la seva zona.
2: I respecte al que em deies d'aquesta sortideta que us han fet per col·laborar el dia 6, m'has deixat amb la intriga de què és el que concretament el que us demanen. O sigui, és primer de tot platja, barca o quin tipus de sortida heu de fer?
3: És en embarcació, perquè les espècies que estan buscant és més d'embarcació. Estem parlant de la família dels diplodus, o sigui, poden
2: el sargo, el
3: cargo picudo, el dentón, la mojarra, o sigui, que són espècies que podria sortir des de playa, però que no és lo seu. Llavors sortirem en una embarcació des d'Arenys de Mar, el Club Mar Esport es fa ajuda en aquest aspecte, posa una embarcació a la nostra disposició i, a més, portem un pescador, diguéssim, de molt alt nivell que quasi...
2: Assegureu el tiro,
3: garantir la pesca, però facilitarà molt. El resto anirem de suport moral per animar-lo de que pesqui el que volem. En principi anaven a vindre també les dos biòlogues a nosaltres, però per un tema de logística, de material, ¿verdad? Tenen que portar material específic, que si el gel aquest per conservar les peces quan hi treguin les gones i tot això, no poden arribar a l'hora que volen sortir, perquè per anar a buscar volen sortir aviat, perquè és molt millor sortir aviat i tenir temps per buscar aquesta espècie, que ja quan comença a fer-se el dia endavant costa més. Baixen i costa més de pescar-los. Llavors sortirem aviat i ells ens esperaran a port i farem tota la part, diguéssim, científica quan arribem a port.
2: Pedro, hem començat... hem acabat un batx que semblava estiu i comencem un juny on l'altre dia ho parlàvem amb els companys del programa. Sembla que hagin canviat l'escenari i haguem entrat en moda estiu, no només en temperatura, sinó també en platges i en aquestes normatives que sovint ens parles o parlem de que cada ajuntament té la seva. Quin calendari a partir d'ara, o sigui, a nivell de federació, aquest canvi de xip també, com us afecta?
3: Sí, a nivell de lo que és el cost de platja, ja la recomanació que tenim sempre de refresco, i molts clubs ja van en aquesta línia, que és quan arriba aquesta època, intenten fer els concursos ja més de nit, que és quan ja estan retirant els banyistes i els ajuntaments posen menys pegues, i inclús alguns clubs, quan arribi a meitat de juny, ja suspendran les competicions fins al setembre. Però el que sí sorprèn és que la falta de criteri d'unificació de lo que són tot els ajuntaments, perquè això fa pocs dies va sortir inclús al telediari la protesta d'uns pescadors a Vilaseca, si no recordo malament, era Vilaseca, perquè l'Ajuntament els havia prohibit totalment la pesca d'aquells mesos. Bueno, és una mica una incongruència. El plan d'usos que tenen els ajuntaments sí que les permet regular, però prohibir totalment la pesca durant uns mesos lo trobem una mica desproporcionat, perquè al fin i al cabo també són usuaris del seu ajuntament que tenen dret a sortir a tirar la canyada per la nit, que ja estan predisposats a anar per la nit, però que a més ja li deixen que ni de nit, pues, no ho entenen.
2: Aquí a l'Escala estem igual, eh? Aquí, per exemple, l'exemple que tenim a nivell local, excepte dues plages que són desembocadura d'un parell de recs, la resta de plages, dintre, parlant dintre de boies i en horari nocturn, ho tenim totalment prohibit aquí al poble. No, a sorra, com si diguéssim, no podem pas tirar la canya. Ens hem d'anar en roques i en altres entorns.
3: Sí, sembla que hi ha usuaris que tenen uns drets que el rest i altres usuaris no els tenen. Uh-huh. Quan, en teoria, paguem els mateixos impostos, no sé, i a Barcelona també te trobes a platges grans que ja se poden practicar un munt d'esports, però quan arribes a la pesca, ni per la nit ni res, ja te posen pegues. Bueno, som, en aquest aspecte, som usuaris de tercer o quart grau.
2: Uh-huh. Doncs, Pedro, crec que hem fet una repassada als temes importants, als temes que teníem en cartera, aquesta reunió amb l'ICATMAR, aquesta jornada que ha sortit a partir d'aquesta reunió, i també a la taula de cogestió, i pel que m'has explicat d'aquesta renovació, d'aquesta revisió d'aquesta normativa d'aigües interiors. Un cop més, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a la Ronda Mar.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veure una vegada més.
2: A reveure.

0: Volem obrir secció de gastronomia aquest divendres i ho fem acompanyats una setmana més del nostre cuiner de confiança, el xef del Bar El Padrí. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Hosti, això de xef és una massa fort.
0: Em venia de gust dir-t'ho, encara no t'ho havia dit i he dit...
1: Massa fort, massa fort.
0: D'aquí poc potser veiem allí fent menús degustació Estrella Michelin,
1: no,
0: qui sap.
1: No, no pas, no pas. M'agrada més la...
0: No t'hi veus?
1: M'agrada més la guerra.
0: Sí? Sí.
1: Bueno, que és guerra igual, no? Però m'agrada més... No, no,
0: la cuina de iaia, no?
1: De iaia i per la gent del barri, bàsicament.
0: Sí?
1: Sí. Ja, és... M'hi dec més còmode. Sí.
0: Tu creus?
1: Sí, no sé.
0: Al
1: clar.
0: Final, quan fas un menú de degustació, d'això ha de ser ABC cada dia, no?, d'alguna manera.
1: Bueno, no, pots anar canviant-lo també, el menú de degustació. No cal sempre estar estancat amb el mateix. Al final,
0: sí, però...
1: A casa teva pots fer el que vulguis, no?, que això és el bo. Però no, jo m'hi dec més... No sé, tenint la mateixa gent a diari i anant... Anem fent una miqueta més de barri.
0: Ja està bé, que es preservi aquesta cuina. A vegades sembla que costa.
1: Vas, una miqueta,
0: vas
1: bueno.
0: A bars i restaurants i gairebé tot és el mateix.
1: Sota Caballo Rey, que n'hi diuen, no?
0: Exacte. El que és... Va, anem al tema. Avui, una recepta també de cuina catalana, bacallà amb samfaina, no?
1: Correcte.
0: Jo crec que la samfaina és un ingredient molt comú, sobretot a l'època de primavera i tardor, que es pot barrejar amb peix i amb carn i d'acompanyament de moltes coses.
1: D'acompanyament d'altres coses, sí. Sí que és veritat que és més d'estiu, la samfaina, perquè els pebrots, tomàquet i això, perdona, per corregir... Dic que pebrots en feina i això és més de l'estiu. I és molt laboriós, s'ha de dir. Aquesta, ja no anem de fàcils aquí, val? És una miqueta una elaboració que ja dona temps i carinyo. Jo l'he intentat reduir una miqueta o evitar
0: facilitar.
1: Un parell de passos. Sí, facilitar una miqueta i evitar un parell de passos, vale?
0: Uh-huh. A veure, primer de tot, anem als ingredients, ja són uns quants.
1: Vinga, som-hi. De moment necessitarem el bacallà, que farem 450 grams de bacallà de salat i ja l'esmicolarem, així ja ens estalviarem la feina després. 150 grams de pebrot vermell, que és un pebrot vermell gran. 150 grams de pebrot verd, que podria ser un o dos, pebrot verd italià. 360 grams d'aubergínia, 360 grams de carabassó. 300 grams de tomàquet madurs, ratllats o triturats, o una llauna d'aquestes de tomate triturado natural. Jo prefereixo fer-ho amb tomàquet natural, intentar el ratllem naltros i això. 200 grams de ceba i 2 dents d'alls.
0: Fantàstic. No ens hem de tampoc escalfar. Si ara no trobo exactament carabassó, tampoc passa res si falta el carabassó, no? Vull dir...
1: Bueno, t'hauria de dir que això, per mi, la samfaina ha de portar aquestes quatre...
0: Sí?
1: Sí, els hauria de portar aubergínia, carabassó, ceba i pebrot...
0: Sí o sí, d'acord.
1: Sagrats.
0: Està bé saber-ho. Va, quan tenim tot això, què hem de fer?
1: Vale, llavors agafaríem, tallaríem totes les verdures menys l'all a la mateixa tamany. Si fem de 2 centímetres per 2 centímetres o tal com sigui, no cal que agafem el peu de rei i ho mesurem.
0: Si ho fem a quadradets, tot a quadradets.
1: Tot a quadradets, però totes del mateix tamany, perquè és important que la samfaina quedi tot amb el mateix tamany pel tema de les coccions. Vale? Llavors ho tallem tot tallat igual, en petit, i ho separem i les guardem per separades, les verdures. Vale? Un cop les tinguem tallades, ficarem en una cassola, arrencarem fregint amb oli de girassol, amb 2-3 dits ja va bé, i fregirem la aubergínia i el carabassó. Un cop fregit, ho reservem amb un paper d'aquest absorbent.
0: Uh-huh. Ho hem de fregir, vull dir...
1: Aquest és el pas que jo he ficat per estalviar-nos una miqueta de temps de cocció i això. Si no, l'aubergínia també l'hauries de ficar a la samfaina i donar-hi una cocció de mínim 20 minutets tranquil·lament o 40, saps?
0: D'acord.
1: Llavors, fregint-la... Li donem una primera cocció i ja ens estalviem bastant de temps.
0: Per tant, no ha de ser que quedi tot molt fet, no?
1: No ha de ser molt, molt fet. O sigui, estaria bé que perdés una miqueta l'aigua, però tampoc ens estarem fregint-ho ja 20 minuts. O sigui, amb
0: Fantàstic.
1: Una fregida de 3-4 minuts, suficient. Llavors ho retirem i ho posem en un paper absorbent. Canviem i anem amb una cassola nova. Amb la cassola nova arrencarem un sofregit amb un bon raig d'oli, arrencarem un sofregit d'all, de cebra i els pebrots.
0: Uh-huh.
1: Aquí, teòricament, la samfaina hauries de començar amb l'all, després de la ceba, al cap del rato els pebrots, i anar afegint. Per això després l'aubergínia i, per últim, el carabassó. Jo, a mi m'agrada la ceba i el pebrot, ho pots barrejar, m'agrada barrejar-ho, perquè al final són unes coccions bastant similars. Perquè porten bastanta aigua igual, la mateixa quantitat d'aigua, més o menys, i llavors la cocció és la mateixa. Un cop tinguem el sofregit ja ben duradet, que dius, hosti, la ceba ja ha agafat un color maco, durat, els pebrots també els veus que ja no estan durs i això, afegim el carabassó i l'aubergínia que hem fregit prèviament i ho cuinem, uns 4-5 minutets més,
0: uh-huh.
1: Fins que s'acabi amalgamant tot i agafant una textura així divertida. Llavors aquí afegim el tomàquet
0: triturat.
1: El tomàquet triturat, i estàs cuinant una miqueta el tomàquet fins que acabi confitant i deixant anar evaporant tota l'aigua i anant confitant bé el tomàquet. Que
0: important, el tomàquet li tirem una mica de sucre o no?
1: Depèn, si són naturals allò en temporada d'estiu i això, sí, jo corregiria una miqueta de sucre perquè portarà bastanta acidesa. Okay. Si fa servir una llauna d'aquestes comprades,
0: aquí,
1: no cal,
0: aquí,
1: perquè ja va...
0: Aquí volia anar jo.
1: No, si l'hem ratllat nosaltres, segurament sí que li entri. Igualment això és tastar una miqueta i corregir un cop ja hagi sofregit el tomàquet, que ja t'hagi perdut l'aigua i tot, ho tastes i si cal una miqueta de sucre, se li afegeix una mica de sucre. Uh-huh. A partir d'aquí, un cop tenim ja la samfaina, perquè al final seria ja la samfaina feta, afegim el bacallà esmicolat pel damunt, remenem i amb una cocció de 5-10 minuts màxim tindríem el bacallà ja cuinat i tot.
0: Per tant, el bacallà no l'hem de cuinar abans?
1: No gaire, no, perquè ja primer que ja va una mica curat amb sal perquè ha estat salat. Llavors, un cop el temps de salat i tot i esmicolat, si l'esmicolem amb trossos petits, la cocció és minsa. Llavors...
0: Fantàstic. És una recepta, si més no, elaborada.
1: Sí, aquesta sí que ens obliga a estar davant de la cassola, anar remenant tot el rato els ingredients...
0: No podem marxar a passar l'aspiradora.
1: Aquest cop no, aquest cop la neteja haurà d'esperar. Sí, sí, en aquest cas hem d'estar davant de la cassola, anant posant una miqueta d'atenció que no se'ns enganxin les coses per sota. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Quant de temps, més o menys, podem tardar això?
1: En aquest, jo crec que sí que et diria que uns 40 minuts, una horeta, hi podríem estar.
0: Però tot i això hem de dir que no és una recepta molt difícil, vull dir que és més elaboració que dificultat, d'alguna manera.
1: Sí, podríem dir-li que sí. Al final és anar... També, si busques una samfaina perfecta, sí que hauràs d'estar una miqueta més de temps, però que em diré si els tempos i això... Però igualment, és una recepta que l'hem fet per 4 persones, llavors, al ser petit, tot el que és el tema d'evaporacions i això va molt més ràpid. Llavors et permet que una samfaina la pots fer amb mitja horeta, una coseta així, la podries tenir. Mm-hmm. Tardarem més tallant les cosetes que no,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: no cuinant quasi.
0: A mi això sempre em molesta molt, dic, a veure quan treuen un robot que ho talli tot
1: allò,
0: així.
1: Allò, poner-hi, que surti ja tot talladet,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, quan he de fer alguna cosa així, sempre penso, un robot, tenim robots per tot de cuina i per això encara no ho l'han inventat.
1: Segur que sí que n'hi és, segur que n'hi han, però trobes també.
0: Sí, exacte, que el promocionin com promocionen altres coses. Adrià, això com ho podem acompanyar tot plegat?
1: Home, jo això ho acompanyaria amb un vi de taula normalet, inclús et diria que aquí amb el bacallà, que és així bastant greixós i amb tota la contundència de la samfaina, jo m'ho fotria amb un vi rosadet, una cosa així, amb un rosadet o amb un vi blanquet.
0: Tinc un dubte. És que l'altre dia vaig llegir que la samfaina... O sigui, jo havia entès que la samfaina era típica mediterrània, al final, pels ingredients que porta, i vaig llegir, no me'n recordo, no m'ho feu dir, que la samfaina era típica més de com si diguéssim, del centre d'Espanya, de Castelles i tot això.
1: Sí? Ostres, però no en tenia... Això sí que no... Primera notícia. Sí que conec que... Pel nord d'Àfrica i això, fan un plat semblant, perquè al final, clar, són pebrots, i és que al final tenim la mateixa
0: agricultura, al final, sí, sí.
1: Al final tenim accedim tots al mateix, i el que sí que m'acaba de deixar flipant, sí que, bueno, tu saps que hem viatjat per les Espanyes també amb el grup de romans i
0: sí,
1: això,
0: sí.
1: I sí que me'n recordo d'haver menjat el típic conejo con la samfaina. Però, hòstia, no sabia que era tan típic de...
0: Sí, no sé fins a quin punt era veritat o no, que ho vaig llegir, però no, era per si ho sabies. Doncs moltes gràcies, Adrià, una setmana més.
1: Moltes de res, faltaria més.

0: Ràdio Arenys.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Sabies que...
8: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profunds del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballant per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
2: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els hi està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
1: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joana Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
3: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat. Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer punt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de l'Eire Díaz, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, ara en solitari.

0: Gran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Gran de Mar. Una segona hora on pararem taula i passejarem per la Fira Salats. Després celebrarem l'aniversari d'una embarcació centenària i després ens endinsarem a les platges de la Costa Daurada amb seguretat i acabarem el programa d'avui com ho fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i esdeveniments que hi haurà arreu aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda. Gran de Mar. Cap de setmana hem de fer aturada a les costes del Maresme perquè se celebra la Fira Salats, una mostra de vins d'arrel salines que torna a apostar per una oferta dividida en dos dies, divendres i dissabte, i en dos formats diferents. Oriol.
2: Doncs sí, Marina, efectivament, un any més parlem d'aquest esdeveniment que tenim aquí a Arenys, que ens parla de vins i que ens parla de mar, eh? És la Fira Salats, i tenim aquí el seu promotor, l'Arnau Berenger. Arnau, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Bé, presenta'ns la fira d'aquest any, eh? Què és el que tindrem? Què es presenta?
3: Bé, això va creixent any a any, la cinquena edició. Al final sempre intentem sumar-hi alguna cosa, dotar-la de més potència any darrere any, i així ho fem. Llavors intentem que hi hagi música en directe sempre, sobre del Margaret, del bacallaner escocès, allà davant de la llotja. Uh-huh. Després sempre cercar aquests 30-35 cellers del territori català i la resta de l'estat espanyol, que majoritàriament són d'aquí, proximitat, Empordà, Alella, sobretot amb aquesta sensació de viticultura salina, viticultura arran de mar. Sabeu, el Massís del Garraf, una mica Penedès pel seu històric, mar interior, Terra Alta, Priorats, llavors sí que ens conviden o ens doten també de vins que venen procedents, doncs, de Xerès, alguna cosa de Canàries, una mica de Ries Baixes i la zona de Xacolí del País Basc, mm-hmm. però principalment vins d'aquí, amb una totalitat d'uns 110-120 vins, 120 productes que la gent podrà degustar amb criteri, amb serenor, sense pressa, i els vins que puguis, evidentment, sempre amb un consum responsable.
2: Això és important, eh? El fet de poder-ho gaudir a poc, tranquil·lament, de forma pausada, relaxada, que no sigui una fira que hagis d'anar a mica de bòlit, eh?
3: Sí, tenim 4 hores per endavant, tothom s'autogestiona, sabem que és complicat, doncs, arribar a tot, és quasi inviable tastar-ho tot, però bueno, sempre hi ha gustos, sempre hi ha cadascú té el seu gust, i al final has de decidir si pots anar cap als blancs, vols anar cap als negres, si ets amant del Penedès o de l'Empordà o d'un raïm en concret, la pansa blanca nostra local, o bé una garnatxa negra de l'Empordà i del Priorat, doncs has de saber prioritzar, i així la gent ho fa, i llavors molt contents realment de que es vagi consolidant la fira i que cada dia les entrades, que ens ha passat aquest any, doncs que les entrades s'esgotin ràpidament.
2: Mm-hmm. I tant, i sempre amb tots aquests vins que ens deies, tants vins, tan diferents, però que tots tenen aquest denominador comú, aquests vins salins, la proximitat amb el mar. No sé si això els dona a tots també algun fil conductor o són molt diferents entre ells.
3: Sempre dintre de cada varietat i cada projecte, perquè després hi ha el viticultor, viticultora darrere, l'enòleg, que li acaba de donar el seu caràcter, la influència del mar al final desemboca en que el contrast tèrmic dia-nit és menys pronunciat que interior, que sempre hi ha temperatures més extremes, tant de dia com de nit, i llavors fa que això té una producció una mica menor en el sentit de producció de la pell, del raïm, que us imagineu, uh-huh. Llavors tot això que dona estructura, dona el color, dona la intensitat i els sabors, tot això és una mica més suau, més prim, perquè m'entengueu, i llavors els vins són una mica més fins, més elegants, menys alcohòlics segurament, però també menys estructurat, menys potència. Llavors tenim uns vins lleugerets, que és una mica la tendència de consum va cap aquí, la gent intenta consumir, o si volem que la gent consumeixi vins diàriament, doncs han d'elaborar vins de menor estructura, de menys pas per fusta, per barrica, aquí entraríem ja una classe de sí, enologia, però perquè m'entengueu, la viticultura en general va cap a veníem d'una enologia molt, molt marcada per la fusta i per l'envelliment en bota, i ara tot això està canviant i es dona protagonisme al raïm, al punt primari, no? El caràcter que tenim tu i jo, uh-huh, inicialment, i després doncs, acompanyar-lo amb una mica d'envelliment, l'ampolla, però que siguin vins amables i que no cansin, no? El paladar.
2: Uh-huh. I Dan, no sé si és l'única fira d'aquest tipus que es fa al país o n'hi ha alguna altra. És únic, això?
3: Sí, marcat amb aquest punt salí i donant importància o prioritat als projectes de costa, que per que ens entengui que està escoltant, doncs és única. És única, i després posem en valor que al ser d'Arenys de Mar doncs posem en valor un espai que és únic, no? Que el tenim allà, doncs molts el gaudim i altres doncs no saben on és, però és la llotja de pescadors, la llotja on es ven cada dia diàriament el peix blau, i que a la tarda es fa en l'altra llotja, la llotja nova, perquè m'entengueu, però la llotja antiga té aquest punt històric, no?, de patrimoni, que jo considero patrimoni que el podem equiparar doncs, a altres coses que tenim, no?, escultures, monuments i autors i autores de renom. Doncs per mi ha sigut és un espai que té molta història darrere, de gent que està visquent Arenys, que van venir de fora i que tant i tant han aportat a la vila.
2: Un marc incomparable, no?, i si has de tastar aquests vins, has de parlar d'aquests vins salins, fer-ho al mig de la muntanya, home, serien bons igual, però no té tanta gràcia, millor arran de mar.
3: Sí, la gent et destaca una mica l'espai, no?, quan estan allà, i això, hòstia, no havia vingut mai, no ho sabia, i llavors no havia trepitjat, doncs, no, perquè les subhastes també són espais que es fan tancats per professionals, no?, i això és una altra signatura que tenim, que s'obrin, sí, no?, i que la gent gaudeixi d'aquestes subhastes obertes. Però sí que l'espai, doncs, entre la posta de sol, no?, i després la nit, doncs aquestes hores que ens queda de nit, doncs es fa curt. Realment les 10 posem com a data, perquè és aquella hora ja que portem 4 hores consumint, i al final és una bona hora, però que realment s'està molt agradable. Inicialment les primeres edicions van ser el juliol, ara són el juny, hem avançat un mes, perquè realment allà, si depèn del dia que et tocava, era una calor important, amb un grau d'humitat alt, llavors a tenir en compte, i hem avançat, com moltes activitats que estan fent exterior, doncs s'està avançant i pendents del canvi climàtic, no?
2: Sí, ens toca fer-ho més aviat, segons què, juliol i agost haurem de deixar de fer coses perquè no podem aguantar-les, hem d'estar tancats a casa amb l'aire condicionat.
3: Les activitats exteriors hauran de ser de nit, o primera hora del matí, o haurem d'estar molt pendents d'això, o interior, no?, amb aires acondicionats, però si volem gaudir dels espais oberts, com és el cas, doncs hem d'avançar-ho tot, i de moment és el juny, no sé si acabarem anant al maig, però de moment és el juny.
2: Doncs vinga, de moment al juny. Fem també una mica de recorregut visual, per tot el que podrem trobar amb totes les propostes que estan englobades, en aquesta proposta, horaris, com s'ho ha de muntar la gent que vulgui gaudir de totes les activitats i tota l'oferta.
3: Sí, la fira comença a les 6, de 6 a 10, són 4 hores de tas, de parlar sobretot amb els viticultors, les viticultores, no?, propietaris, comercials, que al final també destaquen molt el bon ambient que hi ha sempre cada any. Hi ha moltes fires al territori, al Principat, no?, al final, però sí que els salats, realment el viticultor professional surt molt content, no?, de l'ambient que hi ha, i llavors així ho està demostrant. Són 4 hores de disfrutar tranquil·lament, sabem que no ho tastaràs tot, però que al final doncs és això, prioritzar, i trobem des de vins que comencem pel nord, de la Catalunya del nord, del Rosselló, que al final ve una gent que està molt a prop de Perpinyà, no?, doncs a Sant Julien de Salanca, amb garnatxes carinyenes, garnatxes blanques, com tenim a la nostra zona, a la nostra part, de l'altre costat de l'Albera, que és l'Empordà, que també aquí tenen uns quants cellers, ens podrem gaudir d'uns quants d'Alella, amb les nostres panses blanques i els picapolls, que després s'han fet famosos pel Pla de Bages, però que eren nostres i aquí també en tenim, i després ja tirarem cap al Penedès, no? Subzona Garraf, que és la més calcària, la que antigament doncs havia sigut un mar, i que encara actualment, quan estan treballant els pagesos la vinya, al final troben els fòssils marins, i és molt espectacular, no?, quan trobes un fòssil d'un cargol de fa que milers i milers d'anys, doncs és algú que et xoca, no?, que et trenca el cap, no?, és el que jovent,
2: com pot ser, no?,
3: t'esclata el cap, no?, sí. Doncs això és així, no?, doncs amb una muntanya que pots tenir ara 300 metres sobre el nivell del mar, doncs que trobis fòssils marins, no? Uh-huh. Doncs és així la història, volem demostrar-ho, volem transmetre-ho, això, que realment està en plantats sobre terres molt, molt concrets, i així també va ser el Penedès, va ser la zona de la Terra Alta també, que són vins una mica salins, priorats. Aquí sempre tenim plantats garnatxes, carinyenes, garnatxes blanques, cabernets. El canvi climàtic ens marca també cabernets i merlots que s'estan arrencant un altre cop per tornar a plantar el que els avis havien plantat, però que les últimes dècades ens havien fixat molt en França i havien portat cabernets i merlots, que són les raïms estrelles, no?, de la zona de Bordeus, però que hem vist que cada cosa al seu lloc, els climes són diferents, per tant, aquí hem de tornar a recuperar les tradicions de, que feien els avis, que eren els savis, i al final tornar garnatxes i carinyenes, i després, doncs, quatre pinzellades i coses curioses, no?, que són un projecte de Canàries, la zona de Jerez, que és on te fan els vins aquests oxidats, vins que també pròxims al mar, doncs, sense que tinguin les botes plenes, no?, doncs, crea una mica d'evolució, un punt molt salí, molt marcat de Jerez. Són vins més durs, però pels que bevem vi i tenim uns anys en el sector, doncs ens apassionen per la màgia que tenen, no?, perquè cada bota treballa de forma diferent, amb els llevats, de forma natural, en contacte a l'aire. Això ja hem de tocar un altre dia tranquil·lament,
2: sí,
3: una cata.
2: És tot un món,
3: no em vull
2: això,
3: extendre. I després, la zona de Ries Baixes, que el canvi climàtic que poder ens afecta a nosaltres de forma negativa, no?, pues a Ries Baixes, en el tema viticultura, al contrari, està en forma positiva, perquè abans plovia molt i hi havia molta pluja i hi havia molt poc sol, i llavors el raïm encara quedava prou àcid, massa àcid, i això s'està invertint, no? Llavors els està arribant el sol, els està arribant la maduresa, els està arribant la cremositat, i els vins del Bariño, de Godellos, tot això doncs està agafant molta força al mercat, són grans vins. I després els nostres companys bascos, que al final el xacolí el mateix, era una beguda elèctrica, àcida, que feien servir només per fer el poteo, però que ara també són vins molt gastronòmics i estan a l'alta gastronomia. O sigui, hi ha de tot variat. Els nostres corpinats, els nostres caves, el corpinat és aquesta, els 23 elaboradors que han marxat de la Deo Cava. Vull dir que hi ha un bon repertori per fer un tour magistral durant 4 hores. Es farà curt, però jo crec que ja és suficient.
2: Segur, i aquesta bona excusa per acostar-se a la zona del port, perquè potser és això, a vegades no hi anem prou, hi ha gent que potser no hi va mai, i almenys per aquesta excusa i per altres, perquè si fan moltes coses, doncs baixar-hi.
3: Sí, baixar-hi, llavors tenim un format, dos formats diferents, que és una mica la Fira dels Salats, que és el divendres, i llavors... doncs sabeu que també fem un sopar mariner a la fresca el dissabte, i el dissabte doncs fem un format per qui teníem ganes de venir, tenim ganes de tastar vins, però nosaltres no tastarem tants vins, no estem tantes hores drets, no? I al final hem creat un format més de seure, més tranquil·litat, més relax el dissabte, fem un sopar a la fresca, un sopar mariner prèviament amb un taller de cuina, que hi haurà una cassola popular, perquè m'entengueu, de 200 persones, i el sopar és així, i llavors la gent podrà venir abans, a les 4, per començar a fer aquesta cassola, amb, una cassola associativa, cooperativa, i hi ha el producte allà, vull dir que ja no ha de portar res, només ha de portar les ganes d'aprendre i formar part d'aquest taller, i a les 8 començarà el sopar.
2: Molt bé, ja es feia, aquest sopar, no sé si la cassola és novetat, això ho heu introduït ara?
3: L'any passat va ser la novetat l'any passat, perquè vam entrar aquest format, va anar molt bé, les 200 persones va ser un èxit, amb un format diferent. És el primer poder sopar a la fresca de totes les festes de carrer que comencen. Doncs, el primer, mira, es comença al port, vull dir, es podria fiançar ja com el primer sopar al carrer, no?, al barri, i al final posar en valor també, i també ens trobem el mateix, i sap també gent que al final doncs no havia baixat mai. Fem unes 200 persones amb taules conjuntes, i hi ha uns entrants, i aquest any hi haurà una amanida amb sardina marinada, després hi ha uns musclos passats per la paella, i un suquet de moixina, que és un peix doncs que és com un gat de mar, que és un peix molt tendre, amb un estofat amb patates, i això, hem passat a fer una sípia, aquest any farem aquest estofat, i inclou també doncs el vi, el postre, el pa i una mica de música, doncs bon ambient, amb un preu de 25 euros. Per qui no hagi pogut o volgut venir el divendres, pot venir un format més tranquil el dissabte.
2: Déu-n'hi-do, això deu portar una feina de muntar-ho. Mentre m'ho estàs explicant, Arnau, penso, quina feinada a muntar això, el sopar mateix, però també a la fira, a trobar les empreses viticultores. És a dir, Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, ens porta mesos que organitzar-ho, ens omple molt, vull dir que al final... disfrutem també de fer-ho i pues, feina, gestionar gent, moure gens, al final moure masses, al final el primer dia convoques entre viticultors i organització i assistents, doncs són 500 persones, el dissabte són 200, vull dir que en total unes 700 persones, moure-les i també davant de la voluntat de fer-ho sempre molt bé. Volem fer-ho bé i l'any passat el sopar va anar molt bé, però són formats diferents. El dissabte has de començar a servir a 200 persones de cop.
2: Clar.
3: Són diferents que el format de divendres, que la gent s'autogestiona, va movent a poc a poc amb les diferents... També hi ha parades de menjar el divendres. És important recordar-ho que...
2: Està bé, està bé. Que, ja estàs tan vins, almenys que vagis fent coixí, també.
3: Hi ha parades de elaboradors, hi ha salmons, hi haurà ostres, hi haurà... també el bar La Llotja també col·labora, el restaurant amb fideuàs i calamars arrebossats i croquetes de peix, i després hi haurà doncs, a proximitat els grans formatges de Can Xicoi, que al final sempre munta un bon sortit d'allà amb una mica de marmelada, que al final fa que tot, almenys una opció, un gran pernil també d'Extremadura, de Càceres també ve. Bueno, és donar opció a poder menjar en aquestes 4 hores que creiem que és necessari que hi hagi coixí. Després hi ha gent que se'n va a sopar a algun lloc, però bueno, l'opció de sopar o berenar a sopar allà la tens, i perquè és important que si estàs bevent també puguis menjar.
2: I tant, i com deies, Arnau, anar consolidant aquesta festa, aquesta proposta, fer-la créixer, millorant, presentant novetats. Per tant, aquest any ho tenim tot, això.
3: Sí, aquest any estem molt contents. Ens hem quedat així perquè les entrades van vendre molt aviat i llavors hem de decidir per l'any que ve què fem, si deixem un format així d'un dia, fer diversos dies, o... Però jo crec que l'espai ha de ser aquest, sota dins de la llotja, vull dir, no podem créixer amb volum, amb el sentit de començar escampant pel port, perquè crec que el tancar l'espai i seguretats i tal, ja entres en un altre format logístic, i al final, doncs, molt content de la resposta que hi ha hagut aquest any, vull dir, això vol dir que s'ha consolidat, que la gent ja s'ho marca en el calendari, i també posar en valor grans activitats que les tenim a dintre el poble, no? Que no cal desplaçar-nos en un sentit d'aquest de també que s'ha de beure vi, doncs que no tinguis que moure de casa, i que la gent doncs, que no està allí, que vagi absolutament caminant sense agafar el cotxe, i res, posar en valor les activitats de nivell i per què no? Doncs que també en tenim aquí a la casa, al poble, i felicitar-nos i recolzar-nos entre tots, entre els petits elaboradors i petits comerços, doncs que entre tots fem... que ens ajuntem i fem coses grans.
2: Que no ens hàgim de moure la gent d'Arenys, que es moguin els altres i que vinguin. Els que siguin, no siguin d'Arenys, que ho volguen gaudir de la proposta, ells sí, que es moguin i que vinguin.
3: Sí, al final, doncs, Arenys de Mar ja surten al plànol, al mapa, per moltes coses, no? Doncs per una més, i contents de que sigui així, i que el Salats es marqui com a fira ja referent a Catalunya, i que d'aquí, doncs, bueno... doncs vagi creixent, i al final no se'n tenia desenvolupant. Va ser una idea doncs, que un dia va néixer, com tot, i que perseguint una il·lusió, doncs, la veritat és que la gent està tenint molta bona resposta i estem molt contents.
2: Arnau Berenger, promotor d'aquesta fira, d'aquesta proposta, Salats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al programa Arran de Mar. Molta sort, que vagi molt bé, que hi hagi gent, que tothom gaudeixi, que es consolidi aquesta festa i que creixi encara més.
3: Doncs vinga, vosaltres, i ja us ho explicarem. Moltes gràcies.
1: Estem de celebració i anem a conèixer una embarcació centenària que enguany està d'aniversari, que té molta relació amb l'escala, Sergi.
4: Així és, Marina. Avui parlarem de Serrata i, evidentment, qui millor ens pot parlar és el seu armador, l'Emili Armengol. Emili, sigues molt benvingut aquí a la Ronda Mar.
5: Hola.
4: Primer de tot, vull fer les presentacions. Anem a presentar Serrata i el seu armador. Explica'ns una miqueta, primer de tot, d'aquesta barca centenària.
5: Primer de tot, bueno, bé, la història, jo fa 37 anys que la vaig comprar. La vaig comprar a un pescador de França, que quan es va retirar, doncs me la salva vendre. Ja hi havia pescat el seu pare, o sigui, una barca que havia passat de generació en generació, i quan va arribar aquesta edat, ja et dic, fa 37 anys que la vaig comprar, el 98, doncs... 98, sí. Doncs no, fa 30, sí, 37, 38 anys. I doncs, el que se la va vendre i la vaig comprar. La vam baixar aquí a l'escala per mar, i bueno, estava bastant atropellada la barca, la veritat, sigui dita, feia bastanta aigua, però bueno, vam arribar aquí i llavors la vam portar i va anar a parar, o sigui, vam venir aquí al port i ja va anar a parar a mans de, del Salvador Feliu, de la Drassana Sala, que ell doncs és el que la va restaurar, vull dir, la va...
4: Hem de dir...
5: Fer les reparacions oportunes perquè pogués navegar amb tranquil·litat.
4: Ara bé, abans de Serrata, tu ja portaves un historial de navegació important.
5: Bé, sí, jo des de quasi que tinc gust de raó que navego, perquè navegava amb el meu pare tenia una barca de llista tercera, i sortíem a la temporada d'estiu, doncs jo sortia... perquè abans de les escoles es feien moltes vacances, però solia de juny a octubre sortíem cada dia a pescar, cada dia anant les xarxes, palangres, i clar, jo de tota la vida que he anat sempre amb barques de fusta, sempre, no he navegat mai amb barques d'aquestes de fibra, i bé, doncs sí, no, he navegat sempre, de molt temps. I amb vela llatina, diguéssim, els darrers... 45 anys, una cosa així, 45, 50 anys que navego amb vela llatina. Abans no, abans he d'anar amb una barca de fusta, però el motor.
4: Hem de dir això, no?, que té aquesta combinació Serrata Primer, com has dit tu, que és una barca de fusta, i després que és una barca de vela llatina. Com és navegar amb aquesta embarcació? Com navega?
5: Home, la barca navega fantàstica. La barca navega molt bé, són barques, especialment a Catalunya Nord, feien unes barques molt... perquè aquesta és feta a Catalunya Nord. O sigui, la vaig comprar a França, però era de Catalunya Nord. O sigui, aquesta era feta a Banyuls i la vaig comprar a les Cabanes de Fleury. Les Cabanes de Fleury, diguéssim, que ja és a l'Oze, que és, la... ja és França. França, no? I fan unes barques que són molt... aquests sardinals són unes barques, doncs, com molt, molt ràpides, estan... perquè allà tenen un mar encara més fotut que aquí, les tramuntanades allà són brutals, i bueno, són barques que són molt lleugeres i van força bé, no?
4: I el ser de fusta, el ser de vela llatina, és una barca que, per exemple, necessiti més manteniment, més cura que una altra barca de l'estil o una altra barca de vela?
5: A veure, les barques... Una barca de fusta, ja saps, doncs, que l'has de treure cada any, has de fer fondos, has de posar-hi el patent, i, evidentment, doncs, esclar, quan no té un any, té una ceba, vull dir, sempre hi ha alguna taula que falla, l'has de calafatar aquell tros, has de fer què, bueno, i has d'estar a sobre. Però això passa com les persones, eh? Les persones... Si una persona es cuida i fa una dieta equilibrada i tal, doncs, bueno, pot viure 100 anys, però si no es cuida, doncs cap de 4 dies se'n vol pot, no? Vull dir que, clar, això... Les barques són iguals. El que passa és que una barca pot viure 200 anys si la cuides bé. Una persona no, perquè, clar, si una barca se li fa fer mal bé el motor, n'hi poses una altra. Que es trenca la vela, doncs mira, vela nova. Saps? Una barca pots anar canviant coses. Que nosaltres, malauradament, no ens ho poden canviar, no?
4: En això tens tota la raó. Dèiem que és una barca que va partir de França, va partir de la Catalunya Nord, però que ha fet moltes milles per la Mediterrània. Explica'ns una miqueta, no sé, fins on ha anat Serrata o els quilòmetres que portes tu darrere de navegació amb aquesta barca.
5: Bé, penso una cosa. Aquesta barca, quan la vaig comprar, el pescador que me la va vendre, diu, jo... en tota la meva vida no he anat més allà, més enllà de Gruissant. Gruissant, esclar, ara és clar, no tenim el mapa al cap. Bueno, Gruissant està, doncs, a 15 milles del port base, que era a la desembocadura del riu, perquè allà tots aquests rius són navegables. Els rius aquests, la banda baixa del riu el fan servir de port. No, i aquest estava amb el seu port base, era l'Oda, el riu Oda, que bueno, estava allà. Llavors, a 15 milles d'allà hi ha Gruissant. I ell, en tota la seva vida, no havia anat més allà de Gruissant.
6: Doncs el dia que la vaig comprar ja vaig anar des d'allà fins a l'escala. El primer dia ja li vaig fotre 85 milles. I, clar, i li vaig dir, això ja que et vagis acostumant. I a partir d'aquí, pobreta, o pobreta no, però vull dir que ha navegat molt. He anat 7 vegades a Sardenya, cada any vaig a Menorca, hem fet la volta a Mallorca diverses vegades, hem fet la volta a Menorca diverses vegades. Bueno, mira, de la costa, des de l'Ametlla de Mar fins a Gènova i Còrsega, Sardenya, Bonifaci, tot això ho he fet tot, o sigui, he navegat molt. Unes 1.000 i pico de milles a l'any faig més o menys, la marca aquesta.
4: Una part d'aquests viatges que fas a l'any suposo que molt relacionats amb les diferents trobades de vela llatina o amb aquest món de la vela llatina, oi?
6: Sí, esclar, sempre l'excusa és trobar-se doncs, amb altra gent doncs, d'aquest món, que a més és un món reduït, perquè si ara, imagina, si ho veiéssim la Fórmula 1 o les carreres de motos, sempre són els 15 o 20 mateixos, però el que passa és que les carreres aquestes duren menys, perquè estan 4 o 5 anys i després doncs, hi ha noves generacions. En canvi, nosaltres som els mateixos, però som els mateixos de fa 40 anys, o sigui, ens hem tornat tots vells, perquè no hi entren joves. No hi entren joves, ens coneixem tots de tota la vida. L'altre dia que es va fer aquí a l'Escala Camp va fer una trobada, homenatge al centenari de Serrata, doncs clar, em vaig trobar amb gent que feia 50 anys que havíem navegat junts. Però eren els mateixos, els mateixos, i gent jove ben poc se'n trobava. O sigui, clar, és una cosa que malauradament la gent jove vol glamour, vol velocitat, i la vela llatina no té ni glamour ni velocitat. I esclar, això és un drama. És un drama per la persistència d'aquest esport, que no és un esport, perquè més aviat és just, no sé com anomenar-ho, si és un hobby o una bogeria que tenim uns quants, no? No sé com anomenar-ho. En qualsevol cas, és una cosa doncs, que som una cosa de romàntics que encara creiem en aquesta mena de navegació.
4: Emili, clar, estem en aquest any especial, aquest any del centenari, ara ho deies, no? Es va fer un homenatge aquí a l'Escala, una trobada, també veu participar en una mena de taula rodona, col·loqui que es va fer al Folí de la Sal. Com l'estàs visquent tu particularment aquest any carregat de celebracions?
6: L'estic veient doncs, amb molta emoció, perquè m'estic trobant amb molta gent que curiosament t'apareixen, gent que feia temps que no els veies i que se n'han enterat i que realment doncs, et crea uns vincles d'amistat i de tot. I que, bueno, realment, ara, per exemple, jo aniré a Menorca com cada any, però és que ja m'han dit que ja m'estan esperant perquè volen que faci una xerrada a Mallorca, que els hi porti fotografies, no sé què, no sé quantos, de Serrata. Clar, és una barca que, com que cada any s'ha passejat per tot arreu, potser una altra barca fotrà 100 anys i no, la gent no en farà cabal, però aquesta, com que, perquè, clar, si ha fet 100 anys i no s'ha mogut d'un port, doncs, escolta, tampoc això, però aquesta, com que ha estat tots aquests anys, tots aquests 37 anys que la tinc jo, que estan anant per tot arreu, doncs, clar, tothom la coneix, tothom la respecta en aquesta barca, i llavors, doncs, ara, per exemple, el pòster d'aquest any de la trobada de Cadaqués és Serrata, no? Uh-huh. I també volen fer un altre homenatge, o sigui, jo em trobaré que durant aquest any moltes de les trobades que anirem amb Serrata doncs serà la protagonista en el sentit, doncs, clar, que és una barca que fa 100 anys i que també té el seu mèrit, doncs, que faci 100 anys la barca, no?
4: En el teu...
6: Però, això. Uh-huh.
4: En el teu cas, això de roda amunt i torna al Born és torna a l'Escala, no? Que és on Serrata té el seu port.
6: A l'Escala va renéixer, perquè, és clar, és que... O sigui, això és que realment és renéixer, perquè aquesta barca feia molta aigua. I quan vam arribar a port, era a les 8 del vespre o a les 9, o sigui, ja fosquejava, perquè devia ser una època així, o sigui, ja fosquejava, vaig dir, escolta, poseu-hi una bomba aquí perquè això fa molta aigua. Vaig dir, què saps tu? Bueno, que si jo l'endemà la barca era a fons.
4: Mm-hmm, clar.
6: O sigui, que realment va renéixer perquè la van treure del fons i a partir d'aquí, doncs, bueno, es va tenir que fer tot, inclús el motor, que ens havia portat des d'allà dalt, des de les cabanes de Fleury, que ens va portar fins aquí el motor, aquell motor es va tenir que treure, llavors ja hi ha el motor que va dins de l'aigua, doncs, bueno, es va agafar, i el motor me'l van refer, me'l va refer un mecànic de Cadaqués, el Demetri Contos, que era un artista, i un artista de la mecànica, i ell em va refer el motor, i llavors el Salvador Feliu doncs, em va refer la barca, va canviar tot de coses, per poder anar a aquell estiu. I llavors, a la tardor següent, va agafar la barca i llavors sí que va fer una reforma ben feta. O sigui, llavors va canviar les taules, va canviar els baus, va canviar les taules, va fer les taules de la coberta, etc. Llavors va fer una reparació en profunditat, que és, bueno, que és gràcies a això, doncs, bueno, encara naveguem amb aquesta barca.
4: Suposo que trobar un lloc com Drassanes Sala, que precisament són experts i treballen molt bé la fusta, deu ser un seguro de vida.
6: Sí, no, a més, en Salvador aquestes coses en sap molt, i, bueno, que després amb en Salvador, que llavors quasi bé no ens coneixíem, que perquè hem anat fent amistat, ara per mi en Salvador és com un germà, i després hem navegat junts, perquè llavors el Salvador venia i hem anat a molts llocs amb en Salvador. Amb en Salvador hem anat a Sardenya, hem fet grans navegades i hem anat per tot arreu. Hem fet la volta a Menorca, hem fet moltes coses amb en Salvador. Uh-huh. O sigui que a part de ser el mestre d'Aixa, doncs ha sigut navegant i navegant de Serrata. O sigui,
4: Emili, doncs moltíssimes gràcies per robar-te aquesta estoneta per parlar de Serrata i enhorabona pel centenari en la vora per aquesta barca tan xula que tens i aquesta dedicació a conservar, que recordem, la vela llatina, patrimoni i la importància que té en quant a mantenir també aquest art de navegar.
6: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès que hi heu demostrat. Moltes gràcies. Per fer-vos la sort d'aquest esdeveniment, no?
4: A reveure, que vagi molt bé.
6: A reveure, gràcies.
1: Aquests dies ja hem pogut veure les platges plenes de gom a gom. Estem vivint un final de maig molt calorós i la gent té ganes de refrescar-se, però sempre que anem a la platja ja ho diem. Ho hem de fer amb seguretat. De tot plegat en volem parlar ara que ha començat el juny amb Aleix Font, coordinador de platges de Tarragona. Molt bona tarda, Aleix.
7: Hola, molt bona tarda.
1: Hem de dir que aquí a Tarragona heu iniciat ja els serveis de socorrisme els caps de setmana, no?
7: Sí, és cert. A partir del dia 16 de maig, del 15 de maig, devem començar els caps de setmana a la platja de la Rabassada.
1: Només a la platja de la Rabassada aquests dies, ara?
7: Sí, ara només a la platja de la Rabassada, a partir del 16 de juny, ja cada dia a totes les platges.
1: A partir del 7 de juny, no?
7: 16.
1: A partir del 16 de juny. Aquest cap de setmana passat i l'altre, que ha fet especialment calor aquests dos últims caps de setmana, les platges ja estaven plenes de gom a gom.
7: Sí, nosaltres al final, encara que no estiguem al servei de vigilància i prevenció de totes les platges, nosaltres ja anem passant, perquè al final també ens interessa a nosaltres saber quina és l'afluència en aquestes platges. I sí, la realitat és que ja és com si fos un dia normal d'agost.
1: Això t'anava a dir, pràcticament no es pot diferenciar de ple estiu a ara, pràcticament.
7: No, comptant amb les temperatures altes que hem tingut i per sort el bon temps que hem tingut aquests caps de setmanes, la veritat és que si me dius que el dia d'ahir era un dia un 15 d'agost, jo t'ho firmo.
1: Tenint en compte aquestes temperatures altes d'aquests dies, tenint en compte això, no sé, ja no només aquí a Tarragona, sinó en general, no sé si els serveis, com que cada cop s'allarga més la temporada d'estiu, haurien de començar una miqueta abans.
7: Bé, doncs això és una miqueta la tendència que hi ha, sobretot a Catalunya, que com que està allargant la temporada, doncs els ajuntaments opten per ampliar la licitació i que les empreses comencen abans a treballar i al final doncs donar seguretat a més gent, no? A més gent durant tot l'estiu. Sí que és veritat que això és una cosa que hem d'acabar de comentar amb l'Ajuntament de Tarragona, a veure quina voluntat hi ha per part de les dues bandes i tirar endavant.
1: Per tant, vull dir, seria interessant, no?, que hi hagués més seguretat per la gent ara a principi de temporada, que ara ja comencem al maig, fins a finals de temporada, que ara ja és pràcticament l'octubre, no?
7: Bé, sí, al final és algo que mai resta, no? El tema de tindre més vigilància i més atenció a la ciutadania que abans és algo que sempre suma.
1: Uh-huh. En aquest sentit, aquests dies ja hem tingut un susto aquí a les platges de Tarragona, però no hem de dir que hagi sigut pel temps, sinó que va ser una persona que es va quedar inconscient a l'aigua, no?
7: Sí, aquí a la província de Tarragona nosaltres directament no hi vam participar, ja que no ens toca com a municipi, però sí, ja comença una miqueta el tema, és algú recurrent de cada any, així que esperem que no es repeteixi gaire.
1: Quines són les incidències més habituals que teniu durant una temporada?
7: Doncs, bàsicament, nosaltres la gran majoria d'incidències que fem és doncs, picades d'animals marins. Al final hi ha molta gent i hi ha molts animals marins, tant peixos aranya com meduses. I després, ja seguit de prop, els marejos, sobretot doncs, gent que va a la platja. Sobretot en aquestes èpoques és complicat, perquè hòstia, sí que no és l'agost, però ja fa molta calor, la gent està a la platja sense menjar, sense beure, sense posar-se crema, inclús, o estar a l'ombra. I hi ha molts marejos, hi ha moltes insolacions. Llavors, nosaltres és una patologia que tractem molt a l'estiu.
1: D'alguna manera, no en som tan conscients ara d'aquests possibles marejos com potser sí que ho podem ser un 15 d'agost que sabem que farà calor.
7: Sí, exacte. Al final, un 15 d'agost saps que estarà rondant els 30, 32, 35 graus els pitjors dies. I ara sembla que no, però estàs sobre els 30, 30, 32. Llavors, no ho sembla, encara estem al maig. Bueno, ja no estem al maig.
1: Estem al juny, ja.
7: Ja estem al juny, però igualment la calor pica i se nota molt.
1: També parlaves de que una de les incidències habituals són les picades d'animals marins, picades de medusa. L'any passat va ser una època complicada per les meduses, especialment al principi de la temporada. Sembla que aquest any, de moment, no és així.
7: Exacte, no, de moment no és així. Sí que l'any passat doncs, vam tindre aquest repunt, que bé, depèn de com se mouen les corrents i marees, doncs acaben més meduses en un lloc o en un altre. Sí que és veritat que en aquest any no hem tingut un augment significatiu ni ha sigut una patologia significativa, però bueno, segur que meduses sempre n'hi haurà al mar i com que hi ha gent i hi ha meduses, doncs alguna n'haurem de tractar, però no és algo significatiu.
1: No sé si ha ajudat la temperatura de l'aigua del mar, tenint en compte que l'any passat estava més calenta, l'hivern va ser més càlid, i enguany està una miqueta més fresca, ja que l'hivern ha sigut més fred, d'alguna manera.
7: Sí, segur, d'alguna forma. Al final, ara, com que amb el tema de l'escalfament global, doncs tot això té uns canvis molt dràstics d'any a any, ja és complicat una miqueta fer ús dels models predictius o de l'històric d'anys dins d'aquests temes. Llavors, jo no te puc assegurar res, però bé, sembla que de moment sí que és un indicador que va a favor de que no hi hagi tantes meduses, potser.
1: Anem a fer una mica de repàs, tot i que ho fem cada any, però a vegades això encara no queda clar. Què és allò que s'ha de tenir en compte a l'hora d'anar a la platja per no tenir ensurts?
7: Doncs sobretot, sempre que estiguem dins de l'horari de socorristes, tant a Tarragona com a qualsevol punt de la província, vigilar la bandera que hi ha posada. Al final, el socorrista és la persona professional encarregada de mirar quina bandera hauria de posar per tal de que tots els banyistes doncs, puguin gaudir del bany en la mesura que es pugui. Si anem a la platja en una hora en la que o ja han marxat els socorristes o encara no han arribat, sobretot sentit comú, el tema, doncs, de si de moltes onades no entrem, si no tenim clara la zona on puguin haver corrents, doncs entrem amb molta cautela. Sobretot hi ha consells d'autoprotecció, doncs la crema solar, doncs l'ombra, menjar, aigua, hidratació. És algo bàsic i molt important per anar a platja, que si ho complim, podem estar a la platja tranquil·lament les hores que necessitem, evitant sempre, si podem, les hores de màxima calor.
1: Hi ha tres tipus de banderes, també podem fer un recordatori, perquè també ho recordem cada any, però encara hi ha gent que li costa.
7: Sí, hi ha tres tipus de banderes. Tenim la bandera verda, que és un bany completament obert a tothom. Tenim la bandera groga, que és un bany amb restriccions. Aquí l'ideal seria preguntar al socorrista quina és la restricció. A vegades és que no poden entrar flotadors, a vegades és que no ens hauríem d'allunyar gaire de la costa. Hi ha diferents temes. I després està la bandera vermella, que és una prohibició total al bany, que el socorrista decideix per tal de que no hi hagi accidents.
1: També recordar una miqueta que per molt que hi hagi per molt que faci un dia espectacular de sol i que no plogui, hi pot haver bandera vermella.
7: Sí, completament. Al final, moltes de les corrents en les que nosaltres treballem són en dies normals, on simplement l'aigua se mou amb una certa força, però no té per què originar ni onades, ni mal temps, ni vent, per tal de que hi hagi una bandera vermella. Uh-huh. Potser, tal com comentes, un dia de sol i mosques, que li diem.
1: Uh-huh. En aquest sentit, ara ho feies referència a les corrents. És important tenir en compte les corrents. Molta gent no ho sap, això.
7: Sí, completament. Al final...

0: sense cap protecció.
1: També recordar que és important, si mai ens trobem en una corrent que se'ns està emportant, no nedar a contracorrent.
0: Exacte, contracorrent és com si intentessis nedar a un riu cap a dalt, no arribarem mai a pujar-lo. Amb una corrent que se'ns està emportant hauríem d'intentar nedar sempre perpendicularment a ella per intentar sortir pel costat i que ens enganxi un altre corrent, que sempre les corrents de la platja van correlatives. Hi ha una que tira cap endins i hi ha unes altres que tiren cap a la terra. Llavors hem de navegar perpendicularment fins que en trobem aquestes.
1: No sé si encara, quan la temporada està més avançada, ara és, crec, una mica difícil, us trobeu amb problemes de gent que no us faci cas?
0: Bé, és el que comento sempre. Sí que és veritat que potser el 90-95% de la ciutadania ens fa cas i comprèn que quan hi ha una bandera vermella no és perquè no vulguem que la gent no es banyi, sinó perquè creiem que hi ha un element de seguretat molt important que no podem obviar. Però sí que aquest 5% de persones que es banyen en una platja amb bandera vermella és un gran risc per nosaltres. Existeix i seguirà existint. Jo crec que és algo dins de la naturalesa humana que no podem controlar ni posar-hi més esforços i ja fem tot el que podem. I això sí que és veritat, el que et comento, el gran tant percent de la gent fa cas, però bueno, ja tenim tant percent que no és el cas.
1: En guanyar la platja de la Rabassada de Tarragona hi haurà un servei per persones que tenen problemes de veure i de vista.
0: Sí, exacte, és algú que encara estem treballant amb l'Ajuntament, encara no coneixem específicament quina és la funció i quin és el nostre paper com a equip de salvament i socorrisme, però sí que és veritat que el tema de que les platges siguin més accessibles per a tothom és algo que va bé per tota la ciutadania. Al final, no per tindre una condició o una altra, una persona no hauria de poder disfrutar de algo natural i algo que tenim per tots, que és la platja, i que és superbonic. Així que estem esperant aviam com se soluciona i com funciona tot el sistema per poder integrar-nos de la millor manera.
1: No sé si hi ha exemples a altres llocs que puguem agafar que hi hagi aquest tipus de servei o com són aquests tipus de servei.
0: Doncs ara mateix, si te digués que sí, te mentiria, perquè és algo que s'està implementant a diverses platges i s'estan fent estudis de viabilitat, a veure com funciona, però encara no hi ha res conclús de dir, doncs ho fem d'aquesta manera, ho fem de l'altra. Però sí que és veritat, doncs, això, que hi ha un gran reclam d'aquests serveis a la ciutadania en general, més que res per temes d'accessibilitat.
1: A la platja Rabassada ja fa temps que es treballa també amb l'accessibilitat i ja fa temps que hi ha cadires per persones que tenen problemes de mobilitat, no?
0: Sí. Nosaltres ja fa molts anys que amb l'Ajuntament doncs vam pensar que la platja de la Rabassada, al ser una de les platges més concorregudes de Tarragona i que té una accessibilitat bastant senzilla en temes d'autobusos i de cotxes, doncs creiem que havíem de reforçar el servei d'ajudar la gent amb discapacitat doncs, física, motriu o intel·lectual perquè se poguessin banyar amb seguretat. I actualment tenim 3 cadires d'adult i una cadira de nens petits per a poder fer aquests banys sempre acompanyat i sempre amb una certa seguretat i que tothom pugui disfrutar de la platja.
1: Ja per anar acabant, a partir del 16 de juny ja estareu a totes les platges de dilluns a diumenge?
0: Sí, exacte, ja tindrem tot l'equip desplegat de dilluns a diumenge a totes les platges de 10 a 8 de la tarda.
1: I amb un equip de quantes persones?
0: Doncs tenim 31 persones treballant, 31 socorristes, 3 patrons d'embarcació, un patró per cada embarcació, tenim una dotació d'ambulància i tenim doncs, l'equip de coordinació, de comunicacions i de logística.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Esperem que aquesta temporada, dins el que càpiga, sigui tranquil·la. Moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: A final del programa d'aquest divendres 5 de juny del 2026 i el que anem a fer és un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I com no pot ser d'altra manera, una setmana més comencem per la Costa Brava, on en Sergi Corral ho té tot preparat, Sergi.
1: Saltem a l'agenda d'actes per la Costa Brava d'aquest cap de setmana. Començant avui divendres, a Roses, hi ha l'activitat Hola Estiu amb tastets gastronòmics al passeig marítim. I també divendres, a les 8 del vespre, un nou concert del cicle amb Arrel i Salero aquí a l'escala del Foli de la Sal amb el grup de Calaix. Tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, Festival de Màgia, FIMAC, a Torroella de Montgrí. Aquí a l'escala, també divendres, dissabte i diumenge, tot el cap de setmana, aplec de la sardana a l'escala. I a Cadaqués, també durant tot el cap de setmana, és la Fira d'Indians, per tant, activitats que ocupen tots els dies festius. A l'Estartit, dissabte a les 10 del matí, una activitat a la natura, una visita a la platera amb el motiu de la duna litoral en flor. Ens anem dissabte també aquí a l'escala, a 11:45, hi ha una sardinada popular a la Riba, com a promoció, evidentment, del peix blau. A Llançà, el dissabte, hi ha la celebració del Corpus, aquesta festivitat, on hi ha una mostra floral. I diumenge comencen els preparatius del Campionat Europeu de Classe Muth de vela al Club Nàutic l'Escala. També diumenge, a Sant Miquel de Fluvià, hi ha la mostra d'oficis artesans. I a Terrades, la Fira de la Cirera. Doncs ja sabeu, un cap de setmana ple d'activitats per tots els gustos. Que vagi molt i molt bé. A reveure, ens hi trobem dilluns.
0: Baixem de la Costa Brava al Delta de l'Ebre, de punta a punta de Catalunya, per saber què hi farem aquest cap de setmana. Cel.
2: Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Amb motiu del 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes, celebració de la novena barra llibre, una celebració pensada per viure la cultura amb tots els sentits, en un espai acollidor i ple de màgia. Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes. Show d'humor Trinxera Oberta, un espectacle d'humor en peu de guerra executat per Adrián Martínez i Termi. Els dos còmics davant a Comèdia han preparat una hora d'humor en un ambient bèl·lic que requerirà l'ajuda i participació dels nous reclutes, el públic, per a fer de l'espera per a la batalla un temps d'esbarjo i desconnexió. Avui a les 8:30 al carrer de l'Havana de Tortosa. En el marc del cicle de concerts de joventuts musicals, concert Els nostres músics, la nostra música, a càrrec d'Héctor Ruiz i Joan Espuny. Un programa de compositors catalans i valencians poc interpretats, però que tenen gran quantitat de música. Dissabte a les 7:30 al Centre Cívic de Ferreries de Tortosa. Primera edició de la Fira Intercultural Som Tortosa, Som Món. Una jornada pensada per a compartir, conèixer i celebrar la diversitat cultural de la ciutat. El país invitat serà Marroc i la jornada comptarà amb carpes d'artesania, cultura i tradicions de països diversos, actuacions en directe, activitats participatives i per a tota la família. Dissabte al Parc Teodor González de Tortosa. Novena edició del Top Ranking Festival, el Festival de la Bona Vibra, amb un dia de música en directe, tallers, espai familiar, food trucks i market, entre altres activitats. Dissabte al Parc del Garbí de la Ràpita. Nova edició de l'Overmood Festival, un dels millors festivals techno de les Terres de l'Ebre, amb un line-up carregat de música electrònica, indie i concerts per a 18 hores ballant enmig de la natura. Dissabte a l'Embarcador d'Amposta. Tercera edició del Tasta Vilalba, mostra de producte local amb un cap de setmana de visites a les explotacions de productors, mostra de producte, punxades, tallers, art, concerts i molt més. El 5 i 6 de juny a espais diversos de Vilalba dels Arcs. 23a edició de la Festa de la Cirera de Paüls, amb un cap de setmana per degustar tant les cireres com els productes derivats, altres productes i varietats de fruita, a més d'activitats diverses al voltant de la cultura i la tradició. El 6 i 7 de juny al nucli urbà de Paüls. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
0: I de les Terres de l'Ebre acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme, on l'Oriol ho té tot preparat, Oriol.
3: Doncs sí, Marina, repassem propostes d'aquest cap de setmana aquí al Maresme. En primer lloc, la Fira Salats, aquí a Arenys, amb una doble proposta al port divendres. Avui mateix, la Fira amb tas de vins de 40 cellers de Reus Salines, i demà dissabte, un format més familiar, un sopar popular per 200 persones, que comptarà amb un taller de cuina previ. La Fira es complementa amb la iniciativa La Mar Salada, del Moll, amb llibres, gastronomia i cultura marinera. Una jornada de portes obertes al Moll i visitar la restauració del vaixell Udina. De totes dues qüestions n'hem parlat abastament aquí aquesta setmana al programa Arran de Mar. Més qüestions, actes d'agenda. Premià de Mar acull una nova edició del Rebombori, el Festival de Cultura Popular i Música Folk del municipi, que enguany arriba a la seva 23a edició. Avui hi ha trabucaires de Premià i un correfoc infantil, un ball folk, i demà hi haurà una mostra de colles, jocs i tallers, una tabalada i una gran cercavila, un sopar popular i també concerts. Aquest cap de setmana també tenim la Diada de la Flor a les places d'Argentona, que s'omplen de colors, de sabors i de creacions. S'hi podem descobrir productes únics, artesania feta a mà i delícies locals. També tenim aquest cap de setmana la Fira Terra Vallalta, que celebra la seva tercera edició a Sant Cebrià. La Fira reunirà els dies 6 i 7 de juny a Sant Cebrià projectes locals d'artesania, gastronomia, cultura, sostenibilitat, benestar i activitats familiars vinculades al territori. El programa inclou tallers, xerrades, activitats familiars, circ, música en directe, gastronomia, espais terapèutics i artesania. Entre les activitats destacades hi haurà tallers de ioga, de fitness, lombobric compostatge, també muralisme col·lectiu, jocs de taula, maridatge de formatges i cervesa artesana, espectacles de circ i concerts, com el de Pau Batlle o Paco el de la Huerta. I el dia 7 de juny, diumenge, a les 12, en aquest cas una proposta per Mataró, a la plaça Marie Curie, s'omple de música en directe amb Txell Les Heres. Amb una veu potent i plena d'emoció, Txell Les Heres porta un directe intens i autèntic, on el missatge musical i el rock es barregen amb històries reals, sentiments i molta energia. Doncs aquest és el ventall d'activitats que tenim aquí al Maresme. Marina, companys, bon cap de setmana.
0: I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
4: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 21 01. Centre Odontològic, el Rial.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobre tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
9: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
8: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
10: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
8: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol, amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.
1: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
11: English Center patrocina aquest programa. English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys, la primera.
12: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
13: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
14: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
13: Veniu a veure el futbol en companyia.
14: Disposem de terrassa.
13: Som a la Riera, Parafita 117.
14: Truqueu al 93 792 0019.
13: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
15: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
16: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
17: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
16: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
17: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
16: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
17: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Comunicació, vídeo de xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
2: La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls a la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
1: A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
3: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
4: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
1: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
5: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindrà el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de la CB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga. Ara comença l'Igualada Barça i a 8:45 Calafell Liceo.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal. Però ruixats, ramets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin, perquè hi ha força números d'algun ramet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació d'aquesta hora encara en alguns punts una mica plena. En el cas, per exemple, de l'AP7, ens queda la zona entre Santa Perpètua de Mogoda i pràcticament Granollers, amb lentitud, aturades, tot plegat en sentit nord, en sentit Girona. També la C58 no acaba de millorar, en aquest cas en sentit Barcelona, entre Montcada i l'entrada pel nus de la Trinitat. La C32, on hi ha hagut un accident a Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona, encara registra aturades en aquest punt i, de fet, també en sentit contrari, en sentit Castelldefels. A les dues rondes i en sentit Trinitat, encara hi ha força moviment, la litoral de zona franca a la Barceloneta i la de dalt entre la zona de Pedralbes i Horta. I pel que fa a altres vies, sobretot vies de costa, tenim l'autopista de Maresme, amb força volum, la zona de Tiana, també a Mataró, la C63 a l'altura de Lloret, o en el cas de la C65 a l'altura de Cassà de la Selva. És tot de moment. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
9: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema «Ha guanyat la dignitat educativa». Esther Minguell.
10: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
11: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
12: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
13: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
10: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
14: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
10: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
15: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar. El govern s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
10: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràdios.
1: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
9: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
16: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
9: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
1: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
9: Són declaracions a la xarxa.
17: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
9: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
1: I jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
9: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
18: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
19: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
18: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular també destacat de la tarda. Estabilitzat l'incendi que crema a aquesta hora a Santa Perpètua de Mogoda, a la nau d'Onda. S'han hagut d'evacuar els treballadors d'aquesta nau i també dels edificis del costat. Vallès Visió, Albert Maspons.
20: Un incendi que ha començat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda i per al qual els bombers s'han trobat amb el factor advers del vent que bufava en aquells moments. Els gairebé 80 treballadors que es trobaven a la nau han pogut sortir pel seu propi peu i no s'han hagut de lamentar danys personals. Malgrat que s'haurà de fer una investigació exhaustiva, una hipòtesi apunta a les plaques solars de la coberta de la nau. Escoltem a Joan Carles Mingueza, alcalde de Santa Perpètua.
21: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars, doncs s'ha produït aquí l'incendi.
20: La nau afectada ha acabat col·lapsant, però el foc continua actiu. També s'ha demanat que s'evacuessin els treballadors de les empreses més pròximes. Malgrat la vistositat d'aquest fum, les autoritats han informat que no és tòxic.
1: I titular polític, Pedro Sánchez, promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent.
9: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
22: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
9: També ha anunciat que els serveis jurídics al PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
23: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
24: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
23: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
24: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat i hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
23: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat han enviat una carta al Papa Lleó XIV, que publiquen diversos diaris, per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
9: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes com el Barça, Òmnium i l'ANC han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i la llengua catalanes.
1: Doncs a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Viver.
25: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja planeja a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
0: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
25: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: La visita també implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
9: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: I en el compte enrere per la visita que el Pontífex farà a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
9: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
2: És possible, un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada mal, és una trobada familiar, una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que ho tinc.
9: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb la visita del papa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino.
3: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
4: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
3: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: I en territori, el Baix Ebre protagonitza el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 aerogeneradors més grans i amb més potència. Canal Terres de l'Ebre, Caterina Vinyó.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
7: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
5: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà, Televisió, José Manuel Segade.
8: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
11: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència, i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
8: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
1: I una troballa fortuïta a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
12: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En 2 d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts, s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
13: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
12: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca aquesta nit, serà a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència. Per aconseguir-ho, tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà, per tant, un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: I també a les 9 de la nit la penya rebrà el Baskonia, l'Olímpic de Badalona, en el segon partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB de bàsquet, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer definitiu partit a victòria. En bàsquet, encara el Barça jugarà demà en aquestes semifinals del play-off a Múrcia, en perdre el Palau Blaugrana contra l'equip murcià per 87-90 amb un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Cleaver.
4: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos.
5: The new day, the new game.
6: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant, hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
5: What we gotta do, what we can do.
2: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà dissabte a les 5 les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada-Barça, amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas. Igualada 0, Barça 1, gol de Ferran Font. I a 8:45 el Calafell rep a Liceu el Joan Ortoll, obligat a guanyar per no tancar la temporada. I en waterpolo, demà a 17:45 de la tarda a la xarxa Més es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina. Serà el Natació Rubí, que aporta 3 gols d'avantatge, o al Barcelona.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Austrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti, un govern que referma la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
12: Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han creat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
13: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
14: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny. No és elles contra nosaltres.
15: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
1: Estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona.
12: L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
16: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs ha produït aquí l'incendi, però repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
1: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez.
12: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
17: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
12: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
18: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
12: Una iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
1: A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
19: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
20: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
1: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit, la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de la CB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga a 7 minuts pel descans, Igualada 1, Barça 1 i d'aquí una hora Calafell Liceo.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal. Però ruixats, remets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin, perquè hi ha força números d'algun remet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixerà més ruixat, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
22: Hola, bona tarda, Lali. A aquesta hora queden encara alguns punts amb lentitud, amb aturades, tot i que ara ja a aquesta hora tot plegat ja comença a millorar. En el cas de l'autopista AP7 ens queda la zona entre Santa Perpètua i Granollers amb trams de lentitud, aturades intermitents en sentit nord, en sentit Girona. També a la C60 Argentona, en sentit Mataró i puntualment a l'autopista del Maresme també, a la C32 a Mataró en sentit nord. A les dues rondes ara ja sí va millorant el trànsit en sentit Trinitat, tot i que queden punts trams amb lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Horta i a la ronda litoral de Zona Franca fins a la Barceloneta. I d'altra banda, també ens queda trànsit intens a la C55 a Castellbell de Vilar, on aquesta tarda hi ha hagut un accident, ara ja però tot retirat, i el trànsit ja va millorant en aquesta zona també de la C55. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
23: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents ha fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora, ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema «Ha guanyat la dignitat educativa». Esther Minguell.
24: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
25: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
26: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
15: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
24: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
27: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
24: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
4: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
24: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràtios.
1: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
23: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
5: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
23: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
1: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
23: Són declaracions a la xarxa.
6: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
23: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
1: Jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari que depèn de la Diputació de Barcelona.
23: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
8: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
7: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular també d'aquesta tarda, estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda. 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona. La nau ha col·lapsat, però no consten danys personals. Els treballadors d'Onda i de la resta d'edificis pròxims han estat evacuats. Vallès Visió, Albert Maspons, bona tarda.
9: Molt bona tarda, doncs segueixen els treballs que estan fent els bombers en aquesta nau d'Onda. Com bé dèieu, ja es troba l'incendi estabilitzat, això sí, les tasques encara segueixen per donar per finalitzat aquest incendi que començava quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. El vent que bufava en aquells moments no ha ajudat gens a les tasques d'extinció. L'interior de la coberta ha estat una de les parts més afectades des de bon principi. També la coberta. De fet, una de les hipòtesis és que l'incendi s'ha generat a la coberta, just on hi ha les plaques fotovoltaiques. Les tasques segueixen, no hi ha hagut danys personals i els bombers segueixen treballant per extingir, per donar per acabat aquest incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua.
1: Moltíssimes gràcies, Albert Maspons, per aquesta última hora des de Santa Perpètua de Mogoda. I titular polític, Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent.
23: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
10: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
23: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: I a Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
11: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
12: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien o han enviat una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes, com el Barça, Òmnium o l'ANC, han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i llengua catalanes.
1: I a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellbé.
3: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
4: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
3: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per ús residencial. Jordi Casino.
5: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
5: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: I en territori, les altes temperatures de les últimes setmanes han avançat de forma generalitzada la campanya de la sega i la recol·lecció del cereal a Ponent. Això preocupa els agents rurals, que temen que la campanya d'incendis agrícoles pugui ser molt complicada si no plou aviat en aquesta zona. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
7: Així ho han traslladat durant la presentació del desplegament de recursos per a la campanya forestal 2026 a la regió d'emergències de Lleida, on el cos ja ha demanat als pagesos que no baixin la guàrdia i que comencin a segar els camps més pròxims als pobles per tal de protegir granges i masies, i així no calgui destinar mitjans d'extinció a salvaguardar infraestructures que podrien estar protegides. Llorenç Ricou és el cap dels agents rurals a Lleida.
8: Perquè que hagin de destinar tots els mitjans d'extinció a salvaguardar una granja quan podria estar totalment autoprotegida, això es demana que la prevenció d'incendis passa per tothom, però principalment per la mateixa gent, i sobretot la gent que viu al territori, que aquesta és la clau. S'han d'autoprotegir i el que no poden fer és esperar que vinguin allí 7 camions de bombers a salvar-los la casa si ells no han fet res abans.
7: Pel que fa a la campanya forestal d'aquest estiu, els bombers preveuen una activitat d'incendis molt condicionada per la sega i els episodis de calor intensa.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
9: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

0: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència, i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
1: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
2: I el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro.
3: Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
4: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
3: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
5: També a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè té la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
3: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
6: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
7: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència per aconseguir-ho. Tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
8: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que la sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
7: I també a les 9, la penya rep el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de l'ACB, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer i definitiu partit a Vitòria. De la seva banda, el Barça jugarà demà a les semifinals del play-off de l'ACB a la pista del Múrcia. Recordem que ahir va perdre el Palau Blaugrana contra l'equip murcià per 87-90 en un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Clyburn.
9: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant, hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
7: I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. De fet, el conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 de 14 i jugarà demà a les 5 de la tarda a les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la que seria la 13a Copa del Rei consecutiva. Escoltem el jugador del Barça, Peter Sikusa, millor jugador del partit amb 6 gols.
10: Hemos salido muy bien. Creo que al final hemos salido dormidos, pero como siempre somos un gran equipo. Creo que al final, si todos estamos al 100%, cada jugador está al 100%, podemos ganar a cualquiera y hemos salido un poco adormidos, pero bueno, poco a poco, es el primer partido. Mañana semifinales, así que vamos a salir a tope.
7: En hoquei, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, el millor de 5. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada Barça amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas, partit al descans, Igualada 1, Barça 1. Gol de Matías Pascual per l'Igualada i de Ferran Font pel Barça. I a dos quarts, el Calafell rep el Liceo al Joan Hurtoll, obligat a guanyar el Calafell per no tancar la temporada. Escoltem l'entrenador de l'equip del Baix Penedès, Guillem Cabestany.
11: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit com han sigut molts aquí a l'Hurtoll o les finals que hem jugat o els partits de play-off que hem jugat a fora. I, per tant, esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
7: I un apunt de tenis per acabar. El català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos disputaran demà a les 11 la final de dobles de Roland Garros contra Elio Vara i Paten. Serà la segona final consecutiva a París per a Granollers i Ceballos, que poden guanyar, atenció, l'Ali, el seu tercer gran slam.
2: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
6: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
12: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
12: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
12: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
16: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
15: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
6: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per estabilitzat pel després de les 7 de la tarda l'incendi de la planta de Montesa Gondà del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, un incendi que ha començat a 3:45. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població.
1: L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, ha dit que si bé no se sap amb certesa l'origen del foc, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. Més temes. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
3: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
1: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir de 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports.
4: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
5: Molt bona tarda, bon divendres 5 de juny. Passen 3 minutets a les 8 del vespre. Ja sabeu, avui divendres és sinònim d'Arenys en joc, amb la prèvia del cap de setmana, i també ja sabeu que els dilluns amb l'Oriol Leo és la postjornada del cap de setmana en el segon capítol de l'Arenys en joc. Per tant, avui programa ple de contingut, anem al sumari.
0: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
5: Tram final de curs oficial d'aquesta temporada 25-26. És veritat que moltes entitats esportives d'Arenys de Mar, de la nostra vila, han finalitzat ja temporada. Tenim protagonistes. Després començarem amb el programa amb diferents protagonistes que competeixen en equips fora d'Arenys de Mar. Però avui també tindrem dues entrevistes diferenciades. Començarem amb el Do Chang, el club de taekwondo d'aquí d'Arenys de Mar, i després, cap a la segona part del programa, cap allà a les 8:30, passarà en Jordi Coronado perquè ens expliqui vivències, experiències i moments de triatlons, d'ironmans, de maratons, i una mica com es prepara des de l'esport amateur doncs aquestes proves tan bèsties per fer moments puntuals. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en joc.
4: Arenys en joc.

0: I noms propis, perquè comencem. Didac Plana comença semifinals pel títol de Lliga amb el Barça de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Al final, a la gent explicarem l'inici, que serà demà dissabte. Cesc Rebollo, jugador d'Arenys de Mar, de bàsquet, de categoria infantil, jugador del Barça també, està competint pel Campionat d'Espanya amb el Barça infantil. Demà, diumenge, disputarà la final, perquè tot just fa dues hores s'ha classificat per la final. Voli Arenys i la fase d'ascens dels dos equips del sènior femení. I a més, comencem el programa abans de l'entrevista amb Arnau Campeny i amb el Marc López. Iniciem amb l'Arnau Campeny, jugador i defensa capità de l'Europa. Ja fa anys que és part d'aquest equip de la Vila Gràcia, perquè ens transportarà diumenge, dia 7, a les 4 i quart contra el Celta B, a Balaïdos, camp important del futbol espanyol, segon partit, la tornada d'aquest moment d'ascens cap a segona divisió espanyola. Recordem, 1-1 la setmana passada, per tant, guanyador d'aquest partit entre el Celta B i l'Europa passarà a la següent ronda i allà sí que buscaran un bitllet cap a segona divisió que acompanyarà a Tenerife i el Dense. Això ens explicava Arnau Campeny de l'Europa.
1: Bé, doncs, ens plantem ara aquesta setmana, ja queda poquet per arribar el diumenge, i bueno, a l'anada vam quedar 1-1, crec que vam donar una mica la sorpresa, vam fer un gran partit on vam anar davant del marcador durant gran part del partit i anàvem 1-0, i als minuts finals a l'afegit, doncs, el Celta B al final té molt bons jugadors i d'una jugada que ningú es pensava que ens marcarien ens van fer un gol i finalment vam quedar 1-1, però bueno, l'eliminatòria està totalment oberta i jo crec que, com bé he dit abans, vam donar la sorpresa perquè ningú es pensava que competiríem tan i tan bé, i perquè jo crec que vam ser, en el còmput general del partit, vam ser superiors, ningú s'ho pensava. I crec que anem cap allà a Balaïdos, doncs, amb la confiança i amb la motivació de que ho podem fer, podem treure el resultat, i res, a preparar bé el partit aquests pocs dies que queden d'entrenament i recuperar forces, i aquest diumenge, doncs, a jugar-s'ho tot a, ni més ni menys que al camp del primer equip a Balaïdos. Així que res, amb moltíssimes ganes i amb ganes de passar la següent ronda.
0: L'Europa, recordem que lluita per aquest ascens històric de l'Europa cap a segona divisió del futbol espanyol, però passem al Mataró, al futsal Mataró, perquè hem parlat amb en Marc López, jugador d'Arenys de Mar, juntament amb en Juanito, perquè el futsal Mataró jugarà contra Palma Futsal B per un bitllet directament cap a segona divisió del futsal espanyol. Demà dissabte a les 5:30 som moix, partit d'anada d'aquesta eliminatòria entre Mataró i Palma. Després vindrà la tornada la setmana següent, i això ens deia en Marc López d'aquesta eliminatòria clau per veure tant en Marc com en Juanito a la segona divisió del futsal espanyol.
2: Hola, soc Marc López, jugador del primer equip del futsal Mataró, i bueno, ens trobem aquesta setmana en una situació on hem passat la primera ronda de play-off, la primera que jugàvem nosaltres, ja que prèviament s'havia fet, doncs, una ronda anterior entre els segons i tercers classificats, i ens trobàvem en una situació en què ja hem fet el sorteig i ja coneixem el nou rival, que en aquest cas és Palma Futsal B, i és una eliminatòria, doncs, anada i tornada. Jugarem aquest cap de setmana a Palma, a Mallorca, i juguem a Son Mos, que és el pavelló del primer equip, un pavelló espectacular, i la tornada serà, doncs, la setmana següent a Mataró. En quant a nivell d'equip, doncs, creiem que el sorteig no ha anat del tot malament, més que res també perquè és l'equip que ha estat a la nostra lliga, per tant és un equip que coneixem més, i bueno, això també pot jugar a favor del rival, però el que ens toca a nosaltres, doncs, podem estudiar el rival i saber més o menys com juguen i com afrontar aquest partit amb més solucions, no? Amb un estudi més complet. A nivell personal, és una situació nova per mi, tot i haver viscut coses a juvenil. És veritat que quan estàs en un primer equip i en un ascens, doncs es viu diferent. O sigui, es nota en l'ambient, que és una cosa important. A més, el futsal Mataró porta molts anys intentant-ho, i bueno, sembla que aquest any, doncs, d'entrada s'hauria de posar perquè viu la gent més favorable a tu, no? Al final som equips de la mateixa lliga i nosaltres vam quedar primers classificats, mentre que Palma Futsal B van quedar segons. Això també és una cosa que per un cantó està bé, però per l'altre tampoc és molt, molt bona, perquè anar de favorit sempre és pitjor, ja que el rival doncs, sembla que no pot fer de res, i això normalment et pot fer anar amb una confiança i amb una mentalitat molt bona, ja que si no tens res a perdre, doncs normalment treus el 100% d'un mateix. No? I això seria una mica el resum d'aquests moments. Bueno, també dic que és una experiència molt, molt xula i que vas passant cada dia i no et fas... No t'acabes de fer amb el que és això de veritat i en tot el que consisteix, fins que vas veient la gent el que et diu i surts una mica del teu ambient i et ve gent i et diu, ostres, esteu competint per això, molta sort. Llavors, bueno, també... dir que jo estic molt, molt orgullós de l'equip i de com estan fent les coses i a veure com va aquest partit. Esperem que tinguem sort i ho puguem rematar la feina la setmana vinent a casa i a veure si d'una vegada s'aconsegueix aquest ansiat d'ascens a segona divisió de futbol sala espanyol. Gràcies.
3: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en Joc.
0: I ara sí, anem amb la primera entrevista d'aquest Arenys en Joc del 5 de juny, perquè ja tenim a tres protagonistes del Dochang Arenys, del club de taekwondo d'aquí d'Arenys de Mar, amb en Xavi Cordón, entrenador de l'entitat. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I al seu costat tenim a Miquel Solà i a l'Eloi Amposta, bueno, esportistes del Dochang.
5: Exacte,
0: perquè
5: sí.
0: Ens expliqui una miqueta com ha anat la temporada, com ha anat aquest curs, que ens expliqui una miqueta també doncs, una modalitat que a vegades parlem poc, però que ens interessa. Parla també, crec que vas venir l'any passat.
4: Sí.
0: Per tant, una mica com ha anat aquest curs, Xavi. Ja heu acabat temporada? O encara queda alguna coseta més?
4: No, encara queda una coseta més. Encara queda alguna competició. Uh-huh. Ell encara ha de competir ell encara ha de competir a l'Eloi. Encara ha de competir al juliol, uh-huh, al júnior, promoció, uh-huh, a Campionat de Catalunya. I els exàmens de cinturó negre, que són també el juliol. Uh-huh. Queda poc, però encara queda coses que entrenar.
0: Uh-huh. I tu com a entrenador, vosaltres com a esportistes, com ha anat la temporada fins a hores d'ara? Suposo que amb objectiu també d'això, d'aquest tram final, però com ha anat en general la temporada?
4: Bueno, aquest any ha sigut una mica més fluixa en tema de competició, perquè... Bueno, tu que fas bàsquet ja t'has adonat que alguns passen a un altre esport, que són joves, que proven coses, que ara no tenen motivació per competir i coses d'aquestes. I en tema de competició ha sigut una mica fluix. A mi em costa intentar convèncer algú de competir, de dir-li, va, vés a competir, ja que és ell qui ha de ser valent una persona per sortir a competir en certa edat. Començar a competir a la seva edat, per exemple, amb 17, 15 anys, ja piquen fort, ja tenen un bon nivell, i a mi em costa dir-li a un... Va, prova, quan és el seu físic.
0: Ja, ja. I vosaltres, com a esportistes, com ha anat de moment fins ara la temporada?
5: Bueno, com ha dit el Xavi, els resultats pues, no han sigut els esperats. És cert que tampoc hem sortit tant a competir. En Miquel sí que ha sortit una miqueta més que jo. Jo vaig, de moment, en aquesta temporada només em porto una de competició. El resultat no va ser l'esperat, però sí que les sensacions han sigut bones. I els entrenos molt bons. I ara, doncs, aquesta competició que es ve ara, doncs a veure què tal. O sigui, els resultats no han sigut els esperats, però sí que les sensacions són bones. I almenys jo, però també per ell, noto molta millora en respecte a l'any passat i doncs seguir així millorant.
6: Sí, també penso el mateix. Jo crec que igualment que el club en general ha pujat molt el nivell, en especial de combat, perquè, bueno, a part de que sobretot i durant més classes ens hi fiquem més a l'hora de fer combat, també venen altres clubs, un altre club que, bueno, que ens portem molt bé i tot, però que són molt bons en combat i això ens ajuda molt a nosaltres també a millorar encara més, a que fins i tot jo també tingui més ganes de competir, que ara aquest mateix mes també tinc una competició a Guadalajara, un Open, i doncs això m'ha motivat bastant a poder competir. Feia ja 2 o 3 anys que no feia cap combat, pràcticament. I doncs, tot i que a vegades sí que, com hem dit, ha baixat el nivell i no tinguem els millors resultats, no és que tinguem per cada competició una medalla, ni molt menys, però com a mínim sí que ens tenim les ganes de fer-ho, d'intentar-ho i de sempre millorar i cada cop anar més.
0: Deixa'm fer-te una pregunta, Xavi. Vull dir, perquè tu ho deies, vull dir, suposo que hi ha o tens esportistes que volen competir, altres que no volen competir, de ficar-se i dir endavant a una competició. Això és així? Vull dir, o tu ets una mica el que portes una mica a dir som-hi a competir?
4: A veure, ells m'ho comenten. Hi ha gent que m'ho comenta. I jo també ho puc comentar. Si veig algú que té bon nivell, que dic, vols competir? Però a vegades la resposta és que tinc els exàmens finals, és que més endavant, quan és la competició? Perquè la competició és una data. I tu, els 2 mesos abans, has de fer físic, tècnica, entrenar dur. I molta gent de la seva edat em diuen això, de quan és? Ai, és que em coincideix amb això. I gent més jove, pues, ja li pregunto, estàs segur, no sé quant. Però sí que hi ha gent que em comenta que vol competir, però si no els veig preparats, em fa cosa.
0: Perquè, clar, aquí durant tot l'any, a l'Arenys en Joc, passen entrenadors, entrenadores, juntes, jugadors, jugadores, d'esports d'aquí, per exemple. Vull dir, hi ha una lliga regulada, cada setmana hi ha competició. En el món del taekwondo, com és això? Vull dir, com és una temporada de dir l'Eloi, en Miquel, competeixen d'aquí un mes i mig? Com és una temporada en el món del taekwondo?
4: Vale. Hi ha nois que poden competir en diverses categories. Vale? L'Eloi l'any passat podia competir a cadet i a júnior. O potser fa 2 anys.
5: Fa 2 anys
4: podia competir en 2 competicions. Si tu guanyes, quedes campió de Catalunya o fas alguna medalla, ja no pots participar en promoció. O sigui, al campió de Catalunya hi ha 2. Un que és el campionat normal, campió de Catalunya, i promoció. Si quedes campió de Catalunya, ja no pots anar a l'altre. Després podria anar al mateix de júnior o de cadet. O sigui, podria fer 4 competicions si no queda campió.
0: Clar.
4: I després hi ha opens i liguilles i coses d'aquestes que m'he anat veient aquest any. Però no hi ha masses competicions.
0: I vosaltres en quin moment esteu? I quant temps porteu? Primer entrenant i després competint, perquè també ho dèieu una mica d'ahir. Vull dir, hi ha moments i moments.
6: Bueno, si parlem en general d'entrenar, jo porto el taekwondo aproximadament 12 anys de la meva vida, des de molt petit, ben petit. S'ha de dir que en el club que anava abans sí que no es competia res. És a dir, en general el club no sortia a competir.
0: Yeah.
6: Ara, des que estic en aquest, a 12 encarenys, sí que m'animen més a competir i tot, i en general està dins de la Federació Catalana de Taekwondo per sortir a competir. I així prenent-m'ho més en sèrio, portaré aquest any passat. Des d'aquest any passat i tal, entrenant més a l'hora de fer combat i a preparar-me físicament també pel que porta a fer una competició, perquè no... És a dir, una competi, tu pots estar 2 mesos o 3 entrenant 3 cops a la setmana o més, menjant, baixant de pes per no estar en una categoria gaire alta de pes.
0: Clar.
6: I després, el dia de la competició, el primer combat perds i adeu a la competi. I és així. I llavors això pot, en certes persones pot desanimar, però en altres també és com, mira, ho he provat, ho he intentat, no m'ha sortit bé, per la següent ho intentaré més. I és això el que m'està passant ara. Jo ara, l'última no va ser la meva millor... realment, podríem dir que sí, ha sigut de les millors competis, però no he tingut un resultat que pugui presumir gaire. O sigui, vaig perdre el primer combat. Però, tot i així, continuo encara amb ganes i m'estic esforçant ara per la següent que tindré d'aquí poc.
5: Doncs jo, en el taekwondo general, com en Miquel, porto els mateixos anys, porto 12, i jo vaig començar fent el taekwondo com a extraescolar en el col·legi i la presentació. Llavors, per Covid, les extraescolars van parar, però es van retornar molt més tard que les altres entitats. Llavors, la meva professora en aquell moment em va dir et veia bé, et veia amb ganes, i em va recomanar els clubs. I un d'ells era aquest. Llavors, des que vaig entrar amb ells, que ja el taekwondo era diferent, i al cap de potser un any d'estar entrenant amb en Xavi, ja vaig començar a competir. Llavors portaré, després del Covid, si vaig començar el 2021, doncs això, 3-4 anys.
0: Ho deia en Miquel, perquè a vegades és així, vull dir, en esports, que arriba, per exemple, un moment, un context com els Jocs Olímpics, i arriben esports que potser és més minoritari, perquè a vegades el futbol domina molt el tema de televisions i tot plegat. Ho deia en Miquel, competicions, i això es veu també als Jocs Olímpics, potser el primer combat perds, i aquella competició és així, vull dir, ja pots dir adéu i a pensar la següent, no? O a vegades hi ha algunes que són més combats d'una competició.
4: A una competició hi ha un combat. Ara m'han passat una lliga que pots fer tres combats, que són tres combats assegurats, però això ja és diferent. Ja no és una competició, ja no hi ha medalla... Bueno, és una liguilla. Segons els rounds que guanyis, quedes en una categoria o una altra, vale? I pots quedar campió, però... És un sistema diferent que han fet i m'agrada perquè dones possibilitats a tothom i, bueno, ho provarem per primera vegada el 27. I a veure què tal està.
0: I segueixo amb tu, Xavi. Com es planifica una temporada en un esport com el taekwondo? Tema entrenaments, tema competicions. Dins dels entrenaments, quina part o quines parts s'entrena? I després, quan arriba, ho deia en Miquel i l'Eloi, tema alimentació i tot plegat, vull dir, és fil per randa de dir un mes i mig, per exemple, tema alimentació, tema entrenos, tema focus, és així?
4: El tema és que, el tema del pes, és cadascú. El millor és estar el més baix possible, però jo, per exemple, a l'Eloi no li puc dir que baixi molts quilos perquè està prim, és un noi que està fort, no li puc exigir que estigui, que baixi pes. I realment, per la seva estatura, està en un pes bastant, bastant alt. I el seu pes està gent molt alta. I, bueno, i a l'hora de... Com es diu?
0: Planificar
4: de planificar l'any, pues tu reps un calendari en totes les competicions, tot el que hi ha, i si vols participar o no, i tot això. Així que tens 16 alumnes, li comentes a aquests 16 alumnes si volen participar. Clar, perquè ara, per exemple, ella no té cap competició fins després de setembre. I ho has de planificar així. Cadascú competeix a una data diferent, els exàmens també t'ho donen... Els exàmens, si més o menys, sempre són a la mateixa data, però tu t'has de planificar cadascú el seu any.
0: Perquè ara mateix, quants esportistes sou al Dodge and Garenys?
4: Pues un 50.
0: Són molts, eh? Sí, sí. Vaig amb vosaltres. Hem parlat de competicions, hem parlat d'Opens, d'això. Però torno als entrenaments. Què és el que més us agrada? Perquè ja porteu anys en aquest món.
6: Definitivament combat. És a dir, clar, en el taekwondo podríem dir que hi ha la part dels pumses, de les, bueno, més conegut de karate, les kates, els pumses, les simulacions de combat, o tota la tècnica, la teoria, que això està molt bé, és molt interessant, i jo me la sé de pe a pa, i la necessites per si et vols federar, per si et vols, bueno, treure els cinturons en si, però no és precisament, ni a mi, i estic segur que a l'Eloi tampoc, és el que més ens agrada. Ens agrada molt més entrenar per fer combat, entrenar per donar-nos d'hòsties, bàsicament.
0: Sí, sí.
6: Doncs sí, jo estic d'acord amb ell, els entrenos que més disfruto són els entrenos de competició de combat, que no vol dir que estiguis tota l'hora fent combat, però que tot s'enfoca en el fet de combatir i de sortir a competir, no? I que són aquests entrenos, doncs, que... Jo considero que físicament són més exigents, també, doncs, t'esgotes més, has de volar més de tu, i també, doncs, el fet ja de fer combat en si anar a l'entreno és una cosa que jo personalment disfruto molt.
0: Perquè aquí, per exemple, a l'Arenys en Joc han passat boxa, judo, karate, taekwondo també vau venir l'any passat. El que deia ara, per exemple, l'Eloi, durant un entreno, pensant en la competició, ja és molt preparar el combat? Vull dir, es donen? Vull dir, arriba un moment que es donen molt o entre ells és més complicat? Vull dir...
4: A vegades es donen. Sí, a vegades, sí. Sí, a vegades, perquè no deixen de ser adolescents. I a vegades, jo, per exemple, aguanto més, ja tinc més experiències i coses d'aquestes, i a vegades t'enfades. Et donen més fort del compte, estàs... com a l'adrenalina a tope i comencen a donar-se. A vegades s'han donat.
0: Sí, sí.
4: Donat.
0: I ara vaig amb una, perquè parlem molt del físic, i en aquest tipus d'arts marcials, vull dir, el tema de la part mental, sobretot tema de combats, competicions, quina importància té la part mental? Perquè això a vegades és complicat entrenar aquesta part. La part física es pot entrenar molt, però a vegades també és com arribes a quadrar-ho tot.
6: Definitivament la mentalitat és una de les coses més importants a l'hora de competir. Jo ho he viscut en totes i cada una de les meves competicions, en especial de les quatre que he fet, tres, he anat nerviós, he anat amb por, i per més que hagi entrenat, per més físic que hagi fet, per més combats que hagi donat i per més bons resultats que en l'entreno pugui fer i estigui content, tota la competició estic nerviós i no em surt res. Em surt una patada malament, no pego suficientment fort, penso que no valc lo suficient, després això es reflecteix a l'hora de fer combat, ell em puntua, jo no, per què no si quan ho entrenava jo puntuava tots els punts, tots els petos que són electrònics, et puntuen depenent de la força que fas amb la patada i amb el sensor. Per què no em puntua aquí, però en l'entrenament sí, pels nervis, perquè estàs... Perquè no... O sigui, també ha d'haver-hi una preparació mental darrere de tota la competició, de perdre aquests nervis, de... Va, vinga, em mentalitzo per sortir i fer el millor de mi i no limitar-me per la por que pugui arribar a tenir, perquè aquesta competició al final no et jugues res, no t'estàs jugant la vida per la competi, però tot i així la por a vegades s'ha de controlar més.
5: Jo estic completament segur que la part mental és la part més important que hi ha dins d'una competició de taekwondo i suposo que qualsevol esport de contacte. Per mi molt més important que el físic, per el que has dit, al final el físic es pot entrenar, però si el que et falles al cap, perds. I a mi això m'ha passat en moltes competicions. Jo vaig... Normalment es comença perdent i s'acaba guanyant. Jo la meva segona competició a cadet fa molts anys, quan jo farà molts anys, vaig quedar subcampió de Catalunya i jo mentalment pensava que anava a menjar el món, que la següent anava a ser or, que m'anaven a la selecció, i després d'aquella competició, de cada segon com a... de cada plata en el campionat de Catalunya, vaig estar 2 anys sense guanyar ningú combat. Llavors, al final, allò també és un xoc de realitat de dir, ostres, que no era tan fàcil, no? Llavors vaig haver de canviar moltes coses, vaig haver de canviar la meva estratègia, perquè al final era molt... Era molt pollo loco, anava molt a lo loco, no? Això el Xavi m'ho ha dit molt, preparat bé, estigat tranquil. A mi a les competicions se m'anava molt al cap, anava sense pensar, tirant patades sense cap mena d'estratègia. I això és una cosa que s'ha de canviar i al final la mentalitat, per mi, és el més important. I has de ser fred, has de ser, com ha dit el Miquel, no enfadar-te amb tu mateix i ser completament fred i que les emocions no puguin anar amb tu. Que és una cosa que m'ha passat durant molt de temps, que és que les emocions podien. Sí, sí. I has de controlar això i has de ser molt més fred.
4: Mm-hmm. El tema de la por, que ha comentat en Miquel, és perquè a vegades, quan tu fas una acció, pot haver una reacció. Si tu fas una patada, poden fer una contra. Si tu entres amb el puny, poden fer una... I clar, tens por de fer alguna cosa perquè... No perquè et faci mal, només. És que pots perdre el combat per fer una acció i que et facin una acció després, una reacció, i diguis... Clar. Anava perdent d'un i ara perdo de quadre. Mm-hmm. Que sí, sí. Es remunta molt ràpid als combats.
0: Sí, sí.
5: I que la por al final sempre està allà. O sigui, tu abans de... Tu prepares una competició, estàs molt enfocat, ho tens tot molt clar, vaig a guanyar, però hi ha un moment on estàs a punt de sortir a competir. Que estàs al costat del tatami, que el següent combat és el teu, i allà se't passen moltes coses pel cap, no? Dius, per què m'he presentat jo aquí? Clar, veus l'altra persona al costat i dius, clar, és que també... Ell també ha entrenat, ell també s'ha preparat, i ell també ve aquí al final a... entre moltes cometes, no, però a pagar-nos. Mm-hmm. O sigui, al final, i això també és una cosa que has de dir, pues, tiro endavant, que ja, mira, ja tot el que podia preparar ja ho he preparat, i ara ja sortir i fer el que millor pugui. Mm-hmm. I també a l'acabar les competicions, doncs, intentar no frustrar-te. Al final, al Miquel això li ha passat, que el que ha dit, que durant molt de temps estàs motivat i tal, i que ara s'està tornant a motivar, doncs, quan acaba una competició, jo crec que el més important és sortir amb bones sensacions. Jo, abans ho he dit, la competició que he fet aquest any, el resultat no ha sigut l'esperat, en part també per una lesió en el peu, em vaig fer mal en el peu a la competició, però les sensacions van ser bones. Jo al final vaig donar tot de mi a la competició, em vaig deixar tot allà en el tatami, vaig perdre, però vaig sortir dintre del que cap content. Jo crec que això és l'important.
4: I tornant a això que has dit del cap, com saps, tothom sap fer una patada, tothom té la tàctica, tothom... sap defendre's, moure's i tot això, però buscar la tàctica, ser tan tranquil de trobar-la, aquestes coses no... Ho has de tenir dins.
0: Sí, sí.
4: O entrenar molt.
0: Ara deixeu-me una, o per tu, Xavi, que tu ja portes anys com a entrenador. Quines qualitats creus que ha de tenir un bon taekwondista? Perquè hem parlat de cap, hem parlat d'entrenaments, hem parlat d'estratègies, hem parlat d'atacar, de defensar... Però quines serien les qualitats que creus que hauria de tenir?
4: Fa molts anys, en Joel González, que va ser campió olímpic el 2012, el primer combat que va fer a les Olimpiades l'anava perdent. Va tindre el cap fred i quan faltaven menys de 10 segons va remuntar. Has de tenir una tàctica, una mentalitat, un... És que tot és el cap. O sigui, tens de tenir elasticitat, tens de tenir força, velocitat, entrenar molt, però el cap és per mi és el més important, una bona tàctica.
0: I vosaltres que hem parlat d'això, de moments també de dir aturem, repensem i tornem, teniu algun somni de futur proper, de futur, de dir d'aquí uns anys, dins d'aquest món?
5: Bueno, començo jo. Jo no m'agrada mirar molt, molt lluny. Jo prefereixo mirar les competicions que tinc ara, aquesta que ha dit el Xavi del 27 de juny, que és com la lliga aquesta, que per molt que no sigui una competició tan important com un campionat de Catalunya, jo me la prenc en sèrio igual, i ara és treure aquesta competició endavant. Després aquesta, la que ha dit el juliol, el campionat de Catalunya promoció de júnior, quan s'acabi el 27 de juny, centrar-me en aquella, i ja quan s'acabi aquella, centrar-me en la següent temporada i donar tot de mi per treure els millors resultats en aquella temporada. Jo crec que així, a poc a poc, doncs, si puc arribar a alguna cosa, doncs ja arribaré. Però ja m'agrada mirar-ho tot a curt plaç, a el que tinc ara a prop, el 27 de juny, després el juliol, i després ja de cara a la temporada que ve, totes les competicions que vinguin per davant, i a partir d'allà, pues, doncs, a veure què surt.
6: Jo penso també una mica el mateix. Jo no tinc una mentalitat gaire de llarg termini, perquè no començaré a pensar jo en la competició que tingui l'octubre, si la més recent que tinc és ara, d'aquí una setmana i mitja. Aleshores, no vull guanyar l'octubre, o vull d'esto d'aquí no sé quants anys. Jo el que prefereixo també és entrenar-me, centrar-me en la que tinc d'aquí poc, i doncs no, el meu somni no és ser el campió mundial de taekwondo, tant de bo, però clar que, bueno, sabria... clar que li hauria de dedicar moltíssim temps que ni tinc, ni... És a dir, tot i que tingui la passió i m'encanti l'esport, no és el meu objectiu ser campió mundial ni campió de Catalunya, simplement el que busco és entrenar per donar el millor de mi i simplement gaudir i disfrutar del procés de fer-ho, no només de, bueno, si tinc la medalla. És a dir, no és el meu objectiu tenir un reconeixement en forma de medalla, sinó és el fet d'haver entrenat tants anys, d'haver-m'ho passat bé, d'haver-me fotut d'hòsties amb els meus companys, bàsicament, i, bueno, ja està, i només és això.
5: Penso exactament el mateix.
0: I deixem l'última per tu, Xavi, perquè estem ja a dos quarts. Objectius propers del Dochang i la gent, com es pot apuntar o com es pot posar en contacte amb vosaltres per pensar també ja de cara al curs vinent?
4: Vale. De cara al curs vinent vull fer més publicitat. Vale? He estat uns anys una mica cansat perquè tenia feina i estava al club. Ara el president s'està implicant una mica més perquè té més temps. I, bueno, nosaltres estem al camp de futbol, a la sala petita. Qualsevol es pot passar per allà. I a partir de abans de setembre penjarem cartells i farem publicitat. Aquest any ho farem una mica més bombo i platillo perquè volem que creixi una mica més. A més, aquest any m'han començat a ajudar a les classes, ell farà 18 anys i potser ja puc cedir alguna classe perquè, sí, bueno, és el procés, no?
0: Sí, sí.
4: No pot dependre de tot el club de mi. I aquesta és la meva idea.
0: Estem atents, que vagin bé properes competicions. Volíem parlar una mica això d'aquesta temporada 25-26. És veritat que no s'ha acabat en el Dochang. Estarem atents també del curs vinent. Que vagi molt bé i que vagi bé l'estiu.
5: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies. Igualment.
3: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
7: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
7: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, per a Fita 117.
7: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
9: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
10: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
11: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera per a Fita número 1.
12: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, la primera en esports.
11: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
0: I anem directes a la segona entrevista. Ja dèiem a l'inici del programa que havia dues entrevistes diferenciades. Primer, Do Chang, per parlar una miqueta d'aquest curs del taekwondo. I ara passem a en Jordi Coronado. Bona tarda.
13: Bona tarda, Carles. Com estàs?
0: Perquè ens expliquis una miqueta, tot plegat. Tu portes molts anys fent maratons, triatlons, Ironmans. Farem un recorregut, un viatge pel passat, també pel present i el futur. Però deixa'm una inicial, una, a lo millor, que hem de fer una mirada al passat. On comença aquesta afició per les maratons, triatlons i Ironmans?
13: Pues bueno, pues a vegades les coses comencen una mica per casualitat i la realitat és aquesta. Vull dir, el meu enfoc, de fet, un no coneix la paraula Ironman quan te la diuen, et penses que és un superhéroe del Marvel, i la realitat és que és una disciplina esportiva que té el nom per la distància que es fa al triatló, i jo era, vamos, per mi era desconegut. Jo vinc del bàsquet i vaig jugar molt de temps, bueno, a nivell físic tenia molt de fons, al final l'entrenament del bàsquet també t'exigeix tindre fons, hi ha 3 dies d'entreno, bueno, que no t'explicaré tu que no sàpigues, i el tema és que el bàsquet al final l'acabo combinant amb el ciclisme, que és algo que m'agrada molt, i és algo que de fet jo començo a anar amb bici molt tard, jo aprenc a anar amb bici als 12 anys, vull dir que no era una cosa que em venia des de petit.
0: Sí, sí.
13: I bueno, la realitat és que deixo el bàsquet i començo a donar-li una mica a la bici, començo a fer mountain bike, començo a apuntar-me a curses perquè sóc competitiu, i bueno, resultats pues no són dolents. Pues faig un cinquè, faig un tercer, i a la botiga on compro el material ens juntem ple de bojos, i hi ha un d'ells que pertany al club Jovent 79 de Triatló de Badalona, que és el club on em vaig vincular, uh-huh. I bueno, ell em pica i em diu que estaria bé de provar duatlons de muntanya, i bueno, una cosa porta l'altra. Començo a fer duatlons de muntanya, comença a anar bé, uh-huh. I el següent pas, sense que jo sapigués que era un triatló distància Ironman, em diu, escolta'm, aquí a l'Ampolla fan un, a Tarragona, jo crec que podries acabar. Doncs allà que anem.
0: Clar.
13: Allà que anem.
0: Aquesta era la meva pregunta següent, de dir, perquè és veritat que aquí han passat trails, corredors, bici... clar, tema Ironman, una, per la gent que ens escolta, què és un Ironman, distàncies i tot plegat, i en quin moment això t'anava a preguntar, quin moment dius... Som-hi cap allà, faig un Ironman.
13: Bueno, pues jo explico primer què és, ¿vale? Perquè la realitat és que... L'Ironman, l'origen el té amb l'exèrcit dels Estats Units, és una prova que es fa resistència per comprovar el cos humà fins on arriba. Hi ha proves més bèsties encara, eh? Però bueno. La disciplina pues, són 3,8 km de natació, després surts de l'aigua, fas una transició que es diu transició, quan canvies de disciplina, mm-hmm. Agafes la bici, fas 180 quilòmetres, tornes a fer una altra transició, mm-hmm. I llavors fas la marató,
0: clar,
13: els 42 quilòmetres. Llavors, mm-hmm. Surten 226 quilòmetres que tu fas en una estoneta.
0: Sí,
13: això
0: sí.
13: És la distància Ironman. Mm-hmm. Vale? El primer que tu em deies, no?
0: Sí, sí, de dir... Som-hi cap allà?
13: Bueno, inconsciència total, és el que t'he dit. Jo no sabia que era un Ironman, el company em va dir, vés a provar, i t'explico l'anècdota, eh? Jo arribo a l'Ampolla i jo sóc miope, porto ulleres de lluny, i arribo allà, jo no era nedador, vull dir, jo sabia nadar, com nades tu a la platja,
0: sí, sí.
13: I la bici era l'únic que feia, era córrer, i tenia fons, i arribo a la platja, veig les boies on estan, i dic, hòstia, que lluny, i em diu, no estàs veient la boia que toca, posa't les ulleres. Clar, aquella nit no vaig dormir,
0: clar.
13: Perquè vaig agafar consciència d'on m'havia ficat. Uh-huh. I per inconsciència, doncs, m'hi vaig ficar.
0: Sí, sí.
13: Vale? Quan acabes aquesta prova, vull dir, la vaig acabar arrossegant-me, com és lògic, i ells li deien a la meva dona, diu, bueno, el Jordi té dos passos. O sigui, hi ha dos camins. Si acaba, dirà mai més,
0: sí, sí.
13: O bé quedarà enganxat de per vida.
0: Clar, clar.
13: I vaig agafar la segona opció.
0: Aquí és on vaig a la següent. Han passat els anys. Quantes maratons, si les tens controlades, eh?
13: Sí.
0: Ironmans i triatlons més o menys has fet a la teva vida?
13: Bueno, pues al final les distàncies de triatló hi han diferents, ¿vale? Jo per la meva forma física i tipologia d'explosivitat o no explosivitat, la meva distància és la llarga. O sigui, mm-hmm. Hi ha distàncies molt més curtes que són molt més explosives, no és el meu fort. Llavors, jo puc dir que de distàncies de mitja Ironman, que seria mitja distància, que seria la meitat de tot el que t'he dit,
0: sí.
13: Doncs hauré corregut 7 o 8, una versió en trail, que també està molt, molt xula, que és de muntanya, mm-hmm. I després he participat en 16 Ironmans, dels quals he acabat 13, ¿vale? Perquè no es poden acabar tots, sí. És impossible, i de maratons sueltes doncs, hauré fet 7 o 8, també. Mm-hmm. Sense comptar mitges i altres historietes, sí. Que tinc cap al mig.
0: Per això volia també una mica que vinguessis per parlar tot això, eh? Vull dir, perquè és que estem parlant d'un número important. I ara deixa'm una, perquè han passat això, eh? Vull dir, esportistes que no us dediqueu a això, vull dir, perquè al final hi ha una feina, i una família.
13: Sí, sí, tant.
0: Quan traspasses la línia de meta, Ironmans, maratons també, perquè estem parlant de 42
13: quilòmetres. Sí, sí, molt diferent, eh? Una i una altra, molt diferent.
0: Què et passa pel cap?
13: Bueno, a veure, quan ja prens consciència del que vas a fer, la cursa comença el dia que decideixes que t'apuntaràs. Vale? Això són curses que t'apuntes mínim amb 9 mesos vista. Vale? A més, ja no estàs per apuntar-se, perquè les inscripcions volen i no són barates, ja t'ho asseguro. I la realitat és que la teva cursa comença el dia que ho decideixes, i el primer dia que fiques unes bambes i et fiques a la bici per començar a entrenar. Mm-hmm. Quina sensació tens quan acabes la meta? Pues, bueno, que tot aquest transcurs de temps que has fet ha valgut la pena, uh-huh. I sobretot que la gent que t'acompanya t'ha fet costat. I això és superimportant, perquè aquest esport no ens enganyem, eh? Si no tens qui recolza, ja sigui la dona, els nens, els pares que encara em venien a veure, fins i tot les germanes, val la pena per tot. Vull dir, és una sensació de... És una lluita contra el cap, de fet, eh? Sí, sí. Les proves aquestes són un 60 cap i un 40% físic. Uh-huh. Si no tens el cap aquell dia, no acabes, per molt bé que estiguis preparat.
0: T'anava a preguntar sobre aquesta part mental, perquè, clar, t'anava a dir, és que és molt important, perquè jo et puc ara preguntar... Clar, són mesos de preparació, són mesos de muntar un planning per arribar a aquell moment, però, clar, la part mental, suposo que en el moment que et fiques a maratons, mitges maratons, Ironmans, triatlons, jo suposo que en un moment donat dius, fins aquí ha arribat, vull dir, jo no puc més, però també hi ha l'altra part que dius... Segueixo fins al final.
13: Sí, segueixes. Hi ha dies que no, perquè ja t'he dit que tres van ser impossibles del tot, ¿vale? Però la realitat és que els tres que no vaig acabar és perquè hi havia coses de fora de la cursa que no estaven funcionant bé, ¿vale? És a dir, per fer una cursa d'aquestes has de tindre-ho tot bé.

0: tota la feina que porto feta i al final haig d'acabar sí o sí, perquè a més hi ha molta gent que em dirà, tio, què t'ha passat?
1: Ja.
0: I això no pot ser.
1: Sí, sí. Deixa'm una sobre Ironmans. Una que recordis especialment, per algun motiu. I dos, quan parlem d'aquestes distàncies, per tu quin és el tram més complicat? Tema natació, tema agafar la bici i fer 180 quilòmetres. 180 quilòmetres estem parlant d'una etapa del Tour, vull dir, que a lo millor ens escolten...
0: No, no és el mateix ritme, tampoc.
1: No, però vull dir, són molts quilòmetres, sí, més sí. Una marató. Quin és el tram, a lo millor, per tu que dius més complicat?
0: A veure, per mi la part més complicada és la natació, perquè és una disciplina que has d'aprendre de petit, si vols tindre bona tècnica. Al final, el triatleta, hi ha una expressió que sempre es diu que som dolents en tot. Mm. Per això fem triatló, mm-hmm. Perquè som dolents en tot. Tret dels dos primers, que sí que ho fan tot bé, sí, sí. Que són tios que arriben en menys de 8 hores, els altres, doncs, bueno, intentem fer les coses mitjanament bé. Per mi, la part més complicada, la natació, perquè no és el meu medi, tot i que, bueno, hem millorat molt. La part més divertida, la bici, perquè és el que millor es dona, i jo et dic que la part de la marató et puc assegurar que tothom s'hi atreveixa. Vull dir, en el meu cas, la natació seria la part més difícil.
1: I de quantes hores estem parlant? Perquè és veritat, vull dir, parlo d'Ironman, perquè triatlon és veritat, parlava ara amb el taekwondo, Jocs Olímpics, vull dir, al final sempre ens fiquem la tele i surt el triatló, però quan parlem d'un Ironman, que us ho munteu i al final no deixa de ser esportista amateur. De quantes hores estem parlant?
0: D'acabar la prova? Doncs pues bueno, un amateur ben preparat te la pot fer en 10 hores i mitja, que és un supertemps, que moltes vegades amb aquest temps tens un slot de Hawaii, que te'n vas a competir al campionat del món i entres per slot de temps, però la realitat és que una persona normal com jo, que tampoc sóc un boig de tornar-me boig entrenant, vull dir, jo entreno lo just per no lesionar-me i per acabar. El meu objectiu és acabar i passar-m'ho bé. I he tingut proves de fer 11 hores 40 i proves que he marxat a les 13:40. Vull dir que va com va. També el perfil de la bici determina molt, depèn de la calor que faci aquell dia, és que depèn de moltes coses. Però 12 hores no te les treu ningú, si vols, de mitjana. En el meu cas,
1: I tu quan muntes un calendari, vale, perquè suposo que hi ha moments per tots, vas tenir aquell moment d'Ironmans, ara sembla que tornes una altra vegada a ficar damunt de la taula la possibilitat. Com, quan muntes la planificació, tema entrenaments, perquè ho deia abans, vull dir, tema família, tema feina, quantes hores dediques al final o com muntes la planificació?
0: Bueno, a veure, com tu ben dius, ara feia 10 anys que no practicava la disciplina de triatló. Vaig estar 10 anys practicant-lo i, bueno, al final era molta dedicació. Al final passa com tot, no? Al final t'hi trobes que ja estàs una mica esgotat i et ve de gust parar i jugar al pàdel. No fer esport molts dies i al final, bueno, quan tornes les hores pues has de dedicar un mínim entre setmana una hora i mitja cada dia, això no t'ho treu ningú, l'has de combinar, hi ha dies que dobles, hi ha dies que fas un entrenament pel matí al migdia, pues, potser surts a córrer i a la tarda t'has de ficar a la piscina, has de sortir amb la bici i al cap de setmana és una mica més sacrificat perquè és quan acostumes a fer les tirades llargues de bici. I aquí sí que ja està la família pel mig, tu has de compaginar, tampoc pots agafar i marxar com quan tenies 24 anys i marxar tot el dia amb la bici perquè tens un nen, tens una dona que reclama també, que és normal, i també em ve de gust estar amb ells. Amb la qual cosa, pues, bueno, toca aixecar-te molt més d'hora i calibrar molt més amb l'experiència que ja tens. En comptes de fer aquelles tirades de 150 quilòmetres, al millor fa falta. El millor fer 90 de qualitat i ben entrenats et dona el mateix resultat que és el meu mètode. Al final, jo busco molta la qualitat molt concentrada de l'entrenament i no fer hores per fer, que al final venen les lesions i l'esgotament muscular.
1: Passem ara als maratons, perquè hem parlat molt d'Ironmans, de les tres disciplines. Com prepares les maratons?
0: Bueno, la marató és una mica més fàcil de preparar, entén-me, a nivell logístic, no fàcil. Preparar una marató és una salvatjada, Vull dir, jo puc assegurar que he acabat més cansat amb una marató ben correguda que no pas amb un triatló, perquè el triatló tu el pots trampejar, canvies de disciplina, surts a l'aigua, agafes bici, tornes a vindre amunt, però és que la marató surts a un ritme, i són 42 quilòmetres en el qual tu no pots parar. D'aquell ritme, si vols arribar a la teva marca. I realment córrer 42 quilòmetres és una salvatjada a nivell físic. Perquè quan ja passen les 2 hores hi ha un canvi fisiològic que comença el

0: cosa a tirar a consumir energia de on no està acostumat, viene el denominado muro de los 30. Sí. No és un tema perquè siguin 30 quilòmetres psicològics, sinó perquè el cos realment fa un canvi fisiològic i és duríssim. Vull dir, la marató igualment té un entrenament molt més pautat i molt més senzill, si em permets, que al final és acumular una base de quilòmetres, hi ha dos dies de sèries per guanyar una mica de velocitat, hi ha les tirades llargues que comencen pues, quan ja estàs a un mes i mig de competició, comences a créixer ja, pues, a fer tirades de 22, 25, 30 quilòmetres. Vull dir que està molt divertit, també. Has de controlar molt el pes, també, a les maratons. Clar. Les bambes són molt importants a la marató. Uh-huh. Aquestes que porten la placa carbono sí, sí. Són l'hòstia. Vull dir que sí, sí.
1: I objectius d'aquest 2026, perquè has dit de tornar una altra vegada a enganxar tota aquesta maquinària. Quins objectius et marcaries i què has fet ja en el 2026?
0: Doncs pues mira, el 2026 el que volia és tornar-me a sentir viu en el sentit de tornar a l'esport, psicològicament veure que sóc capaç de tornar. I, bueno, hem fet la marató a Barcelona, la marca va ser dolentíssima, perquè bueno, també portava una fascitis fruit d'haver parat i haver tornat a arrencar. Fins al 28 vaig anar bé, a partir del 28 tocó arrastrar-se, literalment.
1: Sí, sí.
0: Vam fer la marató de Barcelona, després vaig fer la mitja de Montornès, que ja va ser una bona marca, i ara pues, a l'octubre tornem a Terres de l'Ebre a fer... Estic decidint, com t'he dit, si tornem a distància full d'Ironman o comencem amb un mig, que tampoc és una distància nada despreciable, i l'any vinent donar ja el salt possiblement a distància Ironman full. Mm-hmm. Aquest és el que tinc en el cap.
1: I quin valor t'ha donat tot això? Vull dir, tots aquests anys, que portes molts anys dins d'aquest món de maratons, triatlons, quin valor t'ha donat?
0: Uah, doncs valors que ja alguns els tenia i d'altres com el sacrifici, el respecte, sacrifici per tu mateix, és a dir, hi ha dies que no tens ganes però has de sortir a entrenar i plou i has de sortir a entrenar i fa fred i has de sortir a entrenar. Són valors que al final reflecteixes i passes al teu fill també, que sense esforç i sense disciplina no hi ha res. Mm-hmm. I al final, doncs, bueno, tot això porta a cuidar-te també i estar molt equilibrat mentalment, amb el físic, vull dir que et dona una sèrie de coses que són intrínseques ja en tu vida, és que formen part de tu filosofia.
1: Mm-hmm. Sí, sí. Deixem les dues últimes, perquè ja entrem als últims minuts d'aquest programa. Tu has parlat i has fet aquest viatge per tots aquests moments, de fa molts anys ja. Qualsevol persona que digui jo vull fer això, pot arribar a fer-ho?
0: Sí, totalment sí, convençut. Vull dir, al final és tindre molt clar l'objectiu, agafar-ho en sèrio i ja està, i no marcar fites impossibles. Vull dir, al final no tots faran 10 hores amb una prova d'aquest tipus ni 2 hores 50 amb una marató, però al final has de ser conseqüent amb el teu físic i si destines hores, jo t'asseguro que si mentalment estàs fort, ho pots fer. Jo no tinc cap dubte. Mm-hmm. Si ho he fet jo, ho pot fer qualsevol, ja t'ho dic.
1: I deixa'm una última. Tu ets competitiu. Suposo que el tema...
0: Cada cop menys.
1: Però el tema de les marques, suposo que també mires, però deixa'm una última. Tens algun somni dins d'aquest món de dir m'agradaria córrer aquesta marató o és anar any a any i veure què passa?
0: No, sí, tinc un fetitxe de marató que és anar a córrer a marató de Nova York, vull dir... Perquè sí, però aquesta ja t'asseguro que no aniré a fer marca. Jo aniré amb el mòbil a la mà fent fotos de puestos característics i emblemàtics. I sí, és una prova que sí que m'agradaria fer i poder també pues, fer alguna cursa de mountain bike, pues, jo què sé, aquestes de la Patagònia o alguna d'aquestes també xules, però bueno, aquí ja faria falta més diners també.
1: Ja, ja. Amb aquests objectius acabem aquesta entrevista. Gràcies, perquè jo crec que a vegades ho deia, vull dir, parlem molt de tema entitats, tema competicions, tema clubs, però a vegades persones com tu de dir, jo tinc la meva vida feta fa anys que m'agrada això, m'agrada aquest món, però com has dit tu, diu, t'has de ficar i has de tenir-ho ben planificat perquè al final tot pot arribar.
0: I tant.
1: No és fàcil fer Ironmans, no és fàcil fer maratons. T'agraeixo aquests minuts d'aquí a l'Arenys en Joc i anirem parlant perquè bueno, aquests reptes de futur anirem parlant.
0: Molt bé, doncs agraït i moltes gràcies, Carles.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé.
2: Arenys en Joc.

0: Arenys en joc.
1: Bésame, que quiero sentir tus labios.
2: I amb les paraules d'en Jordi, perquè jo crec que és important també donar veu a aquests esportistes que tenen feina, que tenen famílies i que a més fan tot aquest plantejament, jo crec que és important també que puguin passar per l'Arenys en joc. Anem directes a l'agenda, una agenda que ja hem començat a l'inici del programa, que hi ha menys competició, però comencem recordant que els dos equips del sènior femení del vòlei Arenys competiran per la fase d'ascens tant A i el B. Per tant, esperem que el dilluns amb l'Oriol puguem explicar de que tenen ascens el sènior A i el sènior B femení. Recordem que en Cesc Rebollo amb el Barça competirà diumenge o contra el Madrid o contra Canàries per la final del Campionat d'Espanya infantil. L'hoquei, els petits, perquè el Prebenjamí jugarà demà a les 9:45 contra el Cerdanyola, Prebenjamí iniciació contra Sant Ignasi a les 11 i el diumenge, dia 7, Prebenjamí B contra Sant Feliu a les 12 al fons de les Creus. Recordem també que l'Alibí masculí jugarà a Salt l'eliminatòria de la Copa Catalana. Futsal Arenys, demà dissabte a les 11:30 al fons de les Creus, buscaran l'ascens a segona divisió infantil B de l'Arenys contra el Parets B. Recordem també que el futsal Mataró amb en Marc López i el Juanito, partit d'anada contra Palma demà a les 5:30 allà a Palma de Mallorca. Futbol Arenys, perquè demà dissabte a les 10, playoff d'ascens del Benjamí contra el Gentona, el Bernat Coll. I com dèiem al principi del programa, Didac Plana comença demà a semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Sala, partit històric entre el Barça i el Movistar Inter, demà dissabte, dia 6 a les 9 del vespre, segon partit com a visitants a les 9 i un tercer hipotètic ja seria setmana que ve. L'altre partit de semifinals de la Lliga Nacional serà Pozo contra Palma Futsal. I l'Arnau Campeny, ho dèiem abans, doncs jugarà el diumenge, dia 7, a les 4:15, el partit de tornada contra el Celta B a Balaïdos, esperant doncs, que es pugui guanyar aquest partit, aquesta eliminatòria, i passin a l'última ronda en busca d'un bitllet cap a segona divisió. Amb l'Arnau Campeny acabem aquest Arenys en joc, amb una agenda menys atapeïda, però amb focus importants del panorama esportiu d'Arenys de Mar. Gràcies, Joan, per la part tècnica. Dilluns més Arenys en joc, aquí a Ràdio Arenys. Bon cap de setmana.
0: Arenys en joc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. Els bombers no descarten un col·lapse secundari. 32 dotacions han treballat en aquest succés, que per sort no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar. Amb aquesta nau, no. L'estructura està danyada, està col·lapsat, tenim col·lapse estructural important i, de fet, encara no permetem els accessos i estem monitoritzant, diguéssim, quina és l'evolució d'aquesta estructura, perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
1: I en el compte enrere de la visita del pare, del Sant Pare, que farà Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari. Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que es pugui fer alguna referència als abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
3: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem-ne, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines avisen que han detectat un repunt a les taxes màximes d'alcoholèmia a la demarcació, explicant que fa uns anys era estrany trobar taxes que superessin el límit administratiu del 0,60 mil·lígrams per litre i que en comptades ocasions s'acostaven a l'1. Ara, en canvi, els Mossos avisen que és habitual trobar-ne en positius de més d'un gram per litre. També alerten de l'ús del mòbil, que segueix sent un dels motius més habituals d'accident. I d'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrofó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins de l'equip de govern i també al mateix temps obre un procés de reflexió per valorar-ne aquests dies la seva continuïtat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, la primera.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les
8: propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Benvinguts a Cinema Misteri, la nau on els somnis es fan realitat. Avui ens submergim en un viatge al més profund de l'emoció, on la matèria cobra vida. Una immersió en la llibertat absoluta, del color, la textura i l'art de la pintura. Pot una obra d'art que neix del silenci interior connectar o canalitzar informació i transformar-la en un quadre i veure reflexat un altre univers on somniar? Ho veurem en aquest programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats a Montesa Onda del polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau, on hi ha el centre logístic, ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. El centre de producció, però, no està afectat. Els bombers no descarten un col·lapse secundari, això sí. 32 dotacions dels bombers han actuat en aquest succés que no ha causat ferits. Encara no es coneix l'origen del foc, però segons l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. I al Baix Ebre hi ha un primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de les Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 eurogeneradors. Més grans i amb més potència. Tot plegat per una aposta del govern per renovar les instal·lacions arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Escoltem la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
2: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
1: I el Departament de Salut xifra en un 15% a tot Catalunya l'afectació a les intervencions no urgents per la protesta dels metges a no fer hores extra que va començar aquest dilluns. Segons Salut, les operacions afectades no s'han reprogramat i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat de Metges, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària fora de la jornada ordinària per pressionar el Departament davant la sobrecàrrega laboral. El sindicat diu que fins ara s'han adherit 180 serveis, 37 hospitals i 9 centres d'atenció primària. I la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, ja que han dit que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. El ministeri ha demanat diligències d'investigació ara que hi ha la instrucció no és secreta per reconstruir el lloc dels fets on va haver la caiguda a Collbató. I el monestir de Sant Pere de Rodes ha implementat un projecte, Els ulls de la història, que inclou una experiència immersiva que explica la vinculació del monument amb el poblat de Santa Creu i el castell de Verdera. La proposta inclou videomapping a la portalada de l'església, una guia multimèdia del conjunt i una nova senyalització per poder visitar-lo.
0: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Radio Arenys.
3: Oh, whoopee, whoopee. Rock and roll, rock and roll, everybody. Oh, well, bad Jack, y'all get the action going. Bring it on.
4: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
3: Get out of here.
5: Wolf, man, Jack.
3: I tell you, man.
6: Hola, hola, hola, hola, noctàmbuls de la nit vuitantera. Ah, que no endevineu qui sóc. Sóc jo, el Johnny Garrett, el teu còmplice en aquest viatge sonor que no et deixarà dormir, vaja ni que ho vulguis. Aquí no venim a ser políticament correctes, ni a fer discursos avorrits. Aquí venim a trencar la rutina i a recordar per què aquestes dècades són les millors per posar la música a tot drac. I si no t'agrada, doncs bé, ja saps on és el botó. Però ja no crec que te'n vagis, perquè, com diu un vell amic meu, la música bona és com el cafè fort. O t'agrada, o no tens gust. Així que posa't còmode, o aixeca't a ballar si t'hi atreveixes, i deixa'm ser la teva veu en aquesta nit de secrets vuitanters. Comencem! A veure. Si parlem de reines del pop-punk amb glamour i mala llet ben dosificada, doncs només pot ser ella, Debbie Harry. I el tema? Doncs un clàssic entre clàssics, Heart of Glass, de Blondie. Aquesta cançó va sortir l'any 1978, però és el 1979 quan realment ho peta i es converteix en una bomba mundial. la van incloure a l'àlbum Parallel Lines, que per cert és una autèntica obra mestra de la barreja. Pop, disco, punk, tot embolicat amb aquella veu suau i alhora tallant com un bisturí que tenia la Debbie. Així que som-hi, aixeca't del sofà, oblida les penes i prepara el cor. Ei, però vigila que no se't trenqui. Aquí tens a Blondie amb Heart of Glass.
7: M'agrada nit buitantera.

0: programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.
1: This is your number one discotheque. Funky.
2: Molt bé. En Johnny Garrett ja té el micro encès i el mojito ben car... Ui, el que dic! Deixeu-ho estar. Seguim volant, però ara ens posem una miqueta més intensos, amb estil britànic i aquell toc de geni sonor que només podien tenir els reis del pop-rock progressiu, el Supertramp. Una d'aquelles cançons que comença suau, t'agafa així de la maneta i després et porta cap a una orgia sonora de piano, sintetitzadors i emoció a flor de pell. Et parlo d'Another Man's Woman, una de les joies amagades del disc Crisis with Crisis, publicat el 1975. I sí, ja sé que no és exactament dels 80, però mira, quan una cançó és tan bona, tampoc no li demanem el DNI. Supertramp amb Another Man's Woman.

0: La millor música dels 70 i 80 només a Nit Vuitantera.
1: Ei, ei, ei, ei, ara sí que entrem en terreny calent. Atenció, perquè ve una d'aquelles cançons que et fa ballar mentre et mires de cua d'ull a tothom. I és que quan sona això, ja saps que la festa es posa... Ai, que ho diria jo? Xafernera. Atenció, que ara sona un himne pels qui alguna vegada han estat al centre d'un safreig, d'un xafardeig, d'un m'han dit que tu has dit, que aquell t'ha dit, que he dit, que no sé què. Doncs mira, mira, mira, mira, mira, mira. Club Nouveau van dir, s'ha acabat, ara ho diem nosaltres, amb ritme, groove... I això sí, una miqueta de malabada. Això és Rumors, un tema llançat el 1986 que va sonar a totes les pistes de ball on hi hagués gent amb ganes de fer-se notar. Ah, he de deixar-ho caure tot en una frase, així, en segones. Aquesta gent de Club Nouveau, que, per cert, van sortir del que quedava de Timex Social Club, van agafar el funk, el soul, una mica de rap, i ho van barrejar tot per fer una cançó que encara avui sona com una bufetada amb guant de làtex. Club Nouveau i Rumors. Ara sí, que parlin, que parlin, que parlin, però també que ballin.

0: un so envolvent, una atmosfera nostàlgica. Nit vuitantera és la teva cita setmanal amb la música que va marcar una època.
1: Uai, uai, uai, uai! El que ara ve no és una cançó. És una declaració d'intencions amb ulleres de sol i abric de cuir. Estem parlant ni més ni menys que del míting Thema for Shaft del gegantíssim Isaac Hayes. Aquesta joia va sortir el 1971 com a tema principal de la pel·lícula Shaft. Shaft. És que no em cansaré de dir-ho. Shaft. Un dels grans clàssics del cinema Blaxploitation. Ai, m'he inventat una paraula, sí. I va ser una revolució absoluta. Un groove funky amb wow-wow de guitarra que sembla parlar-te. Una orquestra que et porta en vol directe a Harlem. I aquella veu de l'Isa que és com xocolata negra, fosa amb bourbon i fum de cigar. I compta amb l'èxit, perquè va guanyar l'Òscar a la millor cançó original, cosa bastant bèstia per una pel·li d'aquest estil. L'Isaac es va convertir en el primer afroamericà a guanyar un Òscar en una categoria no interpretativa. Bum! Amb tots vosaltres, Isaac Hayes, Shaft.

Mama, ara obrim la porta del rock and roll i ho fem amb dues barbes mítiques, unes ulleres fosques i molt, però que molt d'estil. Atenció, perquè arriba un himne dedicat a tots aquells que saben que per triomfar a la vida i a la pista has de tenir dues coses: ritme i un armari que et faci tremolar el pertegàs. Des del cor de Texas ens arriben els inconfusibles ZZ Top, amb el seu rock cru, elèctric i carregat de testosterona i sentit de l'humor. I aquest tema, Short Dressed Man, de 1983, és una autèntica carta d'amor a la moda. Però passada per un filtre de guitarra i... de mojita no, però de whisky, sí. Amb tots vosaltres, els inimitables, els que tenen més barba que en una reunió de hipster, ZZ Top.

0: One hit after another.
1: Nit vuitantera. L'espai on les dècades dels 70 i 80 tornen a viure amb tota la seva màgia.
2: Som-hi, guerrers del groove. Ara arriba un himne que et puja l'autoestima i et fa treure pit i t'enganxa un somriure d'orella a orella. Victory, dels mestres del bon rotllo, els Kool & The Gang. Aquesta joia va sortir el 1986, en plena època daurada del grup, quan ja portaven més d'una dècada repartint funk, soul i disco per tot el planeta. Amb aquest tema van voler celebrar l'esperit de superació, l'orgull personal i, ves, les ganes de petar-ho fort a la pista. I aquí va una nana curiosa. Aquesta cançó es va fer molt popular a les cerimònies esportives i als esdeveniments on es celebrava precisament això, la victòria. Vaja, que si t'imagines travessant la meta d'una cursa en càmera lenta, és aquesta cançó, i no Carros de Foc, la que t'ha de sonar de fons. Victory.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Welcome to our favorite radio program, Nit Vutantara. Enjoy the world hits of the 70s and 80s with our musical selection at Radio Arnis.
2: Un programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ara sí que ens posem calentons de veritat. Ei, i no només per l'amor, eh? El que sona ara és una autèntica joia del glam rock. Hot Love, de T-Rex, un temacle, oi, com m'agrada inventar-me paraules, que va encindre mig planeta l'any 1971 i que encara crema cada cop que sona. I al capdavant, com no, el mític Mark Bolan amb aquell estil tan inclassificable, així com una cosa entre follet del bosc psicodèlic i estrella del rock amb purpurina. I atenció a l'estil, guitarra acústica, marcada amb aquell ritme enganxós, uns coros que semblen una colla de fades rockeres cridant des del cel o des d'un backstage ple de laca i pantalons de campana. A Gildens, T-Rex Hot Love.

0: La millor música dels 70 i 80 només a Nit Vuitantera.
1: I el que sana tot seguit és com una abraçada sonora plena de llum, riure i somriures. Sing a song dels inigualables Earth, Wind and Fire. Publicada l'any 1975, aquesta joieta forma part de l'àlbum Gratitude i és un autèntic himne a la felicitat. La banda liderada pel gran Maurice White va fer d'aquesta cançó una medicina musical contra els mals dies. És d'aquells que comença a sonar i patapan. Els peus es mouen sols, el cap fa que sí, que sí, que sí, que sí, i somrius encara que t'hagis llevat amb el peu esquerre i el cafè a igualir. Amb tots vosaltres, Earth, Wind and Fire.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: Ah, David. Ah, oh.
3: Amics i amigues de la nit vuitantera, el que sona ara és una autèntica explosió de groove. Una d'aquelles peces que et fa moure encara que estiguis lligat amb corbata. I enganxat al sofà, estem parlant d'Stomp, dels brutals The Brothers Johnson, publicada l'any 1980. Aquesta cançó és una declaració d'intencions. Ei, res de quedar-te quiet. Aquí toca trepitjar la pista de ball. I ho dic literalment, i no ho diem nosaltres. Ho diuen els germans George i Louis Johnson, que tenien la funky fórmula... Ai, m'encanta inventar-me paraules. Perfecte. Baixos impossibles, guitarres elèctriques que et parlen i una secció de vents que et fa vibrar l'ànima.

Un programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.

0: doncs sí. Ja hem arribat al final d'aquesta nit vuitantera. Ei, però no patiu, que la música bona mai no mor. Només es queda la cua de reproducció. Esperant la propera sessió. Espero que aquesta nit hagueu ballat, hagueu rigut i potser fins i tot que us hagin sortit algunes llàgrimes. Ei, però de felicitat, eh? Que això és el que fa la música dels 70 i els 80. Connectar-nos amb allò més profund i fer que el cor bategui una mica més fort. Així que fins a la setmana que ve. Ei, cuideu-vos molt i no deixeu mai de ballar encara que faci calor i encara que sigui sol a casa i estigui suant i en calçotets. Bona nit i bona música!
1: Nit vuitantera a Ràdio Arenys.
2: I així, amics, arribem al final del nostre programa d'avui. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest viatge musical, recordant les cançons que ens han fet ballar, emocionar i reviure moments especials de la nostra vida. No oblideu que la música és una manera fantàstica de connectar-nos, així que gaudiu de les vostres cançons preferides aquest cap de setmana. I si teniu suggeriments per al proper programa o cançons que vulgueu escoltar, no dubteu a fer-ho saber al correu electrònic nitvuitantera@gmail.com. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu un cap de setmana espectacular ple de bona música i bons moments, i fins la propera.
1: Nit vuitantera a Ràdio Arenys.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.
3: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida.

0: Benvingudes i benvinguts, taverners i taverneses, a una nova edició de la Taverna del Fauna. Aquí us parla David Alba. Com sempre, us saludem des d'aquesta taverna imaginària on el metal és religió, les guitarres són espases i les històries es transmeten entre gerres de cervesa i bona música. Abans de començar, recordeu que podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials on compartim novetats, contingut exclusiu, recomanacions i els anuncis dels nous programes. I sobretot, recordeu que podeu escoltar tots els programes de la Taverna del Fauna quan vulgueu a iVoox. Subscriviu-vos, deixeu comentaris i compartiu l'episodi amb els vostres amics metalers perquè aquesta comunitat continuï creixent. Avui tenim un programa especialment variat. Visitarem les terres del folk metal europeu, ens endinsarem a la foscor del doom metal, reviurem l'esplendor del heavy metal clàssic i sentirem la força devastadora del thrash. Un viatge entre herois, batalles, honor, bogeria i resistència. Hola, Rodas, com estàs? Se m'estava oblidant ja presentar-te.
1: Hola, Fauna, pues sí, jo estava dient aquí ja que el tio no em presenta. I això que avui, el programa d'avui, va molt amb mi, perquè has dit que té part de bogeria i jo ja saps que estic més boig que, bueno, que el tantum-tumquin. O sigui que, bueno, molt content per el que has triat avui i la música tan bona que posarem.
0: Així m'agrada, Rodas, que siguis un fidel seguidor de la música que posem en aquest programa. Doncs vinga, cobrim les portes de l'infern i ho farem amb aquesta banda, els Hell Hyper, i la seva cançó Coagulating Darkness. Aquesta és una banda que representa l'esperit més salvatge del black and thrash modern. La seva música sembla una màquina del temps que ens transporta als anys 80, quan bandes com Venom, Sodom o els primers Bathory van establir les bases de la música extrema. Coagulating Darkness és pura agressivitat, una declaració d'intencions que no busca concessions.
1: El més interessant és que el Hell Hyper no intenta reinventar res. La banda entén perfectament que feia especial aquell so brut, directe i perillós. Les guitarres semblen serrar acer i la producció manté aquella sensació d'amenaça constant que tan agrada als seguidors del thrash més primitiu. Escoltem aquesta cançó dels Hell Hyper!

0: I canviant completament de registre, escoltarem els Mushroom Head, una de les bandes més singulars del metal nord-americà. Durant molts anys van viure a l'ombra d'altres grups més comercials del moviment alternatiu, però van construir una identitat pròpia gràcies a les seves màscares. Els espectacles teatrals i una barreja molt personal de metal, electrònica i rock industrial ha fet que aquesta banda sigui una de les més importants del panorama nord-americà.
1: Doncs sí, i una curiositat és que els Mushroom Head van començar a utilitzar màscares abans que moltes bandes que després es van fer mundialment famoses per aquest motiu. La cançó We Are The Throne mostra la seva faceta més melòdica i reflexiva. És una cançó que parla de la identitat i de mantenir-se fidels als propis ideals. Escoltem aquest metal alternatiu nord-americà. You can promise,

0: I ara anem a escoltar una banda que cada vegada que es parla dels quatre grans del thrash metal, doncs sona el seu nom. Es tracta dels Soundtrax. Juntament amb Metallica, Slayer i Megadeth van definir el gènere que canviaria la història del metal. Aquesta cançó, Madhouse, és una de les seves cançons més representatives.
1: En l'any 85 aquesta peça va ser revolucionària. Parlava de la bogeria i dels centres psiquiàtrics amb un sentit de l'humor negre molt característic de la banda. El Drac sempre va ser el membre més desenfadat del Big Four. I això es reflecteix perfectament en aquesta composició.

0: I dels Estats Units, doncs, viatgem fins a Jordània. Aquesta banda, els Bilocate, és una de les bandes més destacades del doom metal de l'Orient Mitjà. La seva existència demostra que el metal és un llenguatge universal.
1: Aquesta banda ha tingut que superar dificultats que molts grups europeus o americans mai han tingut, eh? The Tragedy Within combina melodies orientals amb la pesadesa pròpia del doom. El resultat és profundament emocional i molt personal.

0: I ara, doncs, toca aixecar les espases. Són els Dragonfire, una banda alemana de power metal que representa perfectament els valors clàssics del gènere: aventura, heroisme i energia.
1: Men on a Mission és una d'aquelles cançons que semblen fetes per conduir amb les finestres baixades o per preparar-se abans d'una batalla imaginària. Els cors, els solos i el ritme constant transmeten una sensació d'èpica molt efectiva. Són els Dragonfire.

0: I bueno, doncs ja sabeu que el folk metal ocupa sempre un lloc especial a la Taverna del Fauna. Aquesta banda, els Waylander, és una banda nord-irlandesa que va ser pionera en la fusió de la música celta i el metal.
1: Molts grups van arribar després, però Waylander va ser una dels primers a fer-lo seriosament. Aquesta cançó, Wolf in Honor, és gairebé un himne. Parla d'integritat respecte als avantpassats i de mantenir els principis fins al final.

0: I ara, doncs, retornem a casa perquè escoltarem els Norland, una de les bandes més importants de folk metal català. Han aconseguit construir una personalitat pròpia inspirant-se en la fantasia, la natura i les llegendes nòrdiques.
1: Aquest tema és una de les joies del grup. La combinació de melodies èpiques i contundència metàl·lica és magnífica. A més, demostra que aquí també sabem fer folk metal d'altíssim nivell.

0: Doncs anem a escoltar els Riot i la seva cançó Thunder Steel. I és que parlar de Thunder Steel és parlar d'una de les grans obres mestres del heavy metal. Quan els Riot van publicar aquest disc en l'any 88, van sorprendre a tothom.
1: Molts consideren que Thunder Steel és un precursor del power metal modern. La velocitat, les melodies i la veu espectacular de Tony Moore van elevar el grup a una nova dimensió. És una d'aquelles cançons que mai perden força.

0: I tornem al thrash metal, perquè escoltarem els Overkill, una de les bandes més respectades del gènere. Potser no van assolir la popularitat dels Big Four, però la seva constància és absolutament admirable.
1: Ah, sí, el Bobby Bliss continua sent una de les veus més reconeixibles del metal. Elimination és agressiva, ràpida i plena d'energia. Més de 30 anys després continua sonant devastadora.

0: Sí, la veritat és que sí.
1: Adeu, eh?
0: Vinga, adeu, adeu. Adeu, Rodes. Vinga, adeu, fins una altra. Bueno, doncs aquesta ha estat la secció del Rodes. Nosaltres continuem amb molta més música.

0: I tanquem el programa amb una banda de casa nostra, els Crystal Moor. És un dels grans noms del pagan i folk metal de la península. Les seves composicions solen estar impregnades de natura, història i espiritualitat.
1: Sí, aquesta cançó, The Cry of Gaia, és una de les cançons que encaixa perfectament com a tancament del programa. La figura de Gaia, la Mare Terra, apareix aquí com una crida a reconnectar amb la natura i recordar els nostres orígens. Una conclusió ideal per a un viatge musical com el d'avui.

0: I fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Hem recorregut camins d'honor, hem travessat paisatges de foscor, hem visitat herois caiguts i hem celebrat la resistència de l'esperit humà a través del metal. Gràcies per compartir una nova edició de la taverna del Fauna. Recordeu seguir-nos a les xarxes socials i escoltar-nos a iVox.
1: Sí, tornem la propera setmana amb més metal. Sigueu bons, porteu-vos bé.
0: Sí, i que mai us falti bona música, bona companyia i una gerra ben plena. Fins la propera, taverners. Tanquem la paradeta de la taverna del Fauna. Adeu, agur.

0: tiempo hostil.
1: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: La mitjanit en punt i clavat. Fins aquí la primera part del concert, el que seria el propi concert. Ara vindran els bisos. De The Cure han tocat fins ara, déu-n'hi-do, 20 cançons d'èpoques molt diferents. L'últim, aquest End Song, de l'últim disc de la banda, aquest Songs of a Lost World, un disc que va suposar el retorn del grup als estudis de gravació després de més d'una dècada. Feia temps que The Cure no publicava cançons noves i aquest disc és excel·lent. I bé, doncs hi ha hagut temps per repassar un munt de cançons. Algunes, com que els fans de The Cure són molt fans de The Cure, algunes feia temps que no les tocaven. Per exemple, Alt End, una de les cançons que han tocat al mig del concert, del que portem fins ara, doncs feia gairebé una dècada que no la tocaven, igual que Mean Car o Too Late. Són cançons que habitualment no toquen gaire en directe i que sí estan tocant en aquesta gira que comença aquí, a Barcelona, i que segurament anirà modificant el seu repertori segons vagi avançant la gira, però sempre amb alguns clàssics que no hi falten, eh? Som els ICAT, en directe al Primavera Sound, i us estem oferint íntegrament el concert de The Cure. No sabeu com d'excepcional és que un festival com aquest cedeixi tanta estona, 2 hores i mitja, per un grup com The Cure, però és que The Cure té les seves pròpies gires, té el seu propi repertori, té la seva durada habitual, i si un festival els vol programar, ha de passar per això, que com a mínim el repertori es retalli, però no de forma significativa, i que sigui un concert generós. Espereu-vos, perquè ara venen unes quantes cançons. Bé, encara en tenim 3/4 d'hora de concert per davant, i ara ja es podeu imaginar, els bisos, totes aquestes cançons més estranyes, aquestes cançons més desconegudes, aquí no hi seran. Tot èxits. Des d'ara i fins a acabar el concert, fins a 3/4 d'una, som els ICAT, en directe.
1: I don't know, Mean Car guitar solo and Too Late lyrics and some other stuff we're about to do. I would have learned this, I was trying to, but instead, because it's not funny, so I may as well, right? Por desgracia, todavía no puedo hablar español.
0: Això se li ha entès perfectament, oi, a Robert Smith?
1: Yeah, I'm here all week.
0: I parlava de com s'ha hagut d'aprendre de nou Mean Car o Alt End, d'aquestes cançons que us dèiem que no toquen habitualment en directe. Ara sí, eh? Hits des d'ara fins al final. 3/4 d'hora més de The Cure. Som a ICAT, en directe, al Primavera Sound.

començat ja els visos de Cure amb Lullaby, de Disintegration, i després aquest hot, hot, hot del disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Avui està parlant molt Robert Smith. Hi ha hagut un moment que ha dit fins i tot al públic: feu-me callar, sisplau. Encara queden unes quantes cançons més d'aquest concert de The Cure que ICAT us ofereix en directe des del Primavera Sound íntegrament. Fins a 3 quarts d'una, més èxits de The Cure.

Aquesta no era de les més conegudes, tampoc, eh? Però l'any 97 van treure un recopilatori de Cure que es deia Galore, i hi havia aquesta cançó inèdita, Wrong Number. Queden ja poques cançons. És el tram final del concert.

0: Anem al llit, let's go to bed. Una altra d'aquestes cançons pop de The Cure del seu disc Japanese Whispers era l'any 1983. És que tenen tantes cançons per tocar en directe The Cure. Ara ve una altra del mateix disc, molt coneguda.
1: This is called The Love Cats.
0: The Love Cats.

D'aquí 5 minuts seran 1:45. Som els Dicat en directe des del Primavera Sound amb el concert íntegre de The Cure. Tècnicament, ara ja és dissabte, oi? Però aquest concert ha començat un divendres. I els divendres, The Cure, han de tocar sempre una cançó. I quan no és divendres també la toquen, eh?

Aquesta no podia faltar, oi? Friday, I'm in love. Els de Cure en directe al Primavera Sound. Farem el concert íntegre, això vol dir que encara queden un quart d'hora. Tres cançons, com a mínim. I déu-n'hi-do, quin repertori, eh? Portem 26 cançons, ja han tocat The Cure. Això és totalment inèdit al Festival Primavera Sound. De fet, quan hi van actuar, van batre el seu rècord en l'última ocasió. Rècord del festival, més de 3 hores. Avui, doncs, 2 hores i mitja. I ara sonant Close to Me, un altre dels èxits en el tram final d'aquest concert de The Cure al Primavera Sound, sonant I Cat.

0: Why Can I Be You? Una altra cançó de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Estan sonant moltes cançons aquest disc. Bé, queda una. Com a mínim una cançó. Abans no acabi aquest concert de The Cure i n'hi ha una que... jo crec que l'han de tocar sí o sí. Està claríssim.
1: This is the last one.
0: The last one. Ho confirma Robert Smith, és a l'escenari. The Cure en directe, a ICAT i al Primavera Sound.

0: Ja és una tradició que The Cure acabi els concerts amb aquesta cançó, Boys Don't Cry. És un final habitual. A vegades canvien, eh? Perquè si hi ha alguna cosa canviant és el repertori de The Cure, que cada nit és diferent. Però aquesta l'havien de tocar, era la cançó Boys Don't Cry, una cançó que a més ha tingut moltes vides, ha sigut molt llarga la seva vida, perquè es va incloure el seu disc de debut a l'any 79, aquell Three Imaginary Boys, i després, l'any 86, es va tornar a llançar, quan es va fer el videoclip corresponent, es va tornar a mesclar, es va fer una versió una miqueta diferent de Boys Don't Cry. I el 2026 l'han editada aquesta versió del 86 per primera vegada en vinil. És una cançó, per tant, d'actualitat. Ja sentíeu, escoltàveu a Robert Smith dient que esperava veure-us aviat. I és que encara queden discos i gires de The Cure a l'horitzó. Ens ha promès Robert Smith als fans que com a mínim publicaria un altre disc que ja té pràcticament acabat, com a mínim un, podrien ser dos, i que encara hauria de fer algunes gires més de comiat, diríem, fins que arribi aquesta temporada 2028-2029, que és quan Robert Smith ha fixat el final de la banda The Cure, un grup mític que va tocar aquí al Primavera Sound l'any 2012, va batre el rècord de llargada de concert del festival, més de 3 hores. Nosaltres hi érem, els d'ICAT, ja vam transmetre aquest concert i m'ha fet moltíssima il·lusió tornar 14 anys després a transmetre un concert de The Cure al festival Primavera Sound. Déu-n'hi-do, han sonat cançons molt diverses, gairebé una trentena de cançons de tota la seva trajectòria, amb algunes petites perles, aquelles cançons que toquen poc sovint en directe, algunes que feia més d'una dècada que no tocaven, i aquest era un concert també per als fans de The Cure que havia generat certa expectació perquè era el retorn als escenaris després d'un parell d'anys i hi ha hagut alguns canvis també a la formació, i és que el Nadal passat va morir als 65 anys Perry Beaumont, que és un dels músics que formava part històricament de la banda, i l'ha substituït Eden Gallup, el fill de Simon Gallup, un dels músics importantíssims de la banda. Sense ell gairebé podríem dir que no existeix The Cure. Bé, no existiria sense Robert Smith, això està claríssim. Doncs esperem que hagi gaudit d'aquesta transmissió íntegra d'aquest concert de The Cure. Déu-n'hi-do, han sonat un munt de cançons i algunes doncs són absoluts clàssics. Per exemple, Boys Don't Cry, l'any 2022, la van tocar a Wembley, The Cure, i era la interpretació número 1000 d'aquesta cançó en directe. Imagineu-vos si han fet concerts. The Cure és molt, molt generós, diríem, la seva gira es fa molt moltíssimes actuacions. Avui una de ben especial, al Primavera Sound, que us hem pogut oferir en directe la gent d'ICAT. Bé, nosaltres ho deixarem aquí. Dir-vos que, evidentment, el festival ara continua amb alguns noms propis destacadíssims, des de Pink Pantherès a l'actriu Cara Delevingne o Skrillex, que serà el que tancarà aquesta zona on hi ha els escenaris més grans del Primavera Sound i on avui ha actuat The Cure en aquest concert que us hem ofert en directe als d'ICAT. Demà hi tornarem, perquè demà és dissabte i és un dia també intensíssim d'actuacions. Ja demà ens retrobem a l'antena d'ICAT, serà a partir d'un quart de 10 i, atenció, un quart de 10 us oferirem, aquest és el programa per demà, Russowski, una de les noves propostes de pop, diríem, digital o de bedroom pop, que val molt la pena, company de Ralphie Chu. Després, Jimena Amarillo, una proposta queer, amb una cantautora molt especial, amb una música amb moltíssima personalitat. Tot seguit recuperarem un concert de la primera jornada, la inaugural, Yard Act, va estar molt bé realment aquest concert, i la cirereta del pastís, demà la transmissió també íntegra del concert de DXX, un grup que ha tocat aquí al festival, que l'any passat hi havia doncs diferents membres d'aquest trio que tocaven en solitari, però ara feia temps que no feien una gira conjunta, ja han fet algunes actuacions a Estats Units, però amb molta expectació per tornar a veure demà DXX aquí al Primavera Sound, un concert que us oferirem en directe a ICAT a partir de 3 quarts de la mitjanit, diríem, i fins la 1 de la matinada. Per tant, demà, 4 concerts en aquestes transmissions especials d'ICAT des del Primavera Sound. Russowski, Jimena Amarillo, Yard Act i DXX. Avui Déu-n'hi-do, teníem només una missió, però ha sigut intensa. Esperem que hagi gaudit d'aquest concert de The Cure, que us hem ofert íntegrament gràcies a la col·laboració dels companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, a Conchi Vecino, a l'estudi d'ICAT, Martí Cuní, a tota la qüestió tècnica aquí, a aquests escenaris del Parc del Fòrum del Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Crec que hem gaudit d'un gran concert de The Cure i demà més aquí al Primavera Sound. Us hi esperem. A reveure.
1: Escoltes i cats.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.